0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

nit quan estic amb tu. Digue-m'ho, on soc quan estic amb tu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: La tía,
0: baja, corra.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fai el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

prenc tot, a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

tot ens fa figa i tenim la sang bruixeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

filtre. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

les nils. Aquesta mos impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquesta mos consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquesta mos impossible.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: calçotada, collons.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Sneaky, bapak sakit pagkatu.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

causi cartera.

Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

Ahora venía el doble tempo, ¿sabes? Y la sabes pegar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment a retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs és un element que està present.
1: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran de diluir les seves reserves d'urani enriquit. I filtracions de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge revelen que l'expresident va negar haver influït en el rescat de Plus Ultra o haver cobrat comissions. També desvincula, volíem dir, la societat de les seves filles i la seva activitat professional de qualsevol irregularitat i evita declarar sobre les joies confiscades, mentre el jutge amplia la investigació també ara a les seves filles i a la seva secretària. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcats per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores del sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu, mentre que el sindicat majoritari Usted, que encara no s'ha decidit. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Continuen actius els incendis al Prat de Llobregat i al Vendrell. Es donen per estabilitzats els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats ja els incendis d'Alfarràs i Arbeca. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha avisat que amb la normalització completa està prevista pel dissabte al matí. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 5360
7: 93 478 5360
4: Al Prat tot resulta ben pagat.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia al Prat. És divendres 19 de juny del 2026, quan passen ara mateix 5 minuts per sobre de les 9 del matí. Comença una nova edició del Planeta Prat. Darrer dia de curs d'escoles i instituts a la ciutat. I també passa el mateix amb les entitats del Prat, que aprofiten aquests dies per fer les festes i les celebracions de final de curs, com és el cas de la Casa de Cadis, que avui ens presenta el seu festival de final de curs 2026, que tindrà lloc al Teatre Modern aquest diumenge al matí. Però tampoc ens oblidem del 44è Aplec de la Sardana, que tindrà lloc també aquest cap de setmana, com és habitual, al Pati de l'Artesà. En parlarem de tot avui al programa. Més coses, i és que aquest dissabte tindrà lloc la jornada Treu la Ploma, un dia sensible d'activitats organitzats per l'entitat Orgull Pota Blava per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI al Prat. Gairebé 12 hores de tallers, shows i música a la plaça de Joan Salvat Papaseit. Serà la primera de les activitats de l'Orgull, que tindrà l'altre plat fort el proper 4 de juliol amb la ja tradicional desfilada pels carrers de la ciutat. Escoltarem avui una entrevista a Adelina Agustí, presidenta d'Orgull Pota Blava. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció i a les xarxes a Neus Bou, i qui us parla avui, el Marc Quinto Aires. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Ivan Conde. Bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: Què tal, com estàs?
2: Aquí estem.
0: A divendres, divendres, ja expliquen correcte. Què teniu preparat avui.
2: Divendres, entre d'altres, pues, Premis Marta Mayordomo, que es van celebrar ahir al vespre i que es van poder seguir per el Prat TV, on Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentación Analítica, el Jardí de les Palmeres i Estrella d'Am han estat els guanyadors d'aquesta primera edició. En les 5 categories principals s'ha repartit un total de 18.000 euros, 3.000 per als 5 guanyadors i 1.500 per cadascú dels dos finalistes en les 5 categories principals, per tant, 10 finalistes. Doncs, sigui com sigui, també molts reconeixements a diferents categories i aspectes. Aquells comerços del Prat que han arribat a 25 i a 50 anys, respectivament. D'altra banda, amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull pot hablar celebrarà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papasseit des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, amb activitats durant tot el dia. El primer tram, una nova edició de l'Orgull Kids amb una gincana infantil, amb premis, un espai de joc, pintacares, un taller de música amb instruments de percussió i actuacions que aniran des del matí fins a la tarda. Això en un cap de setmana, moltíssimes coses, perquè tenim tres festes de barri, com són la de la Barceloneta, la de Jardins de la Pau i la del nucli antic i la plec de la Sardana. Això, i la Palmira, volia dir-ho.
0: També tenim la plec de la Sardana. Hi ha un munt de coses, aquest tancament de curs.
2: Jo anava a dir que nucli antic i la Ricarda, i hi ha hagut alguna cosa dins del meu cap que deia no és així, no per és tant així. I la Palmira, correcte.
0: La Ricarda d'aquí uns dies començaran aquests vesprejos.
2: Exacte, també. Sí, a l'estiu, que començarà oficialment, tot i que meteorològicament ja hi som. Per tant, a l'informatiu repassarem, entre altres coses, aquesta activitat del cap de setmana, que és realment intensa.
0: Déu-n'hi-do, doncs gràcies, ens ho amplieu després tot.
2: Que vagi molt bé.
0: Fins ara.

0: Moment per conèixer què ens tenen preparat des del Prat Esports. Jonathan Marín, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Divendres ja?
1: Sí, amb ganes d'agafar el divendres i amb ganes ja de que arribi l'hora del programa, perquè tenim una gran entrevista. Aquest migdia ens visita aquí als estudis del Prat de Ràdio el vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva de Prat, Xavier Vila Joana, per fer balanç de la temporada i també, doncs, mostrar-nos, respondre a algunes de les declaracions de l'entrevista de dilluns del ex ja entrenador de l'Associació Esportiva Prat, David Vila Joana. Per tant, doncs, entrevista molt interessant, i ara doncs escoltarem també una altra versió, una altra visió de la temporada, en aquest cas la de ara mateix, la del club, que podríem dir, que és a càrrec del vicepresident econòmic Xavier Vila Joana. En un divendres on també doncs parlarem d'algun dels actes esportius d'aquest cap de setmana. Tenim un torneig de petanca a partir de demà, i hem d'estar pendents de dos partits. Un que es juga avui és el partit entre el Sabadell i el Zamora, on tenim el Toni Teixeira, que podria, doncs, si el Sabadell aconsegueix remuntar el gol en contra contra el Zamora en el partit d'anada, doncs pujar a segona divisió. I també hem d'estar, i aquí molt pendents, del partit de diumenge 1:15, recordem, partit entre el Badalona i el Santiago de Compostela. El resultat ara mateix és de 3-0 favorable als gallecs. Necessiten 3 gols per empatar l'eliminatòria, 4, o anem ja a la tanda de penals, per remuntar-la. Si el Badalona aconsegueix remuntar l'eliminatòria, el Prat seria equip de tercera federació. Per tant, doncs, d'alguna manera, aquest cap de setmana, doncs, el Prat juga, encara que no directament, i d'això també avui parlarem al programa.
0: Doncs estarem superpendents de tot, perquè també l'entrevista ve amb ganes, sí, el Vilajoana, d'explicar-se.
1: Ve amb ganes i segurament no deixarà indiferent a ningú, o sigui que res, a 2:15, Prat Esports, amb aquesta entrevista, i que segurament doncs tindrà a dir moltes coses.
0: Molt bé, gràcies, Jonathan.
1: A vosaltres, adéu.

0: Moment per conèixer ara l'actualitat meteorològica del dia de la mà de Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, molta calor ja al llarg de les properes hores, però sobretot serà més palès al llarg del cap de setmana. De moment, aquest divendres, una temperatura 1 o 2 graus més alta que la d'ahir, amb màximes a moltes comarques de 30 a 35 graus. També compta amb la marinada, que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, aquest vent més tossut, a les comarques del sud de Lleida i també de l'interior tarragoní. I avui amb una jornada simplement amb calitza, amb una mica de mala visibilitat, polsim en suspensió, però núvols importants no en tindrem. Per tant, no esperem avui que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies. I pel que fa al transport públic, segons ens informen des d'Immobilitat, avui hi ha normalitat a tota la xarxa. Acabem, com sempre, aquest repàs coneixent quin és l'estat del trànsit des del RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, pendents d'aquest accident que hi ha hagut a la C58 al nus de la Trinitat, que a hores d'ara doncs ja s'ha normalitzat i reobre tots els carrers de circulació, tot i així queden 2 quilòmetres de cues per la C33 i la C58. En general, la circulació als voltants de Barcelona i també arreu de la xarxa viària és de força fluidesa, tot i així, sobretot als voltants de la capital catalana, queda algun punt amb retenció, 1 quilòmetre de cues a la ronda de dalt en sentit nord, a l'altura de Sarrià, també a la ronda litoral hi ha 1 quilòmetre de retencions a l'altura de la Barceloneta en sentit sud, en sentit Llobregat. Pel que fa al Llobregat, precisament, també força normalitat a les vies principals com la A2 i la B23, però és cert que a la C31 quedaria poc menys d'un quilòmetre de retencions en sentit nord, justament al punt del Prat del Llobregat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins dilluns.
2: Fins dilluns, que vagi bé.
0: I arriba, com cada divendres, el moment de la torre de control del Javi Martínez.

0: Bon dia des de la torre de control. Mireu, avui començo aquest observatori més tranquil, sabent que segons l'última enquesta d'opinió municipal, això que l'Ajuntament anomena el baròmetre municipal, el gruix dels enquestats i enquestades s'autoconsideren gent ideològicament de centre, com el Lluís Tejedor quan jugava al futbol, segons va dir fa un temps ja aquí a l'emissora. Una altra cosa és on considera cadascú que es troba al centre, perquè clar, si la resposta «soc de centre» va precedida del clàssic «jo ni d'esquerres ni de dretes», la percepció del centre ja canvia, com quan algú et diu «no s'ha de ser ni masclista ni feminista». Traieu les conclusions i tafanegeu una mica l'enquesta municipal que està disponible al prat.cat, la web de l'Ajuntament, on també veureu, entre altres moltes coses, que el públic entrevistat aprova la gestió dels nostres governants municipals amb un 6,3 de nota mitjana, així que els nostres polítics ja poden fer la festa de graduació d'estiu mitjanament contents. Hem de veure si la gent queda mitjanament contenta després del gran anunci per part de l'Ajuntament, aquesta setmana mateixa l'ha fet, que sembla aquell anunci d'estiu que a més ho ha fet coincidir amb l'anunci de cada any d'Estrella d'Am. Doncs l'anunci estrella de l'Ajuntament ha sigut que ens rebaixarà un impost, com s'ha de fer en un any previ d'eleccions. I és en concret la taxa de les escombraries. Es veu que la recollida selectiva s'ha tornat molt més eficaç, la gent recicla més i, per tant, hi ha menys cost a l'hora de fer la recollida i el tractament de les escombraries. I això permetria repercutir aquest estalvi en la butxaca del ciutadà. Almenys aquesta és l'explicació de l'Ajuntament. Compte a la dada significativa de com hauria pujat l'ús que fem del contenidor groc, un 113%. Això és una mica més del doble. Jo espero que aquesta dada no sigui producte de l'escena que almenys a la meva zona continuo observant, i és que el contenidor groc està, sí, notablement més ple, però que allà hi ha molta cosa que no són plàstics i envasos, això també. Sigui com sigui, els informes municipals diuen que quan es buiden els contenidors a les plantes de reciclatge, en general va tot més separat i ordenadet. Doncs vinga, va, un aplaudiment. Aplaudiment també compartit per tota aquella gent, especialment gent gran, tot s'ha de dir, que ha instaurat com si fos la seva missa diària el costum de cada matí apropar-se al contenidor marró, el de l'orgànica, el que et dona premi si l'utilitzes 7 cops en 2 mesos. Doncs, com dic, s'apropen al contenidor marró amb la targeteta o el clauer i llavors fan com en aquella mítica resposta del concurs, Abril Cerral, doncs això, fan un Abril Cerral i no hi llencen res a dins i el premi surt igual com quan els xinos juguen a les escurabutxaques. Ja que parlem de residus, mira, haurem de veure si les dades per zones canvien d'aquí un temps, sobretot a partir del mes de novembre, que és quan s'ha anunciat que tindrem al Prat, per primer cop al nucli urbà, la presència d'un establiment de menjar d'aquests de proximitat i saludable com és McDonald's. Sí, aquí, a banda del control de residus, ja aviso que la policia local, en comptes de control de patinets, haurà de fer control de riders de globo circulant per la vorera d'11 de setembre. I on estarà aquest McDonald's? Doncs es veu que als baixos dels pisos nous de la cooperativa obrera. Com veieu, un contrast de sabors inigualable, perquè tindrem una empresa enormement reconeguda, com sabeu, per la seva sensibilitat laboral i sindical als baixos d'un emblema del moviment obrer del Prat. Com deia al començament, ja em quadra més això que ideològicament sempre acabem buscant el terme mig i el centre de les coses. I si aquesta barreja de residus i hamburgueses us ha fet venir gana, bon profit i, sobretot, bon cap de setmana. Gràcies.
1: Gràcies, Javi. I arriba el moment de conèixer què tenim preparat avui a les portades dels diaris, a la premsa escrita. Amb la Neus Bou, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Què tenim avui?
2: Vinga, doncs avui tenim una miqueta més de varietat, no com, com els passats dies. Comencem pel diari Ara, amb aquest titular d'Europa val el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Després també tenim una fotografia destacada on apareixen el president Macron i Donald Trump en aquesta abraçada o gest que es fan un cop Donald Trump doncs, va signar a París aquest acord amb l'Iran. I després altres destacats també com que el jutge Calama imputa les dues filles i la secretària Zapatero i també l'atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou.
1: Molt bé, anem amb La Vanguardia. El tema principal també és aquest de Donald Trump, que presenta com un triomf l'acord amb l'Iran, que sembla, de fet, una capitulació. La fotografia és la mateixa, també al Palau de Versalles pel president de França i pel president dels Estats Units. I després, en alguns destacats, la parella d'Isabel Díaz Ayuso va facturar a Quirón 4,4 milions d'euros en 3 anys. Segons un informe d'Hisenda, Alberto González Amador va cobrar 4,4 milions del grup Quirón, justament quan ja era parella d'Ayuso, a l'inici de la seva relació amb Ayuso. També el tema de les filles de Zapatero i de la secretària estan també en un dels destacats. I també José Luis Escrivá dona una entrevista a La Vanguardia, que és el governador del Banc d'Espanya. Recordem, la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic.
2: I acabem amb el periòdico, amb aquesta fotografia i gran titular d'ahir del rei en el tercer fòrum del Mediterrani a Barcelona, reivindicant el Mediterrani com a un espai de diàleg. El rei Felip VI elogia el fòrum de premsa ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. També hi ha una sèrie de destacats dins d'aquest mateix tema, que és Illa insta l'eix Mediterrani a evitar caure en la visió centralista del passat, i també els alcaldes de l'Arc comparteixen receptes per combinar turisme i vivenda. I altres destacats, com és per exemple el de Sánchez, que obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos, que fins ara no s'havia pronunciat sobre això. Llavors, bueno, doncs aquesta nova declaració del president.
1: Molt bé, doncs vinga, va, anem a conèixer què tenim preparat pel Planeta Prat d'avui. Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, què tenim preparat per avui?
1: Doncs avui acabem ja la setmana mogudeta. A les 9:30 comencem amb la tertúlia de divendres, amb la Maria del Mar Gómez, la Mari Carmen Fernández i el Rubén Iglesias, i parlarem, bueno, moltes coses que ara estan passant. Parlarem de la taxa de residus, que rebaixaran un 15% aquí al Prat. Parlarem del cas de Zapatero, com han esdevingut, no?, aquests últims dies, amb les declaracions que han fet davant del jutge i bueno, tot el que hi ha, que hi ha molta coseta. I també, com no, doncs, a continuar amb aquest acord entre els Estats Units i l'Iran i veure, doncs, cap on va, cap on tira aquest tema, que també dona molt per parlar. Continuarem a les 10 amb el Divins Divendres, amb el Lluís Aguado. Com sempre, sempre ens porta cosetes bones i entretingudes, però no sabem fins que
0: sempre
1: ve aquí.
0: Sempre sorpresa.
1: Exacte, sempre sorpresa, però de les bones. Continuarem a les 10:30 amb el 44è aplec de la Sardana. Parlarem amb el Jordi Gil i amb la Conxita Pedra i amb la Mercè Margalef sobre, doncs, aquest aplec que es durà a terme, doncs, aquest cap de setmana. I bueno, tot el que tenen preparat. I també, parlant també de coses que venen aquest cap de setmana i són festives, continuarem a les 10:45 amb el festival de final de curs de la Casa de Càdiz amb la Filo García. Recordem que, bueno, és un festival que es farà al Teatre Modern aquest diumenge i, bueno, perquè tothom estigui assabentat. A les 11, el Plans a tocar... amb mi.
0: Què tenim?
1: Doncs també s'ha sorprès una mica Lluís Aguado.
0: Molt bé,
1: no, parlarem del Sónar, que comença ara també aquest cap de setmana, i parlarem d'altres coses que, bueno, que es fan aquest cap de setmana per aquí, per la zona, i bueno, per sortir una miqueta de lo que ve ser el Prat, que ens encanten els plans al Prat, però també a vegades està bé sortir-ne una mica.
0: Tant, sí. Què més?
1: A les 11:30 parlarem, bueno, tirarem l'entrevista i el reportatge dels nostres companys d'informatius amb l'Adelina d'Orgull Pota Blava sobre tot el recull d'activitats que tenen aquest 20 de juny preparades.
0: Gairebé 12 hores de coses que estaran fent d'activitats de tallers, de shows, de música.
1: No, jo he mirat la programació i és que no tenia espai físic en aquesta escaleta com per poder apuntar tot el que hi havia. Així que estigueu molt atents i atentes perquè, bueno, preneu nota. A les 12 l'entrada en la creativitat i acabem ja el matí a les 12:30 amb el Xamosa i Galana, amb la Unión.
0: Perfecte, doncs gràcies, Neus.
1: A tu, que vagi
0: bé.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari.

0: 35 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem, com us dèiem, amb la tertúlia. Avui ens acompanyen la Maria del Mar Gómez. Bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Bé, gràcies a Déu, molt contenta d'estar com estic, de salut.
0: Clar que sí. Ens agrada també tornar-te a tenir per aquí. Mari Carmen Fernández, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Pues perfecte, molt bé, molt contenta d'estar aquí
0: també
2: vosaltres.
0: També feia dies que no et portàvem,
2: Sí, és veritat, ja tenia estem... jo anyo a
0: l'enfant. Les ganes, no? Molt bé, molt bé. I Rubén Iglesias, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, aquí una entelada.
0: Com ho porteu aquests dies de calor? Perquè sembla ser que anirà... que no baixa, això, ja? Ja no baixa. Ja. Porteu bé? Perquè
3: no.
0: hi ha alguns dies, no? Hi ha alguns tertulians que els és una mica igual i hi ha gent que ho porta fatal,
3: Jo ho porto fatal i estic fins i tot de mal humor. I porto tota la setmana que la gent em pregunta què et passa i dic, és que no em passa res, però és que no puc.
1: Sí,
3: ho passo fatal, suau, passo molt malament, m'aplatana moltíssim, estic cansat. Per les nits és horrible, o sigui, ho porto fatal i encara queda tot.
0: I encara queda el fort, no? La resta...
2: A mi m'encanta.
0: Sí?
2: Sí, mira, content.
0: Molt bé, no?
2: M'encanta aquest temps. Aquest temps de sortir a la nit i veus que encara no és de nit i molta gent i, bueno, i la calor, pues, bueno, és que t'has d'acostumar perquè estem en un país que fa calor. Vull dir,
3: I cada cop més.
2: I hem tingut sort que aquests dies vull dir, el fresquet estava.
0: Sí.
2: I jo, pues, ho porto bé, sí, m'agrada. Ara, quan tinc calor, pues, si vas al carrer al migdia, pues, clar, dius, ostres, quina calor, que
0: clar, estic suant. Clar, perquè al final que dius a l'hivern, que es fa de nit a les 5 de la tarda.
2: Sí.
0: No ve de gust fer tantes coses, tal, no? I en canvi ara, doncs, no parem.
2: Sí,
0: no?
2: Exacte. Sí, sí.
0: Maria del Mar, tu
1: pues a mi m'agrada bastant també com a ella. Jo crec que és
0: Rubén,
1: una cosa...
0: Sí.
3: No em passa res, com soc borde ara.
1: No passa res. El que passa és que jo també penso que cadascú s'ho pren com s'ho pren, com és ell. Vull dir que jo, això que tu has explicat, al meu marit també li passa. Vull dir que, i és que cadascú s'ho pren com s'ho pren. A mi pel que m'agrada... Bueno, jo deia, bueno, quan arribi la calor ja parlarem. I és veritat que jo que faig com els andalusos, quan és l'hora més dolenta, pues faig el mínim possible. I l'hora bona, que és de nit i d'hora al matí, doncs aprofito per fer tot allò que després em costarà molt més. Aleshores, jo penso que m'adapto força bé. També és veritat que els moments d'usos intento baixar tot, no? Per no estar com tu dius, perquè també això es nota. Però realment penso que si també aprenem una mica... aturejar la situació, potser estaríem més bé, no?
2: Clar.
0: Vinga, va, doncs comencem parlant de temes del Prat, i és que aquesta setmana han anunciat des de l'Ajuntament que la taxa de residus es rebaixarà un 15%, a més serà aquesta baixada retroactiva des de l'1 de gener d'aquest any, és a dir que sí o sí se'ns descomptarà en aquesta propera factura, doncs el que tocaria d'aquest mes i de les anteriors factures del que va d'any. Ho notarem una mica més en aquesta factura que en les properes, però bé, sembla ser que doncs, amb aquesta nova mesura la gent està reciclant més i doncs, a l'Ajuntament li costa menys diners

0: doncs, tot el tractament de residus, fet que fa que es pugui repercutir aquesta baixada en doncs, els ciutadans. No sé com valoreu aquesta notícia.
1: Jo puc aplaudir?
0: Pots aplaudir, pots aplaudir.
1: Puc aplaudir perquè a mi em sembla que era massa el que s'estava cobrant. I em sembla que no hi havia tantes raons perquè s'hagués de cobrar tant. Con lo qual jo penso que a part de que hagin comprovat això, potser han comprovat que no calia cobrar tant. I també penso que el Prat, jo almenys ho veig cada dia, i jo sóc una persona que reciclo molt perquè m'importa molt el medi ambient, no només per als temes, no, perquè m'importa molt el medi ambient, intento reciclar moltíssim, i jo crec que hi ha molta gent com nosaltres, jo ho veig amb gent jove també, vull dir que penso que això ens anima també, no?, a veure que la gent sí que recicla més, però això havia això del preu aquest tan alt havia portat una rebotada molt important, també, vull dir que això també jo suposo que és una mica pues, efectos secundarios del que, no?, del que es va posar en el seu moment, que crec que va ser un pèl massa.
0: Mari Carmen.
2: Bueno, jo crec que al principi, com totes les coses, es fan i després es veuen com van, com van reaccionant la gent. Jo sé, hi ha gent que, és, que recicla molt bé, però hi ha gent que també és molt incívica.
1: Sí, també, això és també, veritat.
2: Sí, perquè sí, tenen el seu, la seva clau per obrir i veus que deixen la bossa i se'n van o la deixen una paperera. Vull dir, i jo crec que això, els joves, sobretot, estan més conscienciats de lo que és el reciclatge que la gent més gran. Jo, jo crec que estem posant els valors de que el seu món l'han de cuidar perquè és el que es trobaran després, i la gent jove té molta consciència, perquè jo a casa meva, per exemple, abans jo fa uns molts anys no reciclava.
1: Clar,
2: i els meus fills em deien, mama, és que has de posar el vidre això, i vaig començar a fer-ho, i el cartró i el que és, i jo treballo en un puesto on reciclem també l'orgànic, el no menjable, el tal, i llavors jo crec que això també ensenyar i fer aquests valors a la gent també, i per molt que posin, vull dir, la gent també té que tindre una mica de que és la seva ciutat, encara que la tassa sí que és veritat que al principi va ser excessiva, però jo crec que també han vist com ha reaccionat la gent i que això ho poden baixar, i això jo crec que és un èxit també de fer les coses com toca, no? Dic jo.
0: Rubén.
3: Bueno, jo crec que això és el resultat de la mobilització ciutadana. Ja només les manifestacions que va haver, sinó el descontent que es veia als carrers. No tota la gent va venir a manifestar-se a les manifestacions que es van fer, però hi havia molta gent molt descontenta amb aquesta taxa, que no l'entenia. Jo des del principi vaig dir que va ser un error fer coincidir els contenidors intel·ligents amb la taxa de basura.
0: Clar, bé, recordem que
3: eren coses que
0: l'obligatorietat de la llei era doncs, cobrar aquesta nova taxa, no tant fer el tema dels contenidors.
3: Efectivament, és que eren coses paral·leles que van coincidir en l'espai-temps, però que no tenien res a veure, però la gent no ho van entendre així.
1: És que ho vam entendre al revés.
3: Ho van entendre al revés.
1: Clar.
3: La gent va entendre que era una manera de m'estan obligant a reciclar.
1: Clar.
3: I molta gent que reciclava es va i va dir, no reciclo.
1: Sí.
3: I jo crec que això és, bueno, és una bona notícia, està bé que funcioni amb efectes retroactius, per altra banda ens diu que ha funcionat, però bueno, jo que he estudiat dret, a filosofia del dret de criminologia, hi ha una cosa que ens ensenya que hi ha dues opcions, o premiar o castigar, per aconseguir el mateix objectiu, o es castiga o es premia. Aquí es va castigar
1: i ara es premiarà,
3: i ara es premiarà. Per tant, veurem a veure com funciona. Això és un debat dins de la criminologia i de la filosofia del dret, a veure com funciona més.
1: Però jo crec que és més positiu,
3: jo crec
1: que el premiar sempre és molt més positiu
3: sempre,
1: que el castigar tant, I a més, crec que necessitem en aquesta societat veure molt més allò positiu que fem que tot allò negatiu. Perquè jo penso que quan parlem tant del negatiu, en l'ambient no ho noteu que hi ha una baixada? Doncs parlem del positiu. Que escolta'm, n'hi ha moltes coses positives per parlar, I jo penso que totes les millores s'han de parlar. És veritat el que tu has explicat, però pues, aquesta millora també s'ha de tenir en compte i jo crec que s'ha de celebrar. Jo sóc bastant de celebrar i a mi m'agrada celebrar les coses.
2: Clar, sí.
1: I les coses que es fan ben fetes s'han de celebrar.
0: Dèiem, arriba ara aquest anunci tot just quan queda un any per les eleccions municipals. No sé si creieu que també això pot haver influït
1: també
0: en el fet de baixar, que sí, o que simplement han vist que doncs, hi ha per baixar aquesta diferència i ho han aplicat. Què opineu?
1: Jo crec que tot es relaciona en aquesta vida.
3: A veure, és que aquest és un problema que la gent del Prat ho va tenir com un problema gran. Està bé, perquè això vol dir que els problemes grans estan coberts i aquí, que aquí vivim bé. Però tu ara feies una enquesta a la gent i jo crec que era uns dels temes més polèmics i que més preocupava la gent. I és veritat que hi havia comerços que sí els afectava molt.
1: És que estan una mica més castigats els
3: sí,
1: comerços.
3: Sí, perquè hi havia comerços, vale, hi ha comerços, un bar tal, que contamina més o genera més basura, tal, però hi ha comerços que no generen basura. I pagaven molt. Sí. És veritat que es va fer una taula, un barem, de metres quadrats, de, per també el tipus de negoci que contamina més o menys, però estava una mica distorsionat i havia, jo conec negocis que pagaven molt i no generaven tanta basura. Per tant, bueno, jo crec que...
1: Jo crec que ajustar això també és una mica d'injustícia, perquè jo crec que això també és part de la justícia social. I crec que el que ha dit ell és ben veritat, i hi havia molts comerços que estaven molt afectats i estaven molt enfadats també. Llavors penso que bueno,
2: jo crec que de tot s'aprèn. I jo crec que tothom posa a les coses per veure com es soluciona, com va, i jo crec que es fa de la millor manera. Llavors ara jo crec que no, jo crec que ha sigut un temps on s'han canviat moltes coses, errors que també no estaven previstos o s'han passat, i són la conseqüència de seguir mirant com podem fer les coses més bé. I jo crec que això és el que ha passat, penso des de la meva opinió.
0: Al final va ser un daltabaix tot el tema de les basures, de les escombraries, de la taxa, però ara ja tothom utilitza amb normalitat el clauer, ja, o gairebé tothom. El que vol seguir-ho fent malament, ja ho feia malament abans i ho segueix fent ara. Vosaltres veieu a l'ambient, us trobeu que la gent està reciclant una mica més? O per contra, diem, doncs hi ha gent incívica, hi ha de tot, però veieu que la gent s'hi preocupi una mica més o no?
2: Jo crec que sí.
1: Jo crec que també. Jo, a més, jo soc molt observadora.
2: Jo ho veig,
1: Jo, mira, una de les coses que crec que seria molt interessant és que es fessin més campanyes. Perquè, mira, ja no sé quants anys fa que aquí venen els col·les a fer aquí el Modern, venen a fer actuacions, i quan se'n van, li queda el carrer, que és vergonyós. Jo crec que aquesta gent a casa seva no tiren les coses a terra. I jo penso, això estaria molt bé, de veritat, fer-los una foto i després explicar-los per què ha quedat aquest carrer així, d'aquesta manera, si estava net. Doncs està molt bé que vingueu a fer això, però una cosa no treu l'altra. Tu pots fer això i després deixar-ho o al mateix Modern a dintre d'una bossa bruta, no? O llavors crec que ja es necessiten campanyes de conscienciació i sobretot a temes de festes, quan hi ha, aquí n'hi ha festes, tot això ha de quedar recollit, quan aquí n'hi ha festes, tot això ha de quedar recollit. I crec que això aquí sí que podrien emplear quartos, perdó per l'expressió, però crec que aquí sí que s'haurien de gastar els diners, perquè el mateix passa amb les caques ditxoses dels gossos i amb els pipis i amb totes aquestes històries. Es posen pipicans, però no, jo vaig on a mi em sembla. Doncs perquè es posen els pipicans? Doncs és una educació que crec que l'hem de reprendre. I això no és que no s'acaba mai. Per què? Perquè els nens van creixent. No s'acaba mai. El tema de l'educació viària no s'acaba mai.
2: Jo tinc que dir que sí, que s'ha de fer campanyes, i crec que des de les escoles es fan aquests valors i s'ensenyen, t'ho dic perquè ho sé. I també hem de pensar una cosa, ja no les escoles, és que els nens més grans que surten al carrer i fan coses als bancs i veus com queda al matí, això jo crec que també s'ha de fer des de casa,
1: Home, claro.
2: Des de casa hi ha una educació, té que ser una educació que tu arribis al Modern i sàpigues que allà en un teatre no es pot tirar les coses al terra, perquè hi ha més gent, també ha de netejar gent, i no és que la gent que... perquè això també és una altra, hi ha molta gent que diu, no, com pago, te pago, pues yo voy a hacer lo que quiero. No, és que aquest temps que dediques en el que tu no fas bé, ho poden dedicar a una altra cosa que potser sigui més necessari. I si tots fem aquest granet de sorra des de casa, sí, que s'ha d'ensenyar els valors i les escoles també, però es treballa
1: això,
2: es treballa molt i bueno, jo crec que ha de ser conjunt sempre.
1: Això estic
0: Rubén,
1: d'acord.
0: Vols afegir alguna cosa més?
3: No, jo és que avui sóc el pessimista. És que, és que jo veig moltíssim incivisme i a més, no vull criminalitzar, però en un sector d'edat molt concret, vale, i no vull criminalitzar la gent jove perquè és un sector petit dins d'aquest col·lectiu, però es veu a les nits. Ara últimament, que ja les classes han acabat, tal.
1: Passeies
3: per l'avinguda Verge Montserrat, per exemple, molt tard, jo tinc gos, passeio tal, i veus una pila de nens, a més nens, no nenes, nens, les ampolles pel terra, gots,
1: això és veritat.
3: Material urbà, el trencant, he vist bancs al carrer.
1: Aquí també ho han fet, al carrer
3: aquest. També, no? És que, i el veig i dic, ostres, i bueno, ha coincidit ara precisament que s'estan acabant les classes, que ja no matinen tant i tal, i això serà tot l'estiu, suposo. I hi ha molt incivisme. Jo veig, passejo pel carrer i veig nens que s'acaben una Coca-Cola i tenen l'escombreria al costat i la llencen al terra. I el xiclet i tot. I sí, sóc pessimista, però sí. I teniu raó que això s'ha de fer des de casa. Això s'ha de fer des de casa.
1: Jo crec que des de casa, des de l'escola, des de la societat, des de tothom. Abans, quan jo era petita, els veïns educaven també. Si un veí estava veient que tu estaves fent una cosa malament, et deia, no facis això, que no és el millor. Ara ningú diu res, i això no pot ser, perquè ni que ho diguin els més adults, ni que ho digui ningú, a mi em sembla que hem de fer alguna cosa. I jo realment he de dir que jo en aquest carrer meu, tot el tema dels contenidors, tot això, hi ha un senyor que a mi em dona exemple cada dia, perquè tot el que ell veu que no ha d'estar al seu lloc ho posa al seu lloc, i jo penso, jo hi he ensenyat als meus fills així. Una altra cosa és després el que facin, però jo ho he ensenyat i jo ho he après, i jo vull ensenyar-ho no solament als meus fills, sinó a tot el que pugui, perquè si jo un nen petit veig que està tirant una cosa a terra i li puc dir, si vols ho portem a la paperera, doncs ho faré, perquè em sembla que som col·laboradors de que això vagi millor. I jo dic, crec que és, que és una ajuda que ens estem fent mútuament tots, perquè de vegades on no arriba un, arriba l'altre.
2: I per l'avinguda, per exemple, tu vas caminant i no gent jove, gent gran menjant pipes.
3: El tema de les pipes moltíssim. És una altra cosa.
2: Jo tinc que donar una llança sempre per la joventut, perquè jo crec que sí que hi ha la part que hi ha bruta, però hi ha molta gent però hi ha molta gent jove que també té molta consciència de les coses. El que passa és que sempre es veu
1: Que
2: i veus els 4 o 5 que ho fan malament. Però jo tinc que dir que jo vaig per l'avinguda i veig gent adulta, adulta, i estan menjant pipes i tirant a terra.
3: El tema de les pipes, me da un coraje.
2: I tu dius, escolta, no pots tenir... Mira, a Andalusia hi ha unes bosses
1: que porten
2: un paper enganxat a la bossa per darrere, a molts capitals d'Andalusia, i tenen la bossa de pipes amb allò que és per posar les pipes a dintre, i va enganxat a la bossa.
1: Molt bé.
0: És tan fàcil com això, no?
2: És tan fàcil com això. I de conscienciar la gent que no s'ha de tirar al terra. És que estan menjant... I jo passo i dic, no pot ser. I els hi dona igual. I no són gent jove, és que mengen pipes.
1: És un costum que agafen i au.
2: Clar, perquè, ja vendrà el de la limpieza que lo limpien. No, home. És que el de la neteja, és el que he dit abans, torno a dir, pot dedicar-se a una altra cosa, a netejar... i no dedicar-se a que tu, fent això, ho tiris a l'escombreria. I s'ha acabat.
1: Jo crec que estaria molt bé fer com una obra de teatre, no? Com es va fer aquí, que es van fer obres de teatre per animar a la gent a aquesta festa del màrqueting i tot això. Doncs fer alguna obra de teatralitzar una mica, fer coses d'aquestes, no?, pel carrer, que això penso que ajuda també molt, no? I anar agafant les coses.
0: Jo teniu aquí els voluntaris per fer...
2: Sí,
1: que jo vaig a fer voluntària,
2: i jo també faig altres.
0: Molt bé, va, anem a avançar una mica i canviem de tema, i és que sortint una mica del Prat, el tema del cas Zapatero és una mica el que ha sacsejat la política espanyola aquesta setmana i també els darrers dies. Justament aquesta setmana, doncs, el president Zapatero declarava a l'Audiència Nacional pel tema de Plus Ultra i d'aquest possible tràfic d'influències, i també pel tema de les joies, que finalment ha quedat en un segon pla i anirà per més endavant. Anem, si us sembla, a escoltar un petit tall on Zapatero negava doncs, que tingués res a veure amb això de Plus Ultra.
4: Es decir, que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, ¿dónde y cómo?
0: Doncs bé, aquesta és una petita part de la declaració que s'ha filtrat. No sé com ho veieu, si potser estàveu més preocupats abans de la declaració i ho deixa una mica més clar tot o no acaba resolent molts dubtes.
1: A mi, realment, em sembla que el que més es pot... S'ha d'esperar temps i s'ha de veure les coses clares i jo em sembla que aquí hi ha coses que no estan clares. Com en moltes coses d'aquest estil.
0: Mari.
2: Jo crec que la presumpció d'innocència ha d'estar sempre per tothom, però també tinc que dir que jo crec que quan un president acaba, això de les portes giratòries que diuen, o que segueix fent la seva agenda per més coses, perquè l'han imputat a les filles per la seva empresa, que jo fins que les coses no tinguin proves, perquè és molt fàcil dir, i suposo que ho tindran bé quan ho han imputat o bueno, ja veuran la defensa, però crec que tindrien que deixar moltes coses perquè ja han fet la seva funció, i això passa en tots els partits l'anterior que teníem, pues, tres quarts del mateix, i jo crec que això fa molt de mal. Fa molt de mal per la gent que sí que treballa bé amb els seus partits polítics i que es preocupen per fer les coses bé, i això a mi jo crec que ho tindrien que deixar, i deixar tot, perquè ja han tingut el seu moment, ja han tingut la seva feina, ara deixa que la més gent del seu partit facin les coses bé, i això és una trava que estan posant. Jo dic que al Pedro Sánchez només li falta que li baixin els extraterrestres, perquè sí, ha passat aquest senyor ha passat per tot. I jo, a mi, jo el Zapatero el tenia i el tinc encara, perquè jo fins que no tingui les coses provades i que tingui una condena o el que sigui, a mi era un senyor que sempre m'havia agradat moltíssim, perquè va fer moltes lleis molt bones per al país, molt progressista, una persona que deies no pot ser, és que no, ell no. Mira, no sé, potser tenies per el seu tarannà de fer, perquè va aconseguir moltes coses, perquè va acabar amb coses que eren molt dolentes per la societat i ho va pactar i ho va fer. I ara m'he quedat, i lo de les joies, pues jo no sé, és que no sé què pensar, perquè lo que no entenc és que una persona tingui en un despatx d'un partit tingui una caixa forta de les seves joies. Tampoc
1: és que no és
2: personal,
1: normal.
2: No ho sé, igual és que no era personal, igual és que era alguna cosa que les deixava allà perquè estiguessin, perquè si tu tens unes joies teves, jo la caixa forta les tens a casa
1: claro.
2: Teva, llavors no, és que no sé com, tampoc entenc molt. Potser el que veus, el que escoltes, el que t'expliquen, que has d'anar agafant les coses amb pinces, claro. Perquè depèn
0: de qui escoltis.
1: De totes les maneres, a mi em sembla que les joies que et regalen amb un partit, això no és una cosa teva. Tu estàs allà amb un partit.
0: Clar, no? Hem de dir que en el cas de les joies, si la llei va canviar després que el tema dels regals que podien rebre doncs, presidents de govern, doncs va canviar després de que Zapatero marxés. És a dir, que quan ella estava... no era el mateix
1: que quan jo marxo.
3: Sí, ara regals oficials pertanyen a patrimoni de l'Estat. Sí.
0: Rubén, com ho veus tu?
3: Bueno, jo crec que aquest serà un tema molt llarg, que durarà moltíssim. La instrucció del cas durarà moltíssim, primer perquè és complicat i segon perquè jo crec que interessa també una mica que sigui un judici llarg. I bueno, jo crec que el problema de casos com aquests és que paral·lelament hi ha judicis socials, morals, periodístics, i bueno, a Zapatero ja se l'ha jutjat, malgrat que en un futur surti innocent, a ella se l'ha jutjat i l'opinió pública no canviarà. I bueno, això és un problema que jo crec que en general, no solament en aquest cas, hem de fer-nos mirar, perquè ningú, o sigui, se'ns omple la boca dient presumpció d'innocència, però ningú té presumpció d'innocència mai. Sempre quan una persona va al jutjat ja és automàticament culpable. I bueno, s'hauria de veure.
0: Parlàvem abans d'una taxa de residus dels tempos que han seguit a l'hora de fer aquest descompte. No sé si també els tempos, ara que queda un any per aquestes eleccions generals, ho parlàvem l'altre dia també a la tertúlia, i que Zapatero va ser un dels qui va aconseguir que Pedro Sánchez pogués tornar altra vegada a la Moncloa i va com guanyar les eleccions l'aparició de Zapatero en campanya. Creieu que això també ha influït a que independentment que hi hagués o no delicte hagi sortit tot ara, o què?
3: És possible.
1: Podria ser.
3: No sé. És que ja es diu massa cosa, però bueno, al novio de l'Ayuso se li ha posat la data del judici després de les eleccions. I aquest cas viurà tota la instrucció d'aquest temps fins a les eleccions. No sé, són detalls que, ostres, que és, bueno, no et fan il·lusió, per dir-lo així.
2: No.
0: Pedro Sánchez sí que es mostra encara donant-li suport a Zapatero. De fet, s'ha esperat que ell parlés a l'Audiència Nacional per seguir-li donant suport. Diu que ha estat parlant amb ell aquests dies. No sé si creieu que el fet que el president Sánchez es mostri públicament a favor de Zapatero és que creu que que té raó i que no ha comès aquests delictes?
3: Bueno, és molt complicat, des de la presidència del govern, donar-li suport a una causa que que jo crec que si ho ha fet és perquè realment es creu a Zapatero i li ha donat arguments que potser encara no s'han donat a la justícia suficients per a que li doni un cop de mà. És molt complicat, posicionar-te des de la presidència del govern en un tema així, i si t'has posicionat jo crec que és perquè realment té arguments sòlids per fer-ho.
2: Jo crec que estic d'acord amb això, perquè en altres components del seu govern, com a l'Àvalos i
0: Santos Cerdán,
2: exacte, bueno, la dona. Això de seguida va dir s'ha acabat, fora. Vull dir, perquè suposo que tenia les coses ben clares, que aquesta gent pues, presumptament pues, havia fet això, però amb ell no. I bueno, pots pensar que era com la seva mà dreta d'ell per ser president, però jo crec que quan una persona tu creus en ella, jo crec que sí que li dona suport, perquè potser ell està veient coses que nosaltres no sabem.
0: Clar, i s'ho creu de veritat.
2: I s'ho creu de veritat, i potser quan arribi més temps, i el que diu ell és veritat, quan una persona se l'acusa, després tornar a tenir
1: net, que el tu, teu nom és
2: sí,
1: molt
2: que
1: fort.
2: Tu estiguis bé, però això passa amb totes les fases de la vida, Tu acuses amb una persona i vale, sí, t'has de defensar sent innocent i t'has de defensar, però ja ho tens. I poden dir, claro, no, però és que...
0: I encara que surtis innocent, el dubte en molta gent no haurà marxat. No.
2: Pues ¿por qué habrá sido inocente? Pues mira, pues seguramente habrá tenido esto. Això és dolent, És dolent. Jo crec que no és tan fàcil.
1: Tenim una societat molt crítica, també. Crec que estem contínuament criticant, que no ens ho traiem de sobre. I jo crec que hem de... és que no ho sé, mira, alçar més la mirada. Alçar més la mirada. Estem molt mirant sempre cap a el que fa aquest, el que fa... Bueno, que a veure, el que està malament s'ha d'arreglar, però ai, em sembla que li donem masses voltes a lo dolent i no arreglem coses bones.
2: Jo crec que tenim, potser, la gent que està bé, tenir tota la informació, però crec que és com un bombardeo cada dia. Cada dia que t'aixeques és un bombardeo. Vinga, ara això, ara això, ara això, ara això. I ells mateixos, vull dir, els mateixos periodistes que diuen...
1: No
2: és que com pot ser que un polític digui una cosa que sortirà dintre de 15 dies?
1: Bueno,
2: no,
1: jo
2: perdona, tu no ets de la justícia, no. ni ets...
1: No, però a vegades ha sortit un polític, ha dit una cosa en un programa que jo ho he sentit, i després ha passat la contrària. I això ho hem vist tots. No és una cosa rara. Perquè els programes es diuen, però després no es poden complir, no? Els pressupostos. No hi ha manera humana. No, i ell no para de dir, i això ho aconseguiré, bueno, ja ho veurem. Però fins ara totes les dates que es posen no hi ha manera de que es aconsegueixi, vol dir que alguna a treballar.
0: Doncs amb això ens quedarem, perquè ens hem quedat ja sense temps. Ens faltaven encara coses, però les deixarem pels propers dies. Gràcies als tres per venir.
3: Moltes gràcies.
0: I bon estiu ja, perquè no ens veurem més aquí això. A l'estudi. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, bon estiu.
3: Adéu.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 6 minuts per sobre de les 10, anem amb més temes. Lluís Aguado, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: El divins divendres ja...
1: Home, estem a divendres.
0: Fantàstic.
1: Divins divendres calorets, divins sí. Divendres estiu. Amb aquesta...
0: Què ens has portat de música?
1: Bueno, aquest noi, Soc un bohemio, que ha tret el nou disc, aquest, el nou senzill, mm-hmm. Val? Que es diu El Lloc. Rebel, Vida, ja venen els festivals, aquest noi presenta El Vida, és un noi jovenet, canta molt bé, entra molt bé ara això, aquests tamatins d'estiu que entrem, ens aixequem així una mica, ens costa aixecar-nos, i llavors va bé
0: ens costa si anem a treballar.
1: Jo a sí. Mi em costa en general, sí. Sí, em costa en general. Aquest, quan has passat, entre cometes, perquè jo dormo poc, mala nit, et costa dormir, llavors el dematí,
0: costa, sí.
1: El dematí fa una mandra, i és quan estàs millor, que t'entra aquest airet per la finestra, que estàs com a gust i, ostres, t'has d'aixecar.
0: Tu et poses musiqueta per aixecar-te o no?
1: Jo intento, mira, soc, últimament, i està molt de temps, soc de ràdio i de notícies i tal, però és que fa un temps que no suporto aixecar-me pel dematí, un altre cop el mateix.
0: Ara per la mata, Tertulia, ens bombardegen tot el dia
1: tot
0: amb tot
1: rato,
0: i acabes
1: el mateix,
0: esgotant,
1: estic
0: no?
1: De Zapatero, del PP, de no sé què, de la llei del català, dels professors, amb tot el respecte, del no sé què, de lo... Llavors arriba un moment que t'aixeques ja amb una angoixa, i amb un d'allò, i últimament hasta em poso música clàssica, o em poso òpera, o em poso cosetes així, no, no música molt marxosa, perquè tot té el seu moment, però em vaig posar musiqueta, o silenci, que també hem de reivindicar la part de silenci. També va bé a la primera hora amb un cafè o amb un te, el que sigui, plantejar-te una mica com va el dia, què has de fer, la setmana, depèn de si és començament de setmana, una mica de silenci, perquè és que és horrorós. Si ja t'aixeques, no sé què, si l'altre ha declarado, si no sé quantos, si tal, si un home amb un ganivet, si... És que arriba un moment que dius, hosti, tu...
0: El que li han disparat al cap.
1: I sóc mega cap. Informació, perquè m'agrada la informació, m'agrada la cultura, m'agrada l'esport, m'agrada no sé què, i els concerts, i els festivals, i el no sé què, però jo sóc d'una mena, que sóc de tanta informació, de xuclar, xuclar, xuclar, que això m'estressa a mi mateix. No puc viure sense ella, però massa és com la droga. Tinc que dosificar-la, no puc prendre-la tota de cop. Aleshores, doncs, això, estem una mica en aquest... Ara estic en el moment aquest estiu, intentar aixecar-me, música com aquesta. Mira, tinc un altre tema d'aquest noi, sí. Que el coneixeu segurament.
0: El posem?
1: Sí.
0: Vinga.

0: què hem escoltat ara?
1: El mateix, el noi, el seu convivent meu, i aquesta és la més coneguda.
0: Està guai, eh?
1: Sí, és una mica entre Petit de Caleril, que és el productor seu. Bueno, és una cosa, és un noi jove, però cantautor. I
0: entra molt bé, tranquil·let.
1: Sí,
0: està bé.
1: I bé, tornem a el que dèiem, aixecar-se així pel dematí i anar reflexionant. I seguim, i com venen a anar a concerts, ve el Vida, ve... ahir ja va començar el Sonar, que després si acabem portaré algú del Sonar.
0: I vas tu al Sonar?
1: No, ahir vaig anar als Premis Marta Mayordomo.
0: Ah, molt bé.
1: Ciutat del Prat.
0: Sí.
1: Bueno,
0: i...
1: ja està, no dic res més.
0: Molt bé.
1: No sé els criteris, no sé el jurat, no sé com van anar, però bueno...
0: Però tu participes?
1: Sí, vale. Participava. Bueno, per primera vegada vaig optar a un dels premis. Bé, no sé ben bé com... No acabo d'entendre ben bé els criteris que s'apliquen, però bé,
0: ja han canviat, està. Els premis, perquè abans eren
1: només
0: a l'emprenedoria.
1: Sí, no, ara... per això que vaig participar com a restauració, perquè vam fer un apartat nou. Però bé, aquí lo dejo.
0: I el tema de la taxa de residus, has vist que...
1: sí, he vist alguna cosa, que tampoc acabo d'entendre.
0: Ha baixat un 15% retroactiu des del gener el cost de la taxa.
1: Doncs pues fas bé d'informar-me. A veure, jo, si tinc que escoltar, el que ens diuen és que era el Prat, superbé, érem dels que millors ho fèiem, dels que millors ho fem, però cobrem... No sé, jo no acabo d'entendre. Si és que paguem molt... No... Si jo sento els comerciants, els restauradors i tot, tothom es queixa, diu que és una barbaritat el que estem pagant, la gent del carrer, gent que es manifesta, també d'altres partits, i gent per fotre tal. Si sento a l'equip de govern, es veu que el que fem és el que ho fem superbé, que a més paguem dels que som, paguem més pocs de tot al voltant. Vull dir, no sé qui té la veritat. Esto es como Zapatero, las joyas eran de sí, Emperatriz o son de la abuela. Yo qué sé, es que arriba un moment que no sé la informació, no sé qui creure'm. Aleshores, jo vaig pagant, vaig fer el que em diuen, intento portar-me el millor que puc com a bon ciutadà, però veritablement no puc dir si és just o no és just. Si ens volen tornar diners, per dir d'una manera, que no és que ens tornin, simplement és que són diners nostres que haurem adelantat. Però si resulta que ara hem de pagar menys, doncs està bé, però jo pago el que s'hagi de pagar. Vull dir, evidentment, si hi ha uns impostos i si veritablement això val per reciclar, per enfortir les poblacions i per... Doncs, si s'ha de pagar, s'ha de pagar. No acabo d'entendre. Ara s'ha de pagar, ara no s'ha de pagar. Tampoc tinc més informació.
0: Més important és que...
1: Avui vinc molt, has vist que vinc molt meditat pel dematí.
0: Molt bé, molt bé. No,
1: i fet ja, vull dir, no...
0: No t'has cagat en ningú.
1: No entraré en debat. Entraré en pensar que ve l'estiu, que hem de sortir, que ens hem de passar bé.
0: I ara més, un dels temes que parlàvem d'arrossos, etcètera, ve molt de gust a l'estiu sortir a dinar fora, anar a llocs així de platgeta... i està tranquil·lament.
1: Sí, de totes formes, també et dic una cosa, odio menjar amb tota la calor, el sol i els xiringuitos. T'ho dic sincerament. A veure, xiringuitos, a veure, estats de xiringuitos de Menorca, d'Eivissa, la d'allò, inclús podria ser xiringuitos del Pla, que no els coneixo, els dos que hi ha ara, però això d'aquest plus extra, jo sempre sóc dels que quan vaig a un local menjo a l'interior, a dintre. Per això es van inventar les taules, les cadires, les parets i l'aire condicionat. I a l'hivern no suporto el vent, no suporto la pols, no suporto... Llavors, tot el tema aquest, sí, que em passa, que menjo, doncs, he anat al camp, ja he anat al cau, he menjat sota un arbre, he menjat al terra, he menjat... Tot això està molt bé, però a 38 graus que em caigui les gotes de suor veient-li la panxa al senyor de davant o als peus de la senyora al costat i la sorra i no, vull dir, perquè veig cada cosa que dius, hosti, i a sobre pagues, no? Dius, hosti, si s'han inventat els restaurants, si es van inventar les cases i les portes i tot això. Aleshores intento, quan menjo a no sé què, mengis pues, un entrepà o vagis a la teva navareta a la platja. Tampoc sóc dels d'aquells de muntar el xiringuito.
0: Jo tampoc, no
1: de petit me'n recordo ens portaven els pares a Castelldefels i tot això, i la sandia i el melón i... però no sóc dels ratos que tingui disfrutar, nadar, aigua, bussejar, mar i tal, i quan acabo doncs, me'n vaig a menjar on sigui o el que sigui, o pico quatre coses i després estic a casa. És la meva manera de... Després cadascú que vulgui, que faci el que vulgui. Aleshores, tot el tema dels xiringuitos, més que res també, evidentment n'hi ha de molta qualitat i diem que són restaurants que estan a la vora del mar, mm-hmm. més que xiringuitos.
0: Clar.
1: Però la resta, pues clar, tot és una mica com, hosti, compte, fregits, mm-hmm. Poc espai, calor, els aliments a vegades com estan conservats.
0: Al final és que una guingueta, un xiringuito, no és el mateix que un restaurant que pots estar tot l'any allà, que té la seva cuina, que té les seves instal·lacions.
1: No vull dir res amb això, mm-hmm. que hi ha hagut, segurament hi ha guinguetes d'aquestes que fan quatre coses i molt ben fetes perquè ho tenen ben conservat, però jo quan veig guinguetes que des de platos combinats, arroces, a paelles, no sé què, i les veig amb 6 metres quadrats, dic, no m'ho crec. És impossible. És impossible que tinguin el peix fresc amb una mà ben posat, que tinguin la maionesa o la liòlica que acaben de fer, és impossible. Que facin el foc, jo no acabo d'entendre. Que facin quatre entrepans, que facin dos amanides, que facin quatre fregits i quatre tapes i tot això està molt bé. Que tinguin com un arròs preparat, no ho sé, però jo com veig coses que són, no ho sé, ho trobo bastant però bé, cadascú que ha de mirar on va i què fa i etcètera. Vull dir, també he estat a xiringuitos a Menorca que eren una persona i un metro quadrat i feien peix a la brasa i feien peix al moment. Bueno, doncs dius, hòstia, només fan allò. Però dit això, sí que dona de gust aprofitar més el dia,
0: sortir amb els amics,
1: i o no fer plans o sortir tal i després quan estàs allà liat, doncs hòstia, anem a dinar alguna cosa, anem a fer un arròs,
0: sí.
1: I buscar. A mi em passa molt això, que és, hòstia, doncs on anem? Va, aquí, que... Sempre et passa molt, i últimament cada mes, sobretot els mesos d'agost, mesos d'estiu fort, que és complicat trobar els llocs on vols anar.
0: Clar, perquè tu com decideixes, quan algun dia ho decideixes d'ara per ara, com escolls els llocs? Tens un llistat o recordes aquests que has anat, has menjat bé, o innoves?
1: Jo sí, són les zones que coneixo, tinc els meus llocs preferits, i si vaig a un lloc nou... Ara, per exemple, d'aquí dues setmanes vaig a Nàpols, a Itàlia, i ja m'estic fent tota una sèrie de recerca, d'informació. Ja saps que jo viatjo per menjar i menjo per viatjar. No, però ja estic fent una recerca no només de centre-ciutat de Nàpols, sinó dels voltants, d'algun lloc específic, sobretot amb un producte. Doncs hi ha una granja, m'agradaria visitar una granja de búfales, de mozzarella de búfala, unes vinyes que són d'una família de mil·lenària, d'unes vinyes que hi ha allà amb un tipus de vi que només fan allà. Vull dir, vaig buscant, llavors el restaurant del voltant, vaig buscar una mica, doncs és com seria... La imatge seria, vinc a Barcelona, m'interessa la carxofa, m'interessa el pollastre potablanc, i em desplaço 10 quilòmetres o 9 quilòmetres i vaig al Prat a buscar menjar aquest... Doncs faig una mica aquesta recerca. A vegades no sempre és possible, però no acabo, i acabaré menjant la pizza de carrer a qualsevol lloc i tal, però hi ha gent que no dona importància, jo respecto, però no només faré... Mira, aniré a Nàpols, passaré per allà, el restaurant que ponen la guia que tienes que visitar, la cafeteria que tienes que passar, hacer un café y pagar 6 euros y comerte una pasta, que també es pot passar, però sí
0: no
1: que,
0: només.
1: No, penso que s'ha de buscar, perquè a més coneixes pobles, coneixes llocs, coneixes que no són tan turístics, que
0: clar,
1: no estan al centre.
0: Clar, surt el circuit habitual de tothom, que això
1: buscar
0: també
1: una
0: ve
1: mica.
0: De gust,
1: A veure, també va una mica en funció de temps, però vull dir, ja et dic, vaig 4 dies, un dia vaig a cap i un altre dia vaig a altre lloc i res, i això... Perdoneu, que m'estan trucant, d'ara d'això la feina, que és el que té el director, i això, vull dir, simplement hi ha aquest tema, desplaçar-se una mica i anar a interessar-se pel menjar. I amb el tema de l'estiu, de les vacances, nosaltres ens juntem, estem de vacances, estem amb gent. Quan estàs amb gent és més complicat, perquè al final t'has d'adaptar una mica i has de buscar un lloc que encaixi per tothom. Quan estic sol o amb la família, doncs ja sabem on ens agrada, fas una mica la pregunta, què voleu avui, i busques dels teus restaurants o dels teus llocs preferits, doncs busques on pots encaixar i què et ve de gust. Doncs, ostres, avui m'aixeco i tinc ganes de menjar un bon arròs. Ostres, doncs saps dos o tres llocs, normalment si coneixes la zona, on es fan. Si tens sort d'anar al lloc ideal i a taula, bé, si no t'has d'adaptar amb un altre, i si no al final, doncs mira, a vegades canvies i dius, doncs saps què, anem cap a casa, cuino jo, faig una altra cosa. Jo sóc bastant... A mi m'agrada bastant, si no és el que vull...
0: Una casa.
1: Canvi de planes. No comer por comer tampoco, Vull dir, estic obert a tot, però si estàs amb els amics, doncs evidentment el que decideixi la majoria i a vegades doncs t'adaptes.
0: Ara que obriran el McDonald's als pisos de la cooperativa aquí al Prat...
1: Obren un McDonald's?
0: Sí, als pisos nous d'allà al costat del Viva. Doncs t'hauràs d'adaptar si els amics volen.
1: Jo, mireu, una cosa, jo soc molt, jo he anat al McDonald's, vaig molt al McDonald's. A veure, a mi m'agrada el McDonald's, m'agrada que hi ha aquelles hamburgueses, un menú d'aquests, igual també tinc un fill adolescent i vulguis o no, McDonald's, el senyor Coronel, Kentucky Fried Chicken, el burger, doncs m'ho trepitjo de tant en tant. No estic en contra, no he estat mai en contra de la... d'aquests establiments de cuina ràpida i tal. Estic en compte que em prenguin el pèl. Estic en compte quan tu pagues 10 o 15 euros per un menú McDonald's, que són unes patates a vegades que estan rebullides, al cap de 5 minuts no les pots menjar, sí, la Coca-Cola gran aquella, i després que et doni una hamburgueseta o no sé què. Aquelles hamburgueses al McDonald's són una mica addictives, no sé què els hi posen, els pepinillos o les salses, són com addictives. I... i bueno, de tant en tant pues, va bé perquè és ràpid, és, no, és... però si, hosti, si tens un bar al costat o tens un lloc al costat que hi ha un menú de 14, 15 euros o 12 amb un parell de plats xulos i amb un d'allò i també tens i saps que ho fan ràpid i pressa, depèn de la població que estiguis, ho trobo una mica, no sé, si em dius un McDonald's i em dius anar a menjar uns macarrons i d'un bar de menú i una cosa a la planxa i o una carn a la brasa, doncs diré, hòstia, no hi ha color.
0: Clar.
1: Ara, entenc que vagis al cine, que vagis ràpid, que diguis, hòstia, doncs una hamburguesa o un Frankfurt no estic en contra, eh? El que estic en contra és que hi hagi gent que només vegi això i només feia servir això i aquest abús que hi ha, però bé, benvingut sigui.
0: Molt bé.
1: Quants més serem, més riurem, sí, deien a casa.
0: Això segur. Va, doncs explica'ns una mica...
1: No, jo volia... Mira, reclamant tot el tema dels xiringuitos i tal, si hi ha algú xulo i algú ideal són els cefalops, no? Que es diuen, que són tot el tema dels calamars, la sípia, el pop, tot aquest món que no a tothom li agrada perquè són unes textures una mica complicades. A mi m'encanten.
0: A mi també.
1: I és una, són uns bueno, diríem que és un molusc, el cefalop és un molusc, però que no té, evidentment, no té ni closca, ni té espines, ni té res d'això, i ben fets són, tenen bastanta proteïna, bastanta aigua, i no tenen grasses ni greixos saturats, vull dir que és una cosa super sana, molt costosos perquè els el que els agrada. I de moltes maneres de fer i de moltes maneres de combinar. Tots coneixem els calamars de tota la vida. Allà antigament, els calamars a la romana, aquí ja costa trobar-los que es facin bé. Els calamars a la romana estan fets passats per ou batut, amb una farina. Costa trobar uns bons calamars a la romana. La majoria són tots preparats a tots els restaurants que es fan. O si no, el que fem normalment molts restaurants, perquè els calamars a la romana porten molta feina, són els calamars a l'andalusa, amb totes aquestes són farines que són més ràpids, evidentment sempre calamar fresc o congelat, però de bona, molt bona qualitat, i calamars a l'andalusa, que és molt fàcil. Avui en dia, amb totes les farines que tenim a casa, ja pots comprar a qualsevol lloc aquestes farines de galeta o aquestes farines de tempures que hi ha, és molt fàcil fer-ho a casa, veritablement. És una cosa que jo recomano. I l'únic és un bon oli per fregir, una bona paella per fregir, i aquest oli que el podeu fer servir durant molt de temps, el filtreu i el guardeu, vull dir que sí que dim, los fritos, si tu fas un bon oli a casa teva, un bon fregit, una bona farina, un bon peix, jo faig molt de bucaro fregit, molta sardina fregida, no és que faci molt de fregit a casa, però és una cosa que es pot menjar tranquil·lament, vull dir, no, sempre pensem en los fritos, pensem en un McDonald's que són fregidores, que hi ha patates, que hi ha, no té res que veure. Hi ha d'aquest tipus, després hi ha la planxa, evidentment, calamar, sèpies, tot això a la planxa. Un consell molt, molt important: quan feu calamars, quan feu, que això ho veig molt, quan feu sèpies, tota la planxa, a mi m'encanta, amb una miqueta de julivert, la planxa està molt, molt, molt calenta, amb una sal grossa o amb una, i és volta i volta, vull dir, una calamar, la sèpia, tot això és volta i volta. Quan es deixa més estona de lo normal, llavors deixa aquella aigua i és aquell calamar o aquella sèpia que queda com rebullida, queda com cuita.
0: Jo, com no ho sé fer bé, no faig mai això.
1: Doncs llavors ha de ser, si et fixes a restaurants o restaurants aquests que fan peix fresc i tal, tenen la planxa molt calenta, ho tiren volta a volta, i surten seguida el calamar o els calamorsets o les sepionetes, pupets, tot això surt molt ràpid, i la sèpia igual. tot l'altre ja queda per estufar, com fer uns pops amb ceba, tot això, llavors ja l'has d'estufar, mm-hmm. o uns calamars farcits, bueno, els meus menjars preferits, sí. els calamars que feia la meva mare, farcits de calamar, ou dur, és un altre món, allò és un, amb aquell palillo que portaven, amb una salseta,
0: això no es menja mandarin. Gaire ja, no?
1: Bueno, s'està recuperant a molts llocs, es recuperen, però quan trobo un restaurant que té això, m'hi tiro de cap. Perquè uns bons calamars farcits, però això ja és xup-xup, eh? Això no és volta i volta, això és xup-xup. I a part de calamars romana i tot això, doncs, bueno, un arròs de calamars, molt ràpid. Anem a, anem a un arròs de calamar o de sèpia. Una de les coses més importants que té, o de popets, són la tinta. Aprofitem la tinta d'aquests animals, val? Doncs res, anem a fer un arròs, que en parlen moltes vegades, però en parlarem, un arròs, i si pot ser arròs bomba, que és molt fàcil de fer, que és el de sempre, una bona paella ben calenta, un oli, comencem sempre amb la ceba, durant aquella cebeta tirem pebrot, si volem tirar pebrot, quan queda tot allò caramelitzat, queda tot allò una miqueta agafadet, que agafa aquell color marronet i tal, no cremat, si volem una llet o el que vulguem, llavors ja afegim el tomàquet, val? Un bon tomàquet natural, l'hem ratllat nosaltres, un tomàquet de pot, cap problema, i a partir d'aquí ja és quan nacarem, que es diu l'arròs, un bon arròs bomba, el que sigui, i en aquell moment hi afegim, si hem comprat unes sèpies fresques o hem comprat uns calamars i tot, i ens han donat la tinta, que no la tirin, afegim aquella tinta, si no, venen unes bossetes de tinta, venen unes bossetes de tinta que ja estan fetes per
0: que al final és el mateix, no?
1: És el mateix, però bé, si heu comprat unes sèpies xules i feu servir aquelles sèpies, doncs aquella tinta la tireu, i allò ho nacareu tot, ho sofregiu una miqueta, i a partir d'aquí ja tirem el caldo, que és el que parlem, 20-25 minuts, 30 minuts al caldo, si teniu un caldo de peix, si heu fet sopa de peix, espines que us han donat, peixos que heu anat comprat, guardeu al congelador, i de tant en tant jo agafo, ho bulleixo tot, faig un caldo i ho guardo en un tupper i tot no ho fico al congelador. Si teniu això, és natural. Si no, ja ho he dit més d'una vegada, ara que no en sent ningú, una pastilleta de crem, de caldo de pescado, no passa res.
0: A millor fer-ho així que no fer-ho.
1: Sí, perquè aleshores, si tens uns músculs, has obert uns músculs, l'aigua d'aquests músculs ben filtradeta, una paella sense un caldo de peix, sense un gust una mica peix, hi ha aquests tetabrics, no, prefereixo que ho feu vosaltres, però hi ha aquests tetabrics i de moltes marques, pues de caldo de pescado o un fumet, n'hi han de molt, venen al mercat també fumets. Clar, si no li tires un bon fumet, si no li tires un bon caldo, si tires aigua només, ho has fet un sofregit molt gustós, o si no, a l'arròs no agafa gust.
0: Al final aquests fumets o aquests caldos n'hi ha de moltes maneres, hi ha els més senzillets i potser alguns que potser són més forts de sabor.
1: Si teniu, si teniu el temps d'anar vosaltres a la plaça, haver comprat un peix de roca, haver fet un diguéssim això, un fumet a casa, molt bé, si no els venen ja a tot arreu concentrats d'aquests fumets i allò li donarà un gust que es moren. Que no d'allò un altar, doncs una pastilleta de crem, de caldo de pescado, que, vull dir, hi ha moltes solucions perquè aquell arròs et quedi. En aquest cas serà un arròs negre que la tinta el farà i el marcarà molt, quedarà molt xulo. Ens hem deixat de coure les sipietes també, tindríem que haver sofregit primer de tot les sipietes, sípia, calamar, el que heu comprat en trossets, i després s'afegeix als 3 minuts últims, tires aquella sèpia, aquell calamars, com sempre he dit, si podeu una picadeta, si tenim una picadeta, una miqueta, una llet, un julivert, un tros de pa, un parell d'ametlles, que fa que agafi aquell diguéssim, el líquid es compacta més i us queda un arròs perfecte, una mica d'alioli per sobre i teniu un arròs negre boníssim. Receptes n'hi ha mils.
0: Sí, sí. Doncs amb això ens quedem. Lluís, quina música portes per
1: acabar?
0: Bueno,
1: com començat el sonar, portem els dos Too Many DJs que venen al Prat, que venen pel festival aquest, i vinga, la que sigui, dona igual.
0: Doncs vinga, amb això ens quedem.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i ja queda res per acabar la temporada.
1: Mengeu, disfruteu.
0: Sí, això sempre.
1: I esteu bé.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Que vagi bé.

0: Són 10:45.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentación Analítica, el Jardí de les Palmeres i Estrella d'Am han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que han repartit fins a 18.000 euros, 3.000 euros per als guanyadors i 1.500 per a cadascú dels dos finalistes en les 5 categories principals. També s'han atorgat reconeixements a l'emprenedoria per a Kimansu, Unpackers Hub i Tiempo IA, així com als comerços que han arribat a 25 anys de vida i als dos comerços que enguany celebren els 50 anys, la Casa de les Quinieles i la farmàcia Rosa Sánchez Calucho. Escoltem el tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno, parlant d'aquesta nova vida dels primers premis Marta Mayordomo.
2: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria, ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia.
0: I aquest cap de setmana hi ha un important nombre d'activitats festives. Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Pota Blava celebrarà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papas 8, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, amb activitats durant tot el dia. I fins a 3 barris celebren les seves festes: el nucli antic i la Palmira, la Barceloneta i Jardins de la Pau, amb diferents activitats durant tot el cap de setmana. Diumenge, al Pati de l'Artesà se celebra el 44è aplec de la Sardana, amb més d'una decena de peces previstes per a ballar.
1: Esports.
0: Aquesta nit, al Centre d'Esports Sabadell, del pretenc Toni Teixeira, el seu preparador de porters, pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada al Ruta de la Plata. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. D'altra banda, diumenge, des de 12:45 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si el conjunt escapulat aconsegueix remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra la Sociedad Deportiva Compostela, els pretencs serien nou equip de tercera federació gràcies als ascensos compensats. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat, el pessebre vivent, és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 53 60
11: 93 478 53 60

0: 36 minuts per sobre de les 10 del matí, anem amb més temes, i és que aquest diumenge arriba el 44è aplec de la Sardana, com sempre al pati de l'Artesà, i avui tenim doncs força gent aquí a l'estudi, que normalment ve el Jordi Gili sol, però avui ve superben acompanyat. Jordi Gili, president de l'entitat, bon dia.
1: Bon dia,
0: què tal, com estàs?
1: Bé, si no entrem en detalls, molt bé.
0: Tenim també la Mercè Margalef, membre de la Junta, responsable de l'exposició i de relacions amb la comunitat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com va?
2: Pues molt bé, molt contents d'estar aquí.
0: I sí, tant. Sí. Nosaltres també, i la Conxita Pedra, que ella és monitora i membre de la Junta. Conxita, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com va?
3: Bé? Molt bé, sí? Moltes gràcies per convidar-te.
0: No, vosaltres per venir, com porteu aquests dies previs? Perquè és un dels dies grans vostres, no?
3: Sí.
0: Qui comença?
1: Bueno,
0: Jordi.
1: Per qüestió d'edat, eh? No. Home, és la festa més important que tenim nosaltres, no? I per tant, aquest any jo crec que ho portem amb una certa tranquil·litat, perquè malgrat que tenim garantit que farà molta calor, també sembla que està assegurat que no plourà. Que és una de les pors que sempre teníem el tema de l'aplec, perquè malgrat que poguéssim buscar millor algun lloc i tal, si el dia has de canviar de lloc i és una pèrdua,
0: no és el mateix, perquè a més la gent ja no ve amb tantes ganes, ni participants, ni tampoc la gent que va a veure-us, no?
1: És diferent en llocs on ja com a normal doncs millor es fan en un poliesportiu o això. Bueno, si estan més acostumats per anar aquí al Prat, certament no, els fem a la plaça o les que es facin fora d'aquí de la plaça. I a més, clar, tenim la immensa sort d'Ni l'Artesà, que és un marc fantàstic, perquè per la capacitat no és ni massa gran ni massa petit, llavors, per tant, doncs és un espai acollidor i maco, i la veritat és que la gent que ve de fora, hosti, és un lloc ferm.
0: Són de les poques activitats que es fan al pati de l'Artesà. Heu resistit vosaltres,
3: sí.
0: I de fet agrada també molt a l'Artesà. Aquí participeu, se la senten també seva,
3: sí, sí,
0: no?
3: Sí, molta gent que el coneix, l'Artesà, i no falta que... I és un lloc, és, com diu el Jordi, és molt acollidor, és molt nostre.
0: Clar.
3: L'Artesà és molt nostre. No seria, penso jo, l'aplec si no sigués per l'Artesà.
1: Mira, com a exemple diré que quan vam haver de migrar durant un parell d'anys, que ho fèiem aquí al Marsilla, esclar, això ens comportava una complicació,
0: clar,
1: perquè havia

0: havíem de tenir un servei de bar, no sé què tal, l'artesà ho tenim tot. Si algú vol quedar-se a menjar, esmorzar, o sigui, hi ha lavabos, hi ha
1: prendre el
0: servei,
1: que sigui.
0: O sigui, tenim tot. Sí. I clar, això ens facilita molt la feina.
1: Conxita, dèiem, 44è aplec de la Sardana. Tu què dius que aportes des del
2: principi?
1: Sí,
2: sòcia de l'entitat des del principi.
1: Com ha canviat al llarg d'aquests anys? No sé si es manté...
2: Ha canviat moltíssim.
1: Ha canviat molt?
2: Al principi es va agafar molta afició, perquè en realitat érem un grup que ens agradava molt les sardanes i ballàvem quan... Però... No
1: era
2: més una entitat,
1: clar,
2: que
1: era més anar a passar una estona
2: i
1: divertir-vos. I
2: llavors, quan
1: no?
2: es va fer l'associació, ja llavors ja vam començar a donar classes i bueno, llavors estàvem amics del Prat davant de Correus. I llavors sí, hi havia com una miqueta de ganes. Va passar uns anys molt bons, bastant, vam fer també, l'associació es va legalitzar, vam fer molts socis, va anar endavant. Malauradament, amb els anys, la gent pues, ja no hi és, o està malalta, i ja, pues, ja es va anar afluixant una miqueta. No? Aquests últims anys, no aquests dos últims, sinó els anteriors, va haver una època bastant dura, perquè n'érem quatre a la plaça ballant...
1: Això al final també entristeix una mica,
2: molt,
1: no? Desmotiva,
2: sí, sí, sí.
1: També el
2: perquè,
1: fet de seguir.
2: Perquè a més anàvem a donar classes a les escoles, perquè ens ho demanaven algunes, o als instituts, però no veien que la gent col·laborés, els que aprenien o no venien. Però ara, a partir de que hi ha una nova junta i un grup molt maco que pues, ha revifat. Bueno, ja s'ha vist la sardana fa un parell d'anys.
1: No, es veu quan esteu a la plaça, es veu la plaça plena, que n'hi cabeu.
2: Però és que ara tot arreu, vull dir, no només aquí, sinó tot arreu, veus moltíssim ballades de sardanes amb molta gent. Per això dic jo que ha anat canviant conforme el temps, no? I bueno, pues les associacions és el que passa, mentre quan passen molts anys, al principi s'anima molt, després la gent va desapareixent i
1: entitats que desapareixen del tot, eh?
2: Clar, i després ve gent nova, que és el que torna a aixecar l'entitat. I per això estem molt contents.
1: Mercè, tu quant de temps portes a l'entitat?
3: Doncs 3 anys, no? Més o menys, quan vam començar, uns 3 anys, més o menys. I la veritat és que, bueno, jo el que sí que vull agrair és tota la perseverança que han tingut aquest grup, que malgrat ser poquets, ho van mantenir. I llavors hi va haver un moment que, bueno, vam tenir un moment d'empenta i vam dir, ostres, per què no ens hi posem? Clar, nosaltres ja sols ja som quasi 20. Vull dir que, i què vol la sardana? La sardana vol gent. Si tu arribes a una plaça i ja només ballant, doncs el que dèiem, no? Doncs poquet de gent, home, doncs potser fa una mica de la
1: tampoc
3: part,
1: t'anima,
3: no?
1: Tampoc
3: no t'anima. En el moment realment que, ostres, comences a veure gent i gent, això anima. I això va animant. I clar, te'n dones compte que últimament doncs fan molt de goig, perquè tenim gent de 90 anys, de 80 anys, nens de 6, de 7, de 10, la nostra generació que, bueno, doncs ja també és granadeta, però fa patxoca, no? I de vegades, ara últimament, el dia de Sant Jordi, jo estava supercontenta, perquè hi ha molta gent que ens ve a veure, molta gent, però no s'hi posa. I el dia de Sant Jordi jo vaig veure gent que no s'hi havia posat mai. I dius, bueno, realment hi ha aquesta empenta, no? I sobretot, doncs, amb aquests cursets que fem d'iniciació i perfeccionament, clar, que gràcies a la Conxita i la Pilar, doncs, amb la seva empenta i el seu aprenentatge, perquè en saben moltíssim, doncs, bueno, els podem fer, i això, doncs, va engrandint. També hem retornat un altre cop a les escoles, això també és molt important, perquè les escoles, doncs, bueno, portem l'exposició i després fem el taller, doncs, d'aprenentatge, de com, quins són els passos, i només que sàpiguen els passos, que ja recordin una mica la tonalitat de la sardana, que vagin, si saben els passos, i saben la tonalitat, en el moment que vagin a algun lloc i els dissoni, diran, ostres, doncs mira, ara estan fent passos curts, encara que després
1: classe, això,
3: no practiquin, no? Doncs això per nosaltres, doncs, també és un orgull, i ho fem molt a gust, i la veritat és que quan ho fem, doncs veiem que els nois, bueno, perquè són gent de primer d'ESO, i una edat, doncs, que encara, doncs, de vegades ja reparo, no? Clar. Però, ostres, un cop fem el... Són 2 dies, eh? Un cop ho fem, doncs, ostres, veus que ha quedat alguna cosa, alguna llavoreta.
2: Sí, sempre queda una mica. És el que nosaltres, quan vam començar amb lo de les escoles, veiem que estaven, els nanos eren com obligats per, la, per el tutor o per l'escola. I no venien gens a gust, vull dir, eren obligats. No, no. I nosaltres sempre dèiem, bueno, estem perdent, no perdent, estem un temps aquí involucrats en ensenyar tot el que és la sardana.
1: No acaba servint, no?
2: I no, no veiem el profit, perquè després quan dèiem, veniu a ballar a la plaça, no venia ningú. Ens deien, no, és que fan d'esport, perquè els pares, perquè marxen fora. I penses, tant de temps donant
1: invertit
2: classes,
1: en
2: invertit
1: això.
2: En això i no li veus profit. Però sempre hi ha la llavor. Dius que, bueno, un dia dius, hosti, aquest nen diu, és que jo vaig aprendre a ballar sardanes a tal col·legi i vostè me'n va ensenyar. Home, doncs bueno, ja està. Ja fa goig de dir, bueno, doncs ja no, no he perdut, el, no he perdut, no, perquè jo ho fes molt a gust. Ja no, alguna llavor ha quedat, no? I, bueno, i ja després amb els nanos que tenim ara, la majoria del nus, és una
1: passada.
2: Clar,
1: aquí volia anar també ara, aquesta nova tongada de gent jove, com li estan anant a l'entitat, això?
2: Molt bé, ens fa molta il·lusió. El que passa que no, ells, a l'entitat, ens fa molta il·lusió que vinguin a ballar, però ells fan la seva, vull dir, no, són, no estan integrats dins de l'entitat.
1: Ells venen els dies que hi ha sardanes a ballar.
0: És normal.
2: Sí,
0: pertanyen al NUS, però perquè alguns seran del Vall de Gitanes, l'altre són de...
2: Ja
0: tenen allò i tampoc no es tracta de forçar la gent, no, simplement que el dia que els hi ve de gust venen i, esclar, òbviament fa goig doncs, veure gent jove ballant i ballant bé.
2: I ballant bé.
0: I arribarà el moment en què, si els hi ve de gust, doncs agafaran el relleu i tot això, vull dir, això no és problema.
2: No.
0: Però jo, lligant amb el que comentava la Conxita, jo crec que aquest any tenim un momentet molt especial que volem agrair a una sèrie de persones que encara estan entre nosaltres, però que ja per qüestió d'edat doncs ja diguem estan més que jubilats quasi bé, no? I llavors doncs hi hauria, no sé, la Nuri Costa Freda, el Juanito Nos i la Natàlia Martí, aquest matrimoni que també des del començament, igual que la Conxita, doncs anar ensenyant, a fer cursos els dissabtes a la tarda, cursos allà als Jardins de la Pau, etc. Però, esclar, els anys no perdonen. O el cas del Manel Segarra, que encara en el casal de la gent gran d'allà de l'antic cine Montmari, de la Caixa, doncs encara va ensenyar, bueno, va ensenyar doncs, amb gent gran doncs, a ballar sardanes un cop per setmana, em sembla.
2: Sí, sembla que ara últimament per això no ha estat delicat i ho ha deixat, però va començar ell allà.
0: Però bé, volem agrair-los públicament aquest treball que han fet durant molts anys.
1: Tants anys,
0: I...
1: Doncs anem, si us sembla, a explicar una miqueta com anirà aquest aplec, perquè sempre hi ha doncs, colles convidades, no?
0: No, aviam, nosaltres...
1: La cobla és...
0: Sí, la cobla és contractada, però...
2: Sí.
0: Però bueno, en definitiva, la contractem nosaltres, la que ens sembla més oportú, no? Però després, clar, es fa la publicitat de l'aplec. O sigui, hi ha una coordinadora de plecs de les comarques de Barcelona, però a més hi ha una altra entitat que es diu Som Sardana, que abarca totes les entitats sardanistes de Catalunya... I bàsicament a través de les xarxes d'aquestes dues entitats es dona a conèixer l'aplec de la mateixa manera que nosaltres rebem tropecientos mil informacions d'altres aplecs. Llavors, a vegades per circumstàncies ve gent de fora, això que comentàvem abans, aquests alts i baixos, per exemple, d'Hospitalet ens venia molta gent.
1: Però clar, venen a títol individual o venen com a entitat?
0: Podien venir, bueno...
3: Hi ha de tot,
0: encara que pertanyin a...
1: Clar, però potser venen 7 o 8 i al final són de l'entitat aquella, no?
0: Sí, exacte. I això, però esclar, ara a Hospitalet estan així una miqueta també amb hores baixes, perquè, bueno, alguns dels que durant molts anys ho han portat endavant, doncs, també s'han fet grans, no? Però bueno, llavors generalment quan es fa el concurs de colles improvisades, que vol dir bàsicament...
1: Que recordem que és això perquè fa uns anys que està en marxa i funciona molt bé.
0: Sí, o sigui, les colles improvisades, aviam, és una manera de qualificar-lo, vol dir fonamentalment colles que no siguin professionals o colles que no estiguin federades. Que passa que pot ser que potser hi hagi gent que balla amb una colla federada però després amb altra gent i aquí venen com a particulars, no anem a fer una comprovació davant de notari.
1: És a dir, podem ajuntar-nos uns quants amics i volem participar.
0: Sí, sí, llavors us busqueu un nom i us bategeu el nom de la colla aquella pel moment de l'aplec i acabar la sardana és acabat. I aleshores, o sigui, bàsicament del que es tracta és que siguin colles que no siguin federades, per entendre'ns, perquè professionals no hi ha ningú que es guanyi la vida ballant sardanes. I això permet doncs fer aquest concurs que normalment és la sardana que interpreten les dues cobles alhora i que generalment fem coincidir amb la sardana que l'agrupació Som Sardana a nivell de Catalunya tria per al tercer diumenge de juny normalment, que és el dia universal de la sardana. Llavors concretament aquest any és una sardana que es diu Petita Ofrena del mestre Francesc Marrós i llavors la interpreten les dues sardanes alhora i prèviament les colles, les 6 o 7 o les colles que siguin entren a l'espai on ballaran fent el galop, que es diu, que és entrant com en una espècie de cercavila. Doncs cada colla entra i es van col·locant en el lloc que tenen indicat en l'espai de ballar.
2: Ja està. I llavors hi ha un jurat, un parell de persones que més o menys entenen una miqueta i es classifica. Però, a veure, hi ha un primer, un segon, un tercer, però no, en realitat no és aquest el motiu. I tothom té premi, tothom té... però fa il·lusió. I més en persones, per exemple, amb nosaltres, amb tota la gent que tenim ara aprenent, tenen una il·lusió tremenda perquè aquest serà el primer any, no ells, ja estan, els que més, els de la Junta ja estan avançats, però aquesta gent que ha començat aquest any o aquesta temporada, doncs estan molt il·lusionats a fer aquesta mena de cosa que no té cap mena de publicitat ni de fer-se veure per ningú, sinó per passar-s'ho
1: bé. Però a vegades és el més divertit, eh?
2: És molt divertit. Llavors, pues, això del galop i després la ballada amb una sardana una miqueta seriosos, no? Perquè és una sardana de concurs i els hi fa molta il·lusió i això també dona molt d'ànimo a l'aplec. La qüestió és que ho fan a molts llocs, ho fan. Ja ho han instaurat, que has de fer una sardana de concurs.
0: I has lluit perquè canvies... Normalment quan es fa el galop d'entrada es fa quan fas un concurs de sardanes amb colles federades, que aquí al Prat fa 40 i pico d'anys es feia un concurs de colles sardanistes al camp de futbol del Fondo d'en Peixo el dia de Sant Pere. Però el moment en què la festa de Sant Pere es va deixar de ser festa, aleshores clar, vam tenir problemes per trobar una data que fos adient i tal, i aleshores vam arribar a la conclusió de que amb els diners que costava, llavors encara no havíem constituït com a amics de la sardana, però un company que era el primer que ens va ensenyar va ensenyar a ballar sardanes, el Joan Reina, doncs ell va programar, escoltem, amb el que ens gastem per una tarda per fer el concurs de sardanes podem fer sardanes 5 o 6 cops l'any. Però és clar, es llogaven dues cobles i cada colla que venia tenia una certa dieta, no? I és clar, llavors vam fer números i home, doncs sí, i com que a més teníem dificultats per trobar una data adient, doncs vam dir, mira, deixem-ho córrer, i llavors vam dir, doncs mira, amb el temps ens vam afillar amb Amics del Prat fins al moment en què pels motius, bàsicament per temes fiscals i aquestes històries, vam constituir Amics de la Sardana com a entitat jurídica.
1: Vinga, doncs anem a explicar ràpidament en què consistirà aquest diumenge. perquè començarem a les 11 del matí, no? Com anirà tot plegat?
0: Bé.
1: Qui m'ho vol explicar?
0: Bueno, a les 11 del matí començaran les sardanes de forma alternada. Hi ha dues cobles, Ciutat de Cornellà i la Llobregat, o la principal del Llobregat, com se li vulgui dir, que no és la que ens ve normalment, és la principal del Llobregat aquesta, i aleshores van alternant una i altra, més o menys una miqueta passada la meitat de l'aplec, hi haurà això del Dia Universal de la Sardana, segurament es llegirà el manifest de la Sardana, que aquest any l'ha escrit el meteoròleg aquest, el Francesc Molina, i després hi haurà el galop, hi haurà la sardana de concurs, després seguiran les sardanes i també entremig, en un moment donat, farem aquest reconeixement en aquestes quatre persones que hem esmentat abans. I més o menys per allà al voltant de les dues, doncs s'haurà...
2: Perdona, també s'ha de dir que tenim uns obsequis que ens donen algunes botigues o gent d'aquí del Prat per fer un sorteig, perquè també això anima també a la gent i també ens ajuda a nosaltres a, pues, venent números i, bueno, tot el que les bones persones que ens han ajudat amb aquests obsequis, pues també és una manera d'animar una miqueta més també a l'aplec.
0: Vull dir, fer tot... una mica de calaix.
1: Home, això és important, també. Sí,
0: perquè encara hi ha alguns pocs, però encara hi ha alguns aplecs que cobren entrada.
1: Sí.
0: Nosaltres al començament també cobràvem, però vam veure que era un cacau. Perquè la gent que et venia de fora, que et venia a l'aplec, com aquell que ja venia amb els calés a la mà perquè ja sabien que s'havia de pagar. Però la gent d'aquí al Prat, que vinguessin a ballar o simplement a fer el vermut allà a l'artesà i tal, doncs ja els hi costava ja... Sí,
1: no? O gent que potser aniria de pas i diu, ai, m'hi acosto una estona, tal, i ja ho tancaves una mica. Això.
0: Llavors vam decidir canviar el sorteig per cobrar l'entrada, i hi ha molta gent que et ve ja directe, que teniu números per col·laborar.
1: I a quina hora acabarem, més o menys?
0: Al voltant de les dues.
1: Molt bé, perfecte, per qui es vulgui quedar allà a dinar o
2: a
1: casa amb la família, no?
0: Exactament.
3: I una altra cosa a afegir, bueno, més que també tindrem l'exposició que tenim, l'exposició aquesta itinerant la tindrem allà exposada, perquè vam dir, bueno, a part, doncs, de fer les ballades, jo volíem anar una mica més enllà, no? I de dir, com podem donar a conèixer una mica d'una manera fàcil...
1: Això ja fa uns anys també que tenim...
0: L'any passat.
3: Sí, el dia de l'aplec la vam presentar, diguem-ne, però la vam inaugurar així oficialment el dia de l'aplec de la Tartana, que llavors vam fer la sarda festa. Com a entitat vam fer la sarda festa, que era... Bueno, vam fer jocs infantils pels nens, ballades, tallers, ballades de sardanes, i fins i tot vam fer un... Hi havia un concert d'un grup de que normalment que toquen com es diu això, country, i van fer la presentació de la sardana, la festa major, a modalitat country.
1: Que divertit.
3: Sí. No? Llavors l'exposició també es va servir per això, la teníem allà exposada. És
1: I
3: una
1: què
3: manera...
1: fem amb l'exposició ara? Un cop la tenim aquí... No,
0: aquesta és la feina de la Mercè.
3: L'exposició, ara el que estem fent és també la portem a les entitats, i sobretot ara amb els centres cívics, perquè és una manera, sobretot allà,
1: que per allà
3: hi va
1: passa
3: molta
1: moltíssima gent.
3: I ara, per exemple, arrel de que vam participar a la Festa de la Dansa, allà en els Jardins de la Pau, doncs ara la tindrem exposada allà del 7 al 14 de setembre.
1: Ah, molt bé.
3: Però bueno, això ja aquesta informació ja us arribarà.
1: I tant, ja ens aniran explicant sempre, el centre cívic sempre ens ho expliquen tot això.
3: Sí, exacte. Així i que... farem taller també, un dia el dia 9, farem un taller a la tarda, i bueno, i és una manera, són uns plafons que són molt gràfics, vull dir que agraden molt, sobretot per les escoles va molt bé. Són 9 plafons que expliquen una mica el que és la sardana, el que és la cobla, la història, la trajectòria de la sardana al Prat, què és la nostra entitat, i després, sobretot, l'aplec, no? Que és aquesta trobada, aquesta celebració de gent que estima i que li agrada la sardana i que tenim aquesta diada.
2: Jo, si em permets, vull dir una cosa. A la Mercè no li agradarà, però és veritat. Sort d'ells, d'aquest grup que... ens ha acompanyat des de fa 2-3 anys.
3: Sí.
2: Han portat una iniciativa nova a el que és l'associació nostra, Amics de les Sardanes, perquè, a veure, nosaltres som una entitat ja antiga, diguem-ne antiga, però en tot el que és la internet, tot el que és en difusió digital, tot això no nosaltres no...
1: Ah, potser s'havia quedat una mica enrere, clar, això, no?
2: I totes aquestes noves idees que ella ha dit, a nosaltres no se'ns va ocórrer mai.
1: No, sempre no tenia, va haver aire fresc.
2: No, sí, no teníem personal suficient en aquest ambient per dedicar-nos. Ens dedicàvem més a l'ensenyament.
1: A vegades també amb la inèrcia del que ja vas,
2: clar,
1: fent. No et
2: queda. Aleshores, ella sobretot i aquest grup que tenim, ara tenen temps perquè la majoria estan jubilats, exacte, també és veritat, eh? Però
3: i encara
2: tenen
3: som joves.
2: Temps per dedicar-s'hi, per dedicar-s'hi. Amb el president, que ell estava més modernitzat que nosaltres amb això de la digital, ell ho portava a lo de l'Ajuntament i tot lo, era molt per ell i ens veiem que nosaltres no podíem donar-li cap el cop de mà perquè no estàvem basats en aquesta història. I tota aquesta gent sí. Aleshores, nosaltres ho vam deixar en mans, sí, d'ells. És veritat, vull dir, no dic cap mentida.
3: Però no hi ha relleu generacional, no, però... sinó hi ha una perseverància, vale, dels anteriors.
2: Però tot això ens ha modernitzat.
1: Tot això en conjunt el que fa és que ara estigui superbé.
2: Ens ha modernitzat. Vull dir,
3: i
2: no?
3: La sardana del cot i per cot, i clar, això, que les adaptacions...
1: Per clar, això ho veureu notant, no?
3: Per això diuen,
2: a partida, a partida. Sí, sí, sí. I a més, aquí hi ha no només la gent jove, que dic, aquest grup del NUS que ballen superbé, però hi ha més gent que dius, home, doncs tampoc és que... Perquè la gent els hi feia vergonya de posar-s'hi. I no, vull dir, és una cosa...
1: Ara sí que és veritat, amb el coti per coti que dèieu, sí, veus a tothom a la tornada, al tros de... aixecant les mans,
2: sí, ja,
1: encara que no sàpiga ballar sardana,
2: igual, però si
1: fent
2: posa,
1: l'intent.
3: Tenim un plafó que es diu La sardana sempre viva, doncs precisament per això, per dir, ostres, actualment, per exemple, el 2009, quan va començar la capsa, que hi havia grups joves, ostres, molts, vull dir, van fer l'estil, la tocaven amb estil funky, amb estil pop, vull dir que això està molt bé. I ara aquest grup dels coti per, dels tallets amb el coti per coti, doncs, bueno, ens ha afavorit moltíssim.
2: Molt, molt gran.
3: No, vull dir, perquè, bueno, els temps també van canviant, clar, i...
2: Però
3: si no hi ha...
2: Però ha sigut una sort, eh?
3: Sí, però si no hi ha les persones que han mantingut, sí, no hi ha relleu, perquè si s'hagués acabat l'associació, doncs, sí, doncs potser hagués sigut més difícil
1: revifar-la
3: de nou.
1: Cop,
2: clar,
1: sí.
2: Però sort de...
3: Bueno, sort de tots, sort de tots.
1: Doncs vinga, amb això ens quedem, que ens hem passat ja de l'estona.
2: Sí. Moltes gràcies.
1: Que vagi superbé aquest diumenge a l'Aplec i que s'animi, que s'animi gent a participar, no només a mirar, sinó també a perdre aquesta por d'entrar-hi, no?
0: Tothom és benvingut, encara que només vinguin a mirar, perquè... Si et veus així, com diuen que s'ha arropado,
1: sí, sí, ja és diferent, no?
0: No sé com es deu dir en català, sí, això.
3: Sí. Pullit.
0: Acomboiat.
1: El problema és que, com conec molta gent, si m'hi vaig a mirar, m'acaben ficant dins,
2: eh? Okay, i tant.
1: Home, aquest és el problema.
3: Benvingut. Pensa que, o sigui, que de 13 sardanes només n'hi ha una de concurs. Vull dir que les altres són ballades, doncs, informals. Vull dir que, per tant... Estarem
1: doncs
3: molt contents de veure.
1: Gràcies. Vinga, als tres, i que vagi superbé aquest
3: moment. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
7: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: Hi ha tanta expectació.
1: 7 minuts per sobre de les 11 del matí, Rivalplans, a tocar amb la Neus Bou. Bon dia. Com estàs? Ben tornada a l'estudi?
2: Sí, ben tornada després de res.
1: Aquesta setmana per tu està sent esgotadora, no?
2: Ja ho pots ben dir.
1: Podem dir-ho.
2: Sí, sí,
1: ja
2: podem dir-ho. Encara que tu no ho apreciïs.
1: Arriba perquè estic aquí tot el dia a dins. Arriba a la filla la setmana.
2: Sí, sí, sí. I per mi, a més, no, ara que marxo de vacances, clar, em passa una mica com la Isa la setmana passada.
1: No. Sí, us passa a tots menys a mi, que no faig vacances.
2: Bueno, ja t'ha passat en algun moment,
1: mai faig vacances. Jo, perquè estic al peu del canó, sempre...
2: Quin drama.
1: Però bé, ja ho saps.
2: Quan te'n vagis un mes a la Xina, en
1: parlem,
2: vale? Coneixeu
1: que mi màxima és el Prat Ràdio. Vinga, va, explica'ns, què ens portes avui?
2: Doncs us porto cosetes, com sempre. Aquest programa d'avui va molt lligat a la música, perquè és que aquest diumenge és el Dia Mundial de la Música, i tot sembla que és música. Per tant, jo vaig una mica amb la temàtica. Comencem amb una cançó, col·laboració entre l'artista Joan Dausà, català, amb Mamaduixa. Ha tret una nova cançó, també aprofitar doncs, que està bueno, doncs, fent la gira ara amb aquest últim disc que es diu Immortals, que bueno, va publicar fa un parell de mesos, i llavors està com presentant, no, petites cançons per anar doncs, fent... Bueno, doncs, donant una miqueta de pinzellades de cara als concerts. Llavors aquest estiu presenta doncs, aquest disc a tota Catalunya i Països Catalans, que això jo sé que a tu t'encanta, perquè va a València, que
1: molt també
2: t'encanta. I llavors pues, bueno, ha tret aquesta nova cançó que es diu Papi, posa-la al disc. És una cançó, vale.
1: T'ha agradat el títol, eh?
2: Sí, m'encanta. T'ho dic, t'ho destaco perquè ja sé per on vas. I per tant, doncs, bueno, l'escoltarem ara en una estoneta. Us explico una miqueta. Aquest cantant que és Sant Feliuenc.
1: Com tu?
2: Com jo. Bueno, no. Jo de...
1: Tu ja sí.
2: Sí, però...
1: D'aquí ja
2: sí,
1: t'hem desterrat
2: no.
1: Del Prat.
2: Tornaré, jo ho he dit que tornaré. I de moment és encara...
1: Bé, ja estàs fent tot,
2: exacte, ja
1: tot el
2: possible
1: per tornar.
2: M'estic acostant una mica més, però bueno, sí, de moment empadronant a Sant Feliu, així que a Sant Feliu...
1: Això no
2: que...
1: podem dir aquí en directe.
2: Bueno,
1: que
2: com que
1: gent,
2: no?
1: La gent ha de pensar que ets del Prat.
2: Bueno, jo sóc del Prat.
1: No, no.
2: En origen, sóc del Prat.
1: Però en esperit ja no.
2: No, en esperit sí, més que mai. Doncs aquesta cançó que li ha dedicat a la seva filla menor, que es diu Julieta, i a la cançó s'escolta el nom de Julieta, perquè ella va fer una cançó anterior que apareixia...
1: Julieta, que no Olivia, que és una altra cançó, o Mateo, que és una altra cançó també.
2: Ara tot va de noms. Bueno, sí. Ella va fer la cançó aquella tan coneguda que li deia, li recordava o li cantava la Judit. No era la seva millor amiga, la que estava enamorat? Aquella cançó, la
1: Jo
2: mai mai, no?
1: Sí,
2: no era Judit?
1: Xul, no ho sé.
2: Bueno, em sona.
1: Avui
2: bueno,
1: l'Albert arriba a l'hora.
2: Albert, clar, els hi encanten els noms. Sí, sí, sí.
1: Sí, ho dic a la Judit, tal, si era la Judit.
2: Em sona Judit, em sona Judit. Sí. Doncs ara és a la Julieta. Però és que també va ser la Valentina, que va ser l'altra filla seva, que li diu Pina, doncs a una cançó també del seu últim àlbum, el de Ho tenim tot, també apareix el seu nom. Li encanta fer dedicatòries en aquest home.
1: Està bé.
2: Sí, a veure quan es fa nosaltres.
1: A vegades millor, unes dedicatòries maques i tal, que sí. No tots els cantants que van enviant pollites tota l'estona.
2: Totalment.
1: Que són divertides, però clar...
2: Arriba un punt que cansa.
1: És més maco,
2: no, aquest és molt maco, sí. I llavors, doncs, bueno, doncs l'ha inclòs en aquest disc i com és veritat que volia fer com una cançó d'estiu, tipus d'estiu, doncs al final va optar per fer aquesta col·laboració amb Mamaduixa, que li dona així com un aire més estiuenc i més festiu, i bueno, doncs d'aquesta unió doncs ha sortit aquesta cançó. Escoltem-la.

0: Bueno, prou bé, no?
1: Prou bé, prou bé, sí. Animadeta. Està bé, Julieta.
0: Julieta, que t'has mullat la samarreta.
1: La samarreta.
0: Fantàstic, què més?
1: Vinga, doncs continuem també amb música, però canviem totalment de registre, i és que ens anem al Sonar d'aquest any, al Festival Sonar. Va començar ahir dijous, sí. També estarà avui divendres, i acabarà aquest dissabte 20 de juny. Aquest cop aquest Sonar es trasllada, sempre es feia doncs, per la zona del Fòrum, i es trasllada a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet.
0: Que curiós, això.
1: Curiós, sí, bastant curiós i bastant estrany, de dir, per mi, per localització d'un festival,
0: sí.
1: Però és veritat que aquest any, bueno, Sonar sempre té com molta vinculació, diguéssim, amb les noves tecnologies, amb coses així com molt digitals, i aquest any és veritat que té com una part que es diu el Sonar D, que, bueno, que fan com coses amb pantalles, bueno, com molt estranyes i molt modernes també, i trobo que, clar, la fira és com més dona doncs més aquest espai, no?
0: És com el mobile, no?
1: Exacte, que es fa... sí, que es fan com aquest tipus de presentacions,
0: sí.
1: Exacte. Llavors, hi han preparades més d'un centenar d'actuacions i noms destacats, que molts no els coneixeràs ni tu, ni jo també, de dir, perquè se'm surt una mica també del que escolto diàriament, però noms, per exemple, The Prodigy, Kellys, algo que no sé pronunciar, Charlotte the White, i molts
0: no
1: més.
0: Si és el més fàcil, Skepta.
1: Skepta, ja, però, bueno...
0: No? No conec cap d'aquests, eh?
1: Jo tampoc, veus? És que... aquests cap no. Però després te n'ensenyo algun que la coneixem recentment. I la Sam també.
0: Sí?
1: Sí, ahí lo dejo.
0: Just ho parlàvem...
1: sí.
0: Ahir.
1: Exacte.
0: No? És que ja ho he llegit aquí més a baix.
1: T'he fet un petit spoiler.
0: Doncs, no, molt bé, molt bé.
1: Bé, abans de començar, bueno, i de posar-te així una mica la musiqueta, volia parlar com de la polèmica.
0: Clar,
1: que...
0: hi ha hagut lio, no?
1: Hi ha hagut lio, i sempre amb aquests festivals on hi ha tanta gent involucrada sempre acostumen a haver-hi cosetes. I és que l'edició, que arriba amb aquest nou format, també arriba amb la nova polèmica que també la vam tenir l'any passat, però que continua aquest any. I és la vinculació que té el festival amb KKR, que és un promotor bueno, que és pro conflicte a Palestina.
0: Que rep molts fons d'Israel i al final doncs, es posiciona cap a aquest cantó.
1: Exactament. I llavors, clar, l'any passat ja va haver-hi molta gent, molts artistes que es van tirar enrere en quan bueno, sortia a l'escenari i van cancel·lar a última hora.
0: I no només en aquest festival, sinó que d'altres festivals que també tenia doncs, aquesta vinculació amb aquesta productora va passar el mateix i molta gent va cancel·lar. I altres no van cancel·lar, però van pujar a l'escenari
1: i van manifestar-se, exacte, sí. Doncs en el cas del Sonar de l'any passat va haver-hi molta gent que com a boicot doncs es va cancel·lar, no? I van haver-hi unes 28 cancel·lacions.
0: Que són, és moltíssim, eh?
1: És que és moltíssim. Però bueno, clar, jo trobo que és el millor escenari, diguéssim, com per fer la teva protesta
0: clar,
1: i que
0: final,
1: se t'escolti.
0: Com a músic és una de les protestes més grans que pots fer, cancel·lar el concert, perquè això genera aquest rebombori i tothom s'entera, saps?
1: Exacte, totalment. Llavors, és veritat que aquesta, bueno, va generar com molta controvèrsia a tot aquest tema i llavors doncs, es va obrir un debat molt ampli amb la propietat del festival, amb els papers d'aquests fons d'inversió i bueno, doncs es va quedar allà la cosa. La cosa és que es pensava que aquest any, encara ben una mica doncs, que aquest conflicte s'hagués solucionat en certa manera amb aquest acord de pau més proper, però que encara recordem que el conflicte està vigent, vull dir, encara hi ha tot el, bueno, tot el lío allà, a la gent es pensava que d'alguna manera també hi haurien protestes, i és, no ha sigut així. Llavors, clar, hi ha molta gent que s'ha queixat dient... bueno,
0: clar, aquest any és més la queixa dels fans i dels participants que no dels
1: correcte,
0: mateixos músics. No?
1: Correctament. Llavors, hi ha hagut un nou terme, inclús que s'ha com viralitzat per les xarxes, que es diu és l'activisme, que significa, bàsicament, com aquella gent que en aquell moment va recolzar o es va posar bueno, va exposar, diguéssim, les seves mostres d'indignació per xarxes, però que, ei, passat un any, se m'ha oblidat, no? I llavors, ara ja, doncs, com ja no se'n diu res a xarxes i ja no hi ha aquest rebombori, doncs m'he cansat i per tant m'he desinflat. Llavors hi ha molta gent doncs, que tatxa d'hipòcrites amb moltes de les persones que l'any passat es queixaven i aquest any estan allà en el cartell o estan actuant o estan anant i bàsicament el conflicte segueix una mica allà palpable. Vinyarroc, que era l'altre festival que passava, o sigui, en Vinyarroc ha passat com tot el contrari, vull dir, es van queixar, van haver-hi moltes protestes, perquè també hi havia aquest promotor darrere, el KKR que estàvem comentant abans, però s'ha canviat el fons d'inversió. Vull dir, arrel de totes les protestes...
0: Han servit d'alguna cosa, no?
1: Exacte, ha servit. Llavors, ara mateix es va desvincular amb aquell fons d'inversió i l'empresa independent Orange Life ha adquirit aquest festival. Malgrat
0: que
1: al
0: final...
1: canvi també hi ha hagut altres baixes, però...
0: Al final és una bona porta perquè altres promotores vegin aquí forat i diguin, doncs jo que no tinc cap vinculació amb l'estat d'Israel, m'hi fico aquí. Totalment. I potser m'agafen.
1: Exacte. Al final també el Vinyarrock és un festival que va molt lligat dins, diguéssim, a la responsabilitat social, no? I llavors és una mica, doncs, tenia jo crec que la necessitat i l'obligació de fer aquest canvi. Dit tot això de la polèmica, continuem amb música perquè ha sigut una mica bajona, però aquest any canviava el format, com dèiem, i desapareix també la separació entre el sonar de dia i el sonar de nit que teníem abans. Llavors tota l'activitat està integrada en el mateix recinte tot alhora. O sigui, tu veus el recinte al mapa i és que et mareges. Vull dir, hi ha 800 escenaris i al final jo no sé amb la música que és, perquè al final
0: dins...
1: és música electrònica, allà tal, com no es molesten uns als altres. Però...
0: Clar, a vegades o ha d'anar tot molt ben quadrat perquè comenci una, acabi l'altra, tal, o si ho fas tota la vegada pot ser una mica complicat.
1: Sí, pot ser molt complicat. Clar, no hi anirem, per tant no ho podrem dir, no podrem saber, però entenc que això evidentment ho han previst i sortirà tot bé. Però bueno, el cartell supera les 100 actuacions repartides en aquests 3 dies.
0: Molt bé.
1: Amb moltíssims noms també que no coneixerem.
0: Aviam, vinga.
1: Vinga, va, et diem alguns. The Prodigy, l'Skepta i aquests que alguns havíem, que els havíem dit fa un moment. També, per exemple, el Cabaret Voltaire, Speedy G, Sara Landry, Nia Archives, Who Made Who, vale?
0: I fins aquí podem dir aquests noms.
1: Sí. Bueno, assistència d'unes 160.000 persones previstes amb totes les activitats que hi han. No, és moltíssim. Però bueno, recordem, és veritat que la fira és molt gran, per tant té, doncs, pot acollir tota aquesta quantitat de gent. I després també hi haurà Sonar Kids, que es trasllada al parc del fòrum, i després també hi ha altres espais vinculats com la Llotja de Mar, que tindrà també algun tipus d'activitat. Per tant, està ben repartit.
0: Déu-n'hi-do, perfecte. Doncs va,
1: us
0: música,
1: portem
0: no?
1: música. He de fer un apunt aquí perquè jo he fet la meva investigació pertinent i he anat a buscar la llista de Spotify del Sonar d'aquest any, perquè normalment hi ha llistes de tots els festivals, i m'he trobat amb aquesta cançó, que la vam escoltar precisament ahir, que ens la van ensenyar la Sam i la Itziar, d'una noia que es diu Mètrica, que tu i jo desconeixíem.
0: No, i que no us espanteu a l'escoltar la cançó. Com es diu la cançó que portes?
1: La cançó, mira, espera, que ho he de llegir. Toto de loca.
0: Doncs va, anem a...
1: Cancelable, tot, pues, vamos.
0: Anem a sentir-ho, va.
2: Que tengo la piel super suave, me acompaña mi mal humor.

0: Vinga, suficient.
1: Suficient. Fins aquí. No volem que se'ns vinculi amb aquest estil.
0: Però
1: que,
0: aquesta persona, és a dir, sí, ahir quan parlàvem és a on jo vaig també de festival.
1: També està, i també va, està. No? Sempre passa que de cop descobreixes algú i està tot arreu.
0: Vale,
1: pues
0: vale.
1: Et passarà a tu. Sí. Ves escalfant, tu escolta tota la playlist.
0: Escalfant les orelles.
1: Escalfant, per... exacte, i per ballar, no? Per
0: bueno, no, és que com hi ha diversos escenaris, també potser m'hi passo per un altre.
1: T'aniràs al de King
0: Africa. Arriba el moment de sopar, prefereixo King Africa, jo personalment. Però bé, què més?
1: Vinga, doncs sortim també una mica del registre del sonar i d'aquesta última cançó que ens ha deixat a tots una mica... marejats, i ens anem al Clotilde Fest d'aquest any.
0: Sí.
1: El Clotilde Fest torna aquest any als Jardins de la Pau... De la Pau.
0: A Jardins de la Pau, el Bel Prat, el Clotilde Fest.
1: Veus com soc més platenca el del que tu dius? Als Jardins del Palau Robert, a Barcelona, del 18 al 19 de juliol. Ai, de juny? No, del 18 de juny al 9 de juliol. No sé llegir, és que no m'he pres ni un cafè.
0: Total. A més, mira, Mamaduixa, que ens els has portat abans, ja hem participat.
1: Veus? És que jo t'ho he dit
0: una altra... Vam participar
1: ahir? Sí, sí, sí. Jo és que ja t'ho he dit, que quan escoltes algú ja tota l'estona està. Llavors, per posar-vos en context, aquest festival és un festival que està impulsat per la Direcció General de Difusió, conjuntament amb l'Agència Catalana de Joventut. I llavors és un festival que quatre emissores catalanes porten la seva proposta a nivell de, bueno, d'artistes musicals i fan, bueno, doncs fan un concert amb aquests dos o tres artistes que porta cada emissora. Aquest any l'edició, diguéssim, és dedicada a la música catalana, per tant tots són artistes catalans o de països catalans, com el cas de Maria Jaume, que és de les Balears, i bueno, doncs és música de pop català emergent i, bueno, i molt potent, la veritat, perquè el cartell està molt bé.
0: Sí, sí, estava mirant-lo ara i
1: déu sí. Tenim el Mamaduixa, com hem dit, tenim la Maria Jaume, també, com hem dit, el Max Navarro, que ara està pujant com l'espuma després de...
0: És el nou Alfred, una mica, no?
1: Correcte, sí, sí, és el nou Alfred. Després, Siderland, el Panda Neon, els Amics de les Arts, la Su, hi haurà, bueno, d'altres. És gratuït, cosa que està molt bé, però diuen que has d'anar com
0: sempre
1: amb una
0: invitació...
1: Sempre hi ha un paró. Sempre hi ha un paró, al costat del gratuït sempre hi ha un paró. Has d'anar amb una invitació que t'han de lliure, doncs, aquestes emissores, i per tant doncs fan aquesta funció de promoció amb aquesta, bueno, amb tothom que vol anar. Jo us he portat les dues propostes, la dels 40 i la del RAC 105.
0: Molt bé, són les que més t'han agradat a tu.
1: Sí, a mi són els que més m'agraden.
0: Vinga, perfecte.
1: Vinga, doncs... escoltem la dels 40, que és Maria Jaume, amb una col·laboració amb Guineta, que es diu Va per tu.
0: Vinga.

0: Vinga, fantàstica, com sempre.
1: Aquesta ens agrada, eh? Mm. No paro de portar la Maria Jaume, però
0: ja
1: és que no para d'estar tot arreu.
0: I t'encanta tu, llavors, doncs, com jo portava la meva secció de Quinto Milenial, Sálvame, no? Doncs el mateix. Vinga, va, i una altra música.
1: La proposta de Rack 105, que és Max Navarro, com hem dit, amb aquesta cançó nova, no tan nova ja, perquè aquest home fa cançons com a xurros, mm-hmm, perquè només sortia i ara ha fet dos, però ja necessitem una tercera perquè aquesta no parem d'escoltar-la. I és inigualable.

0: Vinga, Max Navarro, que junt amb Estrelles, o no sé com és l'altra cançó.
1: Sí, Estrelles.
0: Estrelles, doncs molt xulo, no?
1: Sí, la veritat entra és que molt, bé, molt coherent, no? Amb el seu estil ja, com sembla com que té una línia musical ja molt clara. El català no el solta i ens va molt bé, ens agrada. I, bueno, doncs fa cançonetes molt, molt cantables i molt...
0: Ara sí, ara sí, que estava fallant el micròfon. Vale, seguim. Tenim 3 minutets.
1: Vinga, 3 minutets, ràpid.
0: Què ens
1: queda?
0: Com
1: havíem dit que el diumenge és el Dia Mundial de la Música, que s'aporta celebrant des del 1985. Es va iniciar,
0: encara
1: doncs,
0: no érem ni un projecte.
1: Encara, ni un projecte, bueno, és que no érem res. Ara ho som tots.
0: Sí.
1: La realitat. Doncs tenim 3 concerts gratuïts. Vale? Bueno, un d'ells no és un concert, però és una jornada de portes obertes al Museu de la Música aquest diumenge, dia 21 de juny, de 10 a 7 de la tarda.
0: Molt bé.
1: I després, concert gratis a Sagrada Família amb la Banda Municipal de Barcelona, avui a les 8 i mitja de la tarda, i la nit dels musicals a la plaça de Can Fabra demà, el dia 20, a les 9 de la nit, i és gratuït també.
0: Déu-n'hi-do, sí que hi ha coses, haurem de veure a internet on,
1: sí,
0: hi, ha, on hi ha entrades,
1: però...
0: on no, que podem agafar i que no. Molt bé, alguna cosa més, Neus?
1: Bueno, i per últim, que també hi ha una jornada de portes obertes, aprofitant que parlàvem de la jornada de portes obertes del Museu de la Música, a la Fundació Joan Miró, que a mi sempre m'agrada recordar perquè és meravellosa.
0: Jo vaig anar amb l'escola i em va agradar molt.
1: Sí. Pues imagina't ara que si ho veuries de gran i que ho
0: passaries molt més. I ho entendria una mica més que quan ets nen. Doncs superinteressant. Això m'ho miraré, potser.
1: Has vist?
0: Així que, molt bé, doncs gràcies, Neus.
1: A tu, que vagi bé.
0: Que vagi bé.

0: Són 12:15, bon dia, els parla Ivan Conde, Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentació Analítica, el Jardí de les Palmeres i Estrella Damm han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que han repartit fins a 48.000 euros, 3.000 per als guanyadors i 1.500 per a cadascuna de les dues propostes finalistes en les 5 categories principals, així com en els 3 reconeixements de l'emprenedoria. També s'han atorgat, precisament, com dèiem, aquests reconeixements de l'emprenedoria a Kimansu, en Packers Hub i Tiempo IA, així com els comerços que han arribat a 25 anys de vida i els que han celebrat els 50 anys en una edició dels Premis Marta Mayordomo que recull el relleu dels Premis Pretemprèn Marta Mayordomo. Escoltem el tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno.
1: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia.
0: I aquest cap de setmana hi ha un important nombre d'activitats festives. Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Potablava celebrarà demà el Dia de l'Alliberament LGTBIQA+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papasei, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. I fins a 3 barris celebren les seves festes, el nucli antic, la Barceloneta i Jardins de la Pau, amb una important agenda d'activitats. Diumenge, al Pati de l'Artesà, se celebra el 44è Aplec de la Sardana, amb més d'una decena de peces previstes per ballar.
2: Esports.
0: Aquesta nit, el Centre d'Esports Sabadell del preparador de porters pretenc Toni Teixeira pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a una nova Creu Alta plena vessar. D'altra banda, diumenge, des de 12:45, al migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a feu propi el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pretencs serien nou equip de tercera federació gràcies a l'ascens compensat. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora. La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
3: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
4: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

39 minuts per sobre de les 11 del matí anem amb més temes, i és que, com us hem explicat a la portada, aquest cap de setmana també arriba el Festival de Final de Curs 2026 que organitza, com sempre, la Casa de Càdiz, i tenim via telefònica

0: 48 minuts per sobre de les 11, anem amb més temes i com us hem explicat a la portada, demà dissabte, dia 20 de juny, arriba doncs, la jornada per l'alliberament LGTBIQA+, que doncs, han titulat des d'Orgull Pota Blava Treu la ploma, un dia ple d'activitats des de les 10 del matí fins gairebé les 10 del vespre, així que gairebé 12 hores de tallers, d'Orgull Kids, de dinar, de balls, de shows, on doncs, a la plaça Joan Salvat Papasseit d'aquí de la ciutat doncs, podrà acostar-vos i participar. És per això que hem entrevistat els companys dels serveis informatius a la presidenta de l'entitat, Adelina Agustí.
1: Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Pota Blava celebrarà aquest dissabte dia 20, el dia de l'alliberació LGTBIQA+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papasseit, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, amb un seguit d'activitats durant tot el dia. L'entitat també ha organitzat un concurs d'aparadors de temàtica LGTBIQA+, en què han participat un grapat de comerços de la ciutat. Per conèixer més detalls, ja és amb nosaltres l'Adelina Agustí, d'Orgull Pota Blava. Adelina, què tal, com estàs?
2: Hola, encantada de saludar-te.
1: A veure, explica'ns, primer de tot, com s'afronta aquesta, ja no acte, no?, sinó acte d'actes, 12 hores d'activitat el proper dissabte.
2: Doncs amb molt frenesí, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molta feina per fer i que estem fent. Portem moltes setmanes amb els preparatius, així que, bueno, ganes de que ens trobem ja el dia 20.
1: Comencem per aquí, que s'hi trobarà la gent i quines activitats n'hi haurà?
2: Val, doncs mira, primer que tot serà una jornada que durarà absolutament tot el dia. Obrirem portes, per dir-ho d'alguna manera, a les 10 del matí i arribarà fins les 9 i mitja de la nit. I tindrem activitats durant tot el dia a la plaça Jardín Joan Salvat Papasseit. Començarem pel matí amb l'Orgull Kids, que per moltes famílies, per la infància del Prat, doncs crec que algunes persones ja ho coneixen. I és una proposta en què trobaran una gincana infantil, amb premis també. Hi haurà un espai de joc infantil, tindrem també pintacares, tindrem també aquest any una col·laboració molt bonica amb Zona Delta, que ens faran un taller de música amb instruments de percussió i també una actuació en directe. I també ens alegra que participarà Xarangues Prat, una xaranga juvenil que ens animarà a la festa a peu de carrer, també. I l'Orgull Kids aquest 2026 no podia acabar aquest matí sense la participació del petit i gran DJ Xavi, que estem ja acostumadis que aquí al Prat doncs, ens punxi música i ens faci ballar de lo lindo. Doncs a partir de les 12 aproximadament tindrem DJ Xavi a l'escenari punxant música a l'Orgull Kids.
1: Això més o menys fins als vols del migdia, no?
2: Sí, correcte. Aproximadament entre la 1 i les 2 ja veurem també com gestionem el programa, perquè si ens animem ho allargarem més, però tindrem l'Orgull Kids. I després ve un espai que nosaltres li hem dit com dinar popular, el que passa que sí que aprofito aquest espai per explicar la proposta. No és un dinar popular com per exemple una paella, no? No, és popular perquè tindrem taules, tindrem música, tindrem cadires, esperem que tinguem una bona zona d'ombra que estem dissenyant i que vinguis a dinar, que portis el menjar que tu vulguis, que tinguis un espai en què no s'hagin de gastar diners, gasta el que tu vulguis, porta't el que vulguis de casa, comparteix, també si vols portar així estil traje, no?, que quan ens posem en grupets, porta el que vulguis i vine a gaudir, a fer germanor, a conèixer gent que té ganes de generar espais segurs.
1: És important, no?, com deies, perquè la gent que ho pugui escoltar, no sé si fins i tot teniu preparat alguna alternativa en el sentit, no? Ostres, jo pensava que seria que a mi em donaria el dinar, no?, ni que fos pagant, allò de buscar també aquestes alternatives, no?
2: Exacte. A veure, que igualment estic convençuda que jo parlant amb les companyes, estan tot el dia allà a l'organització, acabarem comprant uns entrepans o un menú en algun lloc i ens l'endurem, eh? Llavors, persones que diuen, mira, jo potser de casa doncs, no em dona temps o, bueno, que es pot ajuntar un grupet i anem a buscar menjar preparat i ens l'emportem, però la qüestió és que el pressupost no ha de ser el que ens exclogui d'estar en aquests espais, sinó que tothom és benvingudi i està invitadi també.
1: I després de dinar, què?
2: Vale, després de dinar ve un momentazo i és el bingo musical de la Moreno. La Moreno aquí al Prat i algunes persones la coneixem i és una artista queer, drag queen brutal que ens anima a la festa d'una manera meravellosa, i llavors tindrem aquest bingo musical amb ella amb premis, òbviament, també, i un cop acabem aquest bingo musical, doncs hi haurà un moment així, doncs, més de relax, i després tornarem amb DJ, que deixarem una miqueta amb sorpresa d'aquí ens punxarà aquesta sessió. I ja a les 8:30 volem convocar a tothom, com tu has dit, que donarem els premis del concurs d'aparadors del Prat, i veurem, doncs, quin és l'aparador enguany que més ens ha agradat de la decoració que ha tingut amb temàtica LGTBIQ+.
1: Explica'ns aquest concurs i aquesta dinàmica, també com sorgeix la idea i com ha anat la participació d'aquest any, especialment a Carrer Major, no? I nucli antic, en veiem molt de color aquests dies.
2: Sí, doncs nosaltres ja és el tercer any que fem aquesta convocatòria de concurs en el que lliurement els comerços del Prat, comerç local, doncs, que vol participar, l'únic que ha de fer és inscriure's a través d'un formulari molt senzill i decidir decorar el seu aparador amb banderes, amb colors, amb missatge de llibertat, no?, d'expressió. I llavors nosaltres fem un segon formulari en què la població del Prat també pot decidir quin és el que més li agrada. Si voleu saber on està aquest formulari per poder votar, doncs és tan senzill com entrar al nostre Instagram, el d'Orgull Potablava, on veureu algun post en el qual us facilitem o bé un QR o l'enllaç directe per accedir a la votació, que són dos botons, és molt senzill, amb
1: fins,
2: dos passos.
1: Fins quan es pot participar?
2: Doncs mira, segurament, ara estem veient, jo crec que serà, tancarem divendres a les 12 de la nit. Perquè clar, el dissabte ja serà l'entrega, clar. I haurem de tenir clar, perquè hi haurà un diploma molt xulo que sempre entreguem, i és nominatiu, i així ja ho tindrem preparat per les 8:30 de la tarda.
1: Uh-huh. I com és també aquesta crida a la participació de comerços? Hi ha comerços que ja repeteixen any rere any, i també què és el que valoreu a l'hora de, precisament, de fer una classificació? Podríem dir quins criteris o quins aspectes són els que es tenen en compte.
2: Per participar, el criteri principal, primordial, que s'ha de tenir és que ha de ser un comerç local, ha d'estar aquí al Prat. Ha de ser un comerç on els veïns i veïnes, ciutadania del Prat, té el seu comerç de confiança, no? És aquella persona, volem visibilitzar aquell comerç que ens coneix, que ens coneix pel nom, que som clients de tota la vida d'alguna manera, i amb això, i entenent el missatge d'Orgull Potablava i el missatge del 28 de juny, que és el Dia Internacional per l'Alliberament de LGTBIQ+, doncs ja està, ja poden participar, i a partir d'aquí moltíssim, és igual la decoració, però ja és una declaració d'intencions el fet de formar part d'aquest concurs.
1: A nivell d'entitat, podríem parlar de temporades, per dir-ho d'alguna manera, o de cursos. Com ha sigut aquesta temporada, aquest curs 25-26, també, doncs, a nivell de participació, d'activitat i de situació també de la tolerància envers el col·lectiu també a la ciutat?
2: Uh-huh. Doncs, bueno, a nivell d'entitat, nosaltres aquest 2025-2026 ha sigut molt important, perquè hem fet com una mena d'introspecció, perquè vam engegar motors fa 5 anys així com molt volcànic, no? O sigui, vam aparèixer com un terremoto, i aquest 2025-2026 ens ha ajudat a pensar amb totes les persones sòcies i definir bé els objectius i de quina manera volem arribar a aquests objectius, i ja ho tenim molt, molt clar. I referent a nivell societat que em comentaves, des de la nostra perspectiva, doncs hem de seguir treballant, òbviament. Sí que notem una diferència de possibles millores respecte, potser, quan no existia Orgull Potablava, no pel fet d'existir Orgull Potablava ni molt menys, sinó a nivell d'època, no? Si ens n'anem 10, 15, 20 anys enrere, doncs sí que reconeixem que hi ha una diferència amb les llibertats d'expressió que existeixen, però també continua havent molta feina per fer, i sobretot que aquestes llibertats que hem aconseguit que no se'ns prenguin, no? Que no se'ns robin un altre cop, perquè podria ser molt fàcil, per això la nostra insistència de continuar existint.
1: Uh-huh. i d'aquí a un parell de setmanes, principis de juliol, també després hi ha la desfilada de l'Orgull pels carrers del Prat, en formareu part, oi?
2: Mm-hmm. Nosaltres estarem també en aquesta desfilada el 4 de juliol i animem a tothom. Són dos formats diferents, la desfilada i després, com ja estem acostumats, doncs, aquesta part més festiva i que trobarem a la capsa. I estarem en aquest format i després nosaltres, la nostra proposta, que és la del 20 de juliol, és aquesta més participativa, no? on cadascun hi pot venir i ser protagonista amb totes les activitats d'una altra manera. És més un tu a tu, una xerrada que podem fer, i l'altra és visibilitzar un col·lectiu d'una manera més gran i manifestant, doncs, la força que tenim.
1: Doncs Adelina, com deies, activitat la d'aquest dissabte a partir de les 10 fins gairebé les 10 de la nit, gratuïta i oberta per tothom, no?
2: Exacte.
1: Doncs que vagi molt bé aquesta gran jornada de dissabte i seguim en contacte. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
4: Planeta Prat.
5: Vinga, moment per l'espai Entrenant la creativitat, una proposta de la xarxa per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que estimulen la ment.
6: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
7: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
8: Hola, Cristina. Què tal?
7: Doncs vinga, avui vinga amb els botons cordats.
8: Sí?
7: No em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
8: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
7: Vinga, doncs. Per què botons?
8: Per què botons? Doncs mira, per què? Perquè estava netejant el lavabo.
7: Ai.
8: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
7: I què feia?
8: A casa som dues persones.
7: Ho vas descobrir?
8: Bé, vaig preguntar
7: a l'altra
8: persona i em va dir: ai, sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic: val, d'acord, doncs porta 2 setmanes allà, saps? I aquell botó, i al final dic: bé, no ens parlarem de botons. I sí, sí, i ja, els botons és com a mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible en algun lloc.
7: Sí, és d'on ha sortit això ara,
8: i dius,
7: no?
8: Sí, i el dia que el busques...
7: No el trobes,
8: i això que es diu imperdible, però sí, és perdible. És perdible. Sí. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
7: Ah, ets que fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
8: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i
7: he anat
8: al mercadillo.
7: Jo la caixeta de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit, tota la vida s'ha dedicat a això. I clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons, perquè clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
8: Doncs sí, a més, que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet collarets de botons, també.
7: Ah, oh, que original!
8: Sí, sí, sí. No 100% de botons, però amb
7: però
8: metall i amb alguna
7: part,
8: cosa,
7: no?
8: I que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
7: I tant. A part, però els fas anar de 21 botons, no?
8: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
7: Home, ens encanta.

0: Doncs amb Blaumut i aquí, jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada,
1: eh?
0: M'agrada.
1: Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment. Saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No, no tenien funcionalitat. Uh-huh. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau! Oh. Ah, això és pensament lateral total,
1: tot,
0: també.
1: Clar, dius, home, tenim això. Doncs fins que no va arribar el trau, a la història, no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme, doncs, per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va més. Crec que vam parlar un dia de cremallera?
0: Sí,
1: diria
0: sí,
1: que sí.
0: Sí,
1: que sí. Doncs sí, sí, doncs vinga, amb el botó, doncs, en aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, aquí és on, és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven, doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, i és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan et fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i els de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així,
0: Bueno, jo... O vaig amb pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyosa.
1: Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre i per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò, no? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells, per tant el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així,
0: estic,
1: saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor ras, arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs, per cordar botons anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps
0: sí,
1: enrere,
0: sí,
1: que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut de cordar botons perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que ho he vist amb pantaló, no? Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta,
1: i m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó, o sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, eh? No és pas que jo me l'hagi inventat. Eh? Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer-me la vet. Sí, vinga. Sí, sí. Cosir.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es no et dona lloc per 21
1: botons.
0: No,
1: perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites?
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per a mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, sí. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No?
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves, jo.
1: Bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat
0: no.
1: A tu,
0: per territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Saps d'on ve? Ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Ets estar sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara, vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, val.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig, sempre. I el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfarat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no?
0: Que seria és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No
1: groom.
0: Ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí, clar,
1: una mica el
0: tant.
1: Que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi, el botones, no? Mira, si seguís posant cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, ja, la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica'ns
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: L'entremig entre el botó i la roba. Això. Per acabar-ho d'apuntalar perquè no surti.
1: I et queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: i fa
1: quan...
0: que es pugui posar bé amb el trau.
1: Això mateix, perquè clar, quan queda molt enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona en el
0: els
1: seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai.
1: Hi he trobat dos noies.

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana,
1: no?
0: Juana Rozas i Juliana Gatas. No, no la coneixia,
1: ah,
0: aquesta.
1: Ah, que t'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh?
1: Sí,
0: d'alguna manera.
1: La d'arrencar botons, eh? Allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta'm, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodonet i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després, què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: O sigui, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor, que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou. I anava fent pipi.
0: Però, Roser, tu no pujaves per escales.
1: Però és que avui venia amb pressa. I dic que arribaré a la ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar, i dic que agafo l'ascensor i mira, anava tocant
0: i anava apretant, sí, sí, és sí. Que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí, i ens sembla que si toquem molt, no? O compte que és un timbre, dius, no, vinga a tocar, vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó també li diem piu, tu li dius piu?
0: Sí, apreta el piu.
1: Apreta el piu, i és un botó,
0: sí.
1: No? Doncs, doncs això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no,
0: no, no
1: que
0: cal,
1: no es tingui que
0: no
1: tocar
0: cal.
1: Mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, el l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença, no? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar,
1: no?
0: És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai...
1: I li cus botons.
0: No me la penso mirar, aquesta pel·lícula.
1: No t'he dit al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de... quatre cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí a la pel·lícula aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com o no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: Sí, que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí.
1: I als... diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes dels Estats Units i així, és com si no hi ha la xapa, no? No, sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, tot, de tota la història i aquestes coses, i és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons? Doncs qui té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Compounofòbia.
0: Compounofòbia.
1: Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'he dit.
1: Per això t'he dit, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No tant, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs,
0: però...
1: Sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh!
1: T'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí? Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, i amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no, clar, ni se'ns acudeix.
1: Doncs,
0: pues...
1: clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: què et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos i botons, segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí,
1: també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu, no, si... fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que a tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, te diré un altre nom estrany. Vinga. Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, t'hauria de dir això, aquestes paraules, que m'acosta... Me'ls escric així amb espais...
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho, també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori, que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. No podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer fer,
1: avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica, sí, sí. Avui farem
0: mans
1: realitat.
0: A l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base,
0: sí,
1: de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons, la pintes.
0: Ai, que maco, això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva. Què et
0: em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: ara
1: petits.
0: Que ve l'estiu, no? Amb el sol de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blaves, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació amb botons,
1: sí, que n'he fet, sí.
0: Sí, no sí, tinc cap mena de dubte.
1: La veritat és que queda molt i molt bé, també. Sí. A tu se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja guaita que trobi un moment, també.
0: Jo penso que
1: també
0: podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan,
1: sí,
0: s'obre la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava... I mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem. Perquè així s'està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què
0: et Roser?
1: Sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho,
0: I em sé deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Fes
1: alguna cosa.
0: Clar,
1: i fet sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic, Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentació Analítica, El Jardí de les Palmeres i Estrella d'Am han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que també han repartit fins a 18.000 euros, 3.000 per als guanyadors i 1.500 euros per a cadascú dels dos finalistes en els tres premis de reconeixement que han rebut Kimansu, Unpackers Hub i Tiempo IA. També han estat distingits els comerços que han arribat a 25 anys de vida i els dos comerços que han celebrat els 50 anys. Tot en uns premis Marta Mayordomo que prenen el relleu dels premis Prat Emprenent Marta Mayordomo i que compten amb la novetat d'obrir el focus a l'empresariat pratenc i no només premiar la iniciativa emprenedora. Escoltem el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno.
2: No és només un canvi de nom. És un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia.
0: I aquest cap de setmana hi ha un important nombre d'activitats festives. Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Pota Blava celebrarà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papasseig, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. I fins a 3 barris celebren les seves festes aquests dies, el nucli antic, la Barceloneta i Jardins de la Pau. Diumenge, al Pati de l'Artesà, se celebra el 44è Aplec de la Sardana, amb més d'una decena de peces previstes per ballar.
1: Esports.
0: Aquesta nit, el Centre d'Esports Sabadell del pratenc Toni Teixeira, com a preparador de porters, pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada disputat al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. D'altra banda, diumenge, des de 12:45 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pratencs serien nou equip de tercera federació gràcies als ascensos compensats. Això és tot per al moment. La informació torna d'aquí a mitja hora amb l'informatiu migdia.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
4: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
5: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
6: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
10: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

I per acabar el divendres, com cada 15 dies ho fem amb el nostre espai de Xamosa i Galana, de Cultura Popular, amb el José Luis Auñón.

0: Bon dia i benvinguts al Chamosa i Galana. Quina olor a foguera, quina olor a petardos. Ja tenim aquí Sant Joan. Ja està, ja tenim el solstici d'estiu. Ja ens anem de festa. Ja tenim moltes festes per davant. Ara que s'acaba el programa, perquè s'acaba el programa, jo demanaré fer un especial d'estiu, perquè quan venen més les festes, jo me'n vaig a vacances també. En queda un programa, aquest i un altre més. Avui tocarem un tema que, a més, tenim un convidat ja usual aquí al Plat de Ràdio, però que avui em fa molta il·lusió entrevistar-lo, sobretot perquè és un tema que a ell li agrada molt i és la seva arrel, la seva vitalitat, com jo dic. Avui entrevistem el Joan Manel, com no. Bon dia, Joan Manel.
1: Bon dia, família. Què tal, com esteu?
0: I avui parlem de Rubí, del Ball de Gitanes al carrer, d'aquesta festa que plega, buah, no sé quanta gent, però moltíssima, i que porten molts, molts de mesos assajant. Si seguiu les xarxes, si seguiu a l'esbar de Rubí, veureu que porten molts dies al carrer, això, ballant gitanes. Joan Manel, explica'ns, què és això, des del 1920 i pico, a més, no?
1: Sí. El Ball de Gitanes és un ball que s'ubica molt dintre de la comarca del Vallès, del Vallès Oriental i l'Occidental, i es ballava sempre pel carnaval, i és un ball de carnestoltes, no? I aleshores el Ball de Gitanes de Rubí està inspirat en aquests balls, i l'any 69 l'Albert Sanz, que també parlarem de la seva defunció, l'Albert Sanz l'any 69 agafa el ball que es feia, o sigui, s'inspira en els balls que feien al Vallès, i fa un ball de gitanes de Rubí, específic de Rubí. Fa una coreografia inspirada en aquests balls, val? Aquesta coreografia puja dalt de l'escenari i és una coreografia, diguem, amb personatges, llarga, de 35 minuts, i aquesta coreografia ha relat tant a la ciutat de Rubí que ara és un element identitari. Per tant, la gent de Rubí ha agafat aquesta coreografia que es ballava dalt de l'escenari i l'ha traspassat al terra per tornar-la a ballar com a rubinenc i com a rubinenca. Evidentment, la pot ballar qualsevol persona, eh? I la gràcia d'això és que hi ha tantes colles que la seva vinculació amb la dansa és efímera, vull dir, comencem des del mes d'abril fins al dia de Sant Pere, bueno, el dia abans de Sant Pere, que fem el Ball de Gitanes al carrer, però aquesta gent, la seva vinculació, insisteixo, és efímera, vull dir, no són dansaires de cossos de dansa, sinó mm-hmm. és gent de Rubí o de les rodalies de Rubí que es vinculen, agafen la dansa, se la prenen i la ballen al carrer. És tan així que portem ara, aquest any hi ha 42 colles més 8 colles infantils, és a dir, veiem un total de 50 colles allà a la plaça de l'Escardí.
0: Això, comptat en gent, és molta gent, eh? Joan Manel?
1: És molta gent, o sigui, estem parlant d'uns 500, aproximadament uns 500 dansaires. Però quan fem la dansa final, aquests 500 dansaires conviden a 500 persones més. Uf. I veiem unes 1.000 persones fent l'entrada del Ball de Gitanes. És molt curiós perquè no fa falta fer publicitat d'això, perquè
0: no,
1: la
0: no,
1: gent
0: no.
1: S'apunta.
0: Ja t'ho dic jo, que hi havia molts seguidors, eh?
1: Ah, sí, hi ha molts seguidors, i a més la gent s'ha apuntat i s'ha anat vinculant d'alguna manera com molt fidel en aquest sentit, vull dir, perquè com deia abans, des del mes d'abril ja estan fent aquests assajos, estan vinculats i van creixent, les colles van creixent, i no solament bé per... Bueno, jo tinc la teoria de que com és una activitat que comença a mes d'abril i acaba el mes de juny, hi ha una temporalitat, la gent es vincula per aquesta temporalitat. Evidentment, els dilluns hi ha molts assajos, molt cachutxeo, molt cachondeo, que si tu balles, que si no sé què, tal i qual, i el fet de que tothom balli una dansa establerta, coreografiada, perimetrada, fa que ningú tingui una sensació excessiva de ridícul, perquè tothom acaba fent el que pot.
0: Clar, tothom acaba fent el que pot. A més, jo he vist tots els vídeos, estic seguint fa molts de dies, des del mes d'abril, exactament, ho estic seguint, i la cara de la gent és com molt divertida, que s'ho està passant molt bé, la veritat és...
1: Gaudeixen molt, sí, és veritat, vull dir, la gent va a disfrutar, i evidentment... després és una activitat molt transversal, perquè actualment hi ha molt jovent, que també ens sorprèn, no? Vull dir, la gent de mitjana edat hi ha molta, però hi ha molt jovent que s'ha vinculat d'una manera de, vinga, fem una colla tal i qual. I també és veritat que aquestes colles també, com deia abans, és transversal a la cultura popular. Els geganters tenen una colla, els castellers tenen una colla, els diables tenen una colla que fan gitanes al carrer, és a dir, tothom l'ha agafat.

0: com això, com un element identitari. La veritat és que és un element identitari. I a la dansa final, que aquestes 1.000 persones, al final fem ballar el consistori, agafem els regidors i regidores que venen a l'alcaldessa, els traiem a ballar, i al final és això, és una festa molt, molt identitària, que ha sorgit, insisteixo, vull dir, l'Albert Sanz va fer una observació d'aquells balls, el va pujar dalt de l'escenari, i aquest viatge d'anar i de tornada, és a dir, després, quan estava dalt de l'escenari, la gent del carrer l'ha tornat a baixar a plaça, i el que estava dalt de coreografiar per fer un treball escènic ha tornat a plaça per la gent tornar a ballar-ho amb les seves possibilitats. És un viatge molt xulo d'anar i tornada en aquest sentit. Vull dir, filosòficament és això, vull dir, es transforma la dansa per posar-la dalt de l'escenari, la gent la veu i agrada tant que la torna a baixar i se la fa pròpia. És increïble, és molt, molt, molt...
1: No teniu por algun dia de que aquesta plaça s'arribi a quedar petita, Joan Manel?
0: Aquest any estem al límit, perquè la intenció és que tothom vagi alhora, és a dir, 42 colles, hi ha una limitació evidentment d'espais.
1: És que 1.000 persones colles... no hi caben a totes les places de tots els pobles, com jo dic.
0: Aquí el problema el tindrem l'any que ve si seguim creixent. 42 pensem que és el límit, vull dir, a partir d'aquí no sabem què passarà. Com per la nostra rivalitat amb Sant Cugat, igual anem a invadir Sant Cugat. Hi ha tanta gent que anem a invadir Sant Cugat. Vull dir, aquesta és la conya que fem. Però és veritat que estem en això, diguem-ne que una línia vermella que hem de creuar ara és si creixem més, què passa? Perquè la intenció és només ballar, és a dir, només fer una entrada ballada perquè es vegi tota la marabunta de gent fent el ball de gitanes alhora.
1: Com tu deies, aquest any ens ha deixat l'Albert Sanz, una persona que amb el ball de gitanes era un referent i que jo crec que va ser la persona més important, no? Amb el canvi aquest tan dràstic. Bueno, tan dràstic no, tan xulo, diríem. La paraula no és dràstic, sinó xulo.
0: Sí, però l'Albert, per un ciment futbolístic, val? Quan el Barça fitxa Johan Cruyff, canvia tota la filosofia del Barça. Vull dir, ell porta un model i aquest model s'ha repetit tant com a jugador i després com a entrenador. Diguem-ne que quan l'Albert Sanz agafa la direcció, transforma l'esbart, perquè ell fa això, fa danses, les coreografia i les puja dalt de l'escenari. Ell és el primer que diu cada dansa que ell recrea, perquè ell era un estudiós de la dansa, és a dir, la recreava, anava a observar i després agafava això i ho pujava dalt de l'escenari, ho estilitzava, ho coreografiava d'una manera molt més dramàtica, teatral en el sentit de la dansa, vull dir, que explicava una història. I aleshores ell diu, cada dansa, si és una dansa de les Terres de l'Ebre, ha d'anar amb un vestuari en conjunció amb la dansa que jo estic fent. A partir d'aquell moment, o sigui, abans d'aquell moment, totes les dansaies portaven el seu traje, per dir-ho d'alguna manera, però a partir d'aquell moment, cada coreografia es vincula amb un vestuari. Per tant, cada dansa té un vestuari. I això ho fa ell. Vull dir, aquesta idea de que cada dansa té un vestuari la crea ell. Què passa això? Que estem parlant dels anys 50. Tenim una vestiteca al·lucinant de mogollon de vestuaris. Ell va estar 35 anys com a director artístic. I ell té el títol és a dir, té la Creu de Sant Jordi, té la medalla d'oro al mèrito de les belles artes de l'estat espanyol. Hosti, una persona que era un botiguer, ell tenia una canceladeria, i ell sempre explicava que de petit ell es volia dedicar això a l'art, a tocar el piano i tota la història, però els pares li van dir, tu has d'estar a la botiga. Per tant, ell treballava a la botiga i quan acabava la botiga, a la tarda, s'anava a veure coses i a empapar-se d'aquesta cultura. I això ho dic perquè és a dir, la seva formació era un botiguer, però després es va formar ell i va ser molt exigent amb la seva formació, anava a veure coses al Liceu, estava empapant i després anava transmitint, i va ser el mestre de mestres, perquè actualment vull dir, ara, el 2026, aquestes festes majors que ara començaran en el mes de juny i de juliol, molts esbars, que no són l'esbar de Rubí, sinó molts esbars de Catalunya, és a dir, reprodueixen les seves coreografies. En lloc de crear coreografies, agafa les coreografies que va fer l'Albert Sanz fa 57 anys, fa 60 anys, i les recreen. Per tant, ell ha sigut un mestre de mestres, ha sigut un referent, l'han copiat moltíssima gent, l'han admirat, l'han elevat a la seva posició, sobretot amb això, repetint les seves coreografies. El Ball de Gitanes de Rubí es repeteix, la Marina, a Carnestoltes, hi ha tota una sèrie de la Jota de la Ribera, totes aquestes danses que ell va crear s'han anat reproduint per altres esbars, insisteixo, vull dir, l'esbar de Rubí evidentment tenim el nostre repertori i és fàcil que agafem moltes coses de l'Albert, però els altres esbars de Catalunya han agafat aquestes danses perquè va ser un referent.
1: Aquest any ha estat un mal any pel tema d'esbars i per la direcció d'esbars. Van perdre la Montse Garriga ara farà uns mesos ja, i sí, l'Albert Sans, jo crec que dos referents del món de la cultura popular i dels esbarts, que s'han emportat la seva vivència, no? Però que ens han deixat aquí tot el seu llegat, no? Perquè...
0: Mira, la Montse Garrig, vull dir, amiga nostra, la Montse Garrig era una estudiosa de la dansa, vull dir, els llibres que havia fet, els treballs de recerca que havia creat, són tota aquesta gent que es vincula. La Montse Garrig no treballava de dansaire tampoc, com l'Albert era botiguer, però la Montse Garrig era bibliotecària.
1: Bibliotecària, sí, sí.
0: La seva passió era això, i això ho han transmès, i això és el que tu i jo valorem d'això de la cultura popular,
1: correcte,
0: no? Vull
1: dir,
0: com la gent, després del seu ofici a la tarda, inverteix hores en una cosa que li apassiona, i a ells dos això els apassionava.
1: És que la gent que ens apassiona tant a tu també, que t'agrada el món de la cultura popular, estàs a Rubí, estàs a l'ICUP, però jo sempre dic, traiem temps d'on no el tenim, no? Perquè, demà hi ha una trobada no sé on, pues tenia que fer no sé què, però hi anem, no? Ens busquem la vida.
0: Sí.
1: Però, mira, l'altre dia em deia alguna persona, diu, ostres, José, és que estàs fotut a tots els llocs. I sempre, jo sempre deia, bueno, sí, no sé què. I l'altre dia vaig pensar, no, s'ha acabat el xip. Sí, estic aquí. Estic fotut a tots els llocs. Però per una cosa, perquè m'agrada. Perquè m'agrada el món del voluntariat, m'agrada el món de la cultura popular, m'agrada estar amb la meva filla jugant a futbol, m'agrada el contacte amb la gent, m'encanta estar amb la gent i m'agrada divertir-me amb la gent, no? M'ho passo molt bé. I jo crec que això es fa perquè t'agrada, igual que l'Albert Sans, que la Montse, que el Xavier Cordomí, que tu, que molta gent que estem al món de la cultura popular i que ens agrada, i que disfrutem amb això.
0: Exacte. I la nostra paga és això, vull dir, la gratitud, és
1: correcte,
0: a dir, el fet de vincular-te per una passió, és a dir, què rebem a canvi? Res, ens ho passem bé,
1: sí.
0: Ens ho passem bé, i no ens fa mandra un dissabte a la tarda sortir de casa després de fer la migdiada anar a veure cultura popular. Doncs no, és veritat.
1: Sí, perquè tu deus portar quantes tardes anant a les bartes allà i de més...
0: I sobretot vespres, vull dir, els dimarts...
1: Sí, perquè a més assageu per la nit.
0: Assajos... I actualment no ballo, Bueno, també una anècdota és que quan jo ballava, diguem-ne que les tecnologies, les xarxes no existien, d'acord?
1: Ah.
0: I els dijous feien una sèrie que era, si era Ali McBeal, no sé què, feien una sèrie a la televisió, i jo tots els dijous assajava, i la gent el dia següent em preguntava, vas veure la sèrie? I dic, no. I dic, com que no vas veure la sèrie? No, perquè tinc assaig. Aquesta samarreta se diu, jo no puc perquè tinc assaig. Això em passava a mi, jo no veia coses perquè estava assajant, i no m'importava gens, no? Vull dir, però la gent això no ho entenia. I, evidentment, l'altruisme que sempre hem parlat. És
1: correcte.
0: Dedicar aquest temps propi, personal, a fer una cosa que no té una recompensa en aquest món tan material econòmica, la gent no ho entén.
1: No ho entenc, Molta gent, jo tinc molts amics que em diuen, hòstia, tio, quina mandra, no? Aixecar-te un diumenge al matí per anar a trobar els gegants o anar-te'n a dormir un dissabte per anar amb un correfoc o jo què sé, no? Pues ho faig perquè ens agrada. Si no, no ho faríem. És que el dia que no ens agradi no ho farem, ho tinc molt clar. No
0: ho farem, no? Sí.
1: Però el món de la cultura popular, com jo dic, és molt duro, no? Però ens ho passem molt
0: duro.
1: Sí, ens ho passem molt bé i amb la gent que ens estimem, doncs encara més.
0: I també molt duro, però també molt, molt gratificant.
1: Correcte.
0: La gratificació és aquesta.
1: Jo sempre explico el mateix, no? Quan vaig entrar al món dels gegants, em deia, hòstia, portar un gegant al mes d'agost, al mes de juliol, amb la calor que fa. Dic, mira, jo em tinc prou quan miro per la mireta i aquell nen petit de 3 o 4 anys somriu, s'ho passa bé i vol ballar amb mi, amb la qual cosa ja en tinc brau. I després l'esmorzar, la conya amb els amics, passant-ho bé, és l'important. Jo crec que és el món de la cultura és això, sobretot els amics i passar-t'ho bé.
0: Totalment d'acord. La recompensa és la felicitat que generem, seguríssim.
1: Don Manel, explica'ns una mica la festa aquesta, com comença, què hi veurem, què farem allà...
0: Mira, el Ball de Gitanos comença a la Rambla del Ferrocarril. Comença, diguem-ne, que a un quilòmetre d'on veiem, no? Aleshores, allà es reuneixen totes les colles en cercavila i el curiós és que cada colla té un vestuari propi. És a dir, aquí no hi ha cap mena de limitació, és a dir, la creativitat de cada colla fa que cadascú es vesteixi. Sí que se'ls demana que les persones que fan el rol del noi... Que no cal que sigui un noi o una noia, sinó que la que balla, perquè clar, la coreografia està ballada, està pensada per un noi i per una noia.
1: Per una
0: actualment els rols poden canviar, però aquests que portin aquestes persones que portin una faixa i un mocador, i el rol femení, per dir-ho d'una manera, han de portar una faldilla o algo similar a una faldilla perquè faci vol, i també un ram de flors i un ram de flors. Per tant, els homes porten un mocador i les noies un ram de flors, i a partir d'aquí ja tota, diguem-ne que tota la, la inventiva i la creativitat de les colles. Aleshores, hi ha colles que porten, doncs això, aquest any és la 40a ballada, 40 anys, eh? Doncs hi ha gent que porta això des del primer any i han anat modificant tènuament el seu vestuari. I aleshores és molt xulo, perquè hi ha gent que va absolutament de groc, i en un que són els bojos, que és un elefant que tenim allà... I
1: sí, jo l'he vist, l'he vist aquest matí, és veritat, ho he estat investigant i ho he vist, és veritat.
0: I aquest porta uns estampats d'elefants, hi ha gent que es diuen el drink team, i porten cerveses, no? Vull dir que cadascú fa una mica... hi ha també colles que estan vinculades, doncs, això, al món casteller, doncs, van vestits de castellers, al món dels geganters van vestit amb el seu vestuari de geganters, o... en funció del barri, si en el barri hi ha un barri que hi ha una palmera, doncs s'estampa una palmera, i això és molt xulo, perquè tota la gent fa aquesta mena de cercavila, que anem caminant a un quilòmetre i pico, i arribem a l'Escardívol. A l'Escardívol us heu d'imaginar una esplanada que està com si fos una vall, és a dir, està enfonsada, per tant les colles venen des de dalt de la muntanya, la muntanya és perquè ens entenguem, i van baixant totes fins a arribar a la seva posició. Aleshores, quan arriben totes a la seva posició amb l'entrada de les gitanes, estan totes en situació. I a partir d'aquell moment es fa la coreografia de 30 minuts. Clar, veure tothom ballant 30 minuts i tot un públic voltant al voltant d'aquest perímetre on la gent balla és fantàstic, és fantàstic. Sí. És omplir tota aquesta plaça d'alegria.
1: És imatge de dron, això, eh? Imatge de dron, eh?
0: Imatge de dron. Mira, amb l'Ajuntament estem dient això perquè els drons tenen uns permisos molt concrets perquè no poden...
1: Sí, és molt fotut, molt fotut gravar amb un dron.
0: I estem dient això, que seria molt xulo una vista de dron veient tota aquesta taca de colors i de dansaires ballant amb aquesta esplanada de l'Escardívol. És una festa que a part de... Més que explicar-la, s'ha de venir. Hauríeu de venir tota la gent del Prat el dissabte que ve a gaudir d'això i a poder veure-ho.
1: A mi sap greu perquè sempre que feu això jo estic de vacances, perquè és la setmana que normalment estic de vacances, però em plantejo algun any canviarem algun dia per vacances i venir, perquè no és la primera vegada que no hem parlat mai a fer l'entrevista de lo que passa i deixa de passar amb el Ball de Gitanes, però sí que hem parlat moltes vegades tu i jo i de més. Sí que és veritat que hauria de faltar també aquí a Sant Pere i Sant Pau al Prat, que també coincideix amb els nostres patrons també. Però bueno, no descarto venir, ja saps que a mi m'agrada anar de festa i anar provant festes i anar seguint coses.
0: Per suposar que convidat i convidats esteu tots plegats.
1: Ja, això per
0: descomptat. La veritat és una festa que a part d'explicar-la s'ha de viure i s'ha de veure, vull dir, perquè la quantitat de gent és molt impressionant. I el que deia això, no? Vull dir, el tema dels rols, la coreografia està pensada per això, per un home i per una dona ballant, però després la gent s'ha de fer pròpia i hi ha noies que fan el rol de noi i hi ha nois que fan el rol de noies, perquè diuen aquí no hi ha gènere i podem fer-ho. I això també és molt curiós de veure-ho, vull dir, com cadascú se l'ha fet pròpia i ha fet, evidentment, pautada dintre d'unes normes de la coreografia i amb respecte, evidentment, però se l'ha fet pròpia i van ballant i l'han transformat amb la seva dansa. I insisteixo en l'orgull de pertinença, vull dir, això és per mi és el més fantàstic com aquesta dansa.
1: La gent s'hi apunta ràpid a ballar al mig de la plaça quan l'agafen o els hi costa?
0: Ràpidíssim. A més, no? Tothom sap que quan acaba la ballada diu, i ara convidarem a ballar tota la gent del públic. El públic ja s'espera. La majoria de gent ja té pautat en qui traurà a ballar.
1: Ah, que guai,
0: Sí. I aleshores, clar, és molt fàcil. Ràpidament es crea ja una gran serp. Gran serp.
1: I la música, Joan Manel, la teniu a una orquestra?
0: Mira,
1: o...
0: estàs tocant un tema molt xulo. La música sempre ha estat gravada. Però també la gent m'ha dit que seria molt xulo fer-ho amb la copla, amb música en directe, val? Perquè després podíem fer com una mena com a la Patum, un girador,
1: la
0: podíem fer com rolar molt tal i qual. Però aquí, quan veiem l'Escardívol és l'espai central de la Festa Major de Rubí, és on es fan els grans concerts. Per tant, utilitzem la microfonia i els aparells electrònics o en aquests cas de so del concert que hi haurà a la nit. Això vol dir que no podem utilitzar aquell escenari perquè ja estan fent les proves de so, les paren i tal. Però també vol dir que tenim una microfonia que peta, que se sent moltíssim,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però sí que pel cinquantenari, quan fem 50 anys del ball de Gitanes de Rubí, les Gitanes al carrer, perdó, i sí que ens plantegem que estaria xulo fer-ho música en directe, perquè li donaria un caire, això ben sonoritzat, li donaria un caire molt xulo, i sobretot perquè després ens implicaria que ho podíem fer com una mena de xambanga. Algú més salsero, algú més, no ho sé, no...
1: La veritat és que té, sobretot, molt vistós té que ser aquest acte, a part de passar-t'ho bé i ballar, que ha de ser molt divertit. És com molt vistós, perquè m'ho estic imaginant, i ja he vist vídeos per allà, he seguit molt aquesta festa, i té que ser molt, molt vistós, de veritat, eh? Perquè
0: és molt,
1: tanta gent, 800 persones que he llegit per allà, i aproximadament ballant amb el que tu dius, no? Cadascun amb un color, i a més la majoria llampants i divertits, pues té que estar molt xulo, molt xulo.
0: Sí, sí, és molt espectacular, és molt, molt contundent, la paraula seria molt contundent, veure tota aquesta gent ballar, i ballar, insisteixo, vull dir, aquí no es tracta de ballar bé, sobretot es tracta molt de tenir molt bé les posicions i de seguir el ritme, i la gent ho fa fantàstic, la gent ho fa fantàstic.
1: No,
0: i aquests grups que porten repetint, perquè el Ball de Gitanes el porten castanyoles, i tocar les castanyoles té la seva
1: dificultat. Sí, t'ho puc assegurar que ho he provat alguna vegada. I...
0: Pues, què t'has de dir, no? Doncs hi ha grups que porten tants anys que aquest any també portaran castanyoles. Vull dir que hi ha un moment amb els xotis, que a dansa hi ha un moment que es fan xotis, que es toquen les castanyoles i ells ho faran. Per això, perquè ja s'està atrevint a més, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, això ho més, està clar. Ja, porteu 40 anys, porteu un bagatge allà, i això va més, això va més, està clar que va més.
0: I la gent s'ha atrevit a això, a afegir més dificultat, el qual, fantàstic.
1: Però Manel, moltes gràcies, de veritat, com sempre, ha estat tot un plaer, a més sé que aquesta entrevista et feia molta il·lusió, estàs amb el teu àmbit, amb les teves coses, sempre estàs amb el teu àmbit, amb el conjunt de la cultura, però jo crec que aquesta era molt especial.
0: Moltes
1: Manel,
0: gràcies.
1: Una abraçada molt forta, bona revetlla, cuida't amb els petardos, amb les coques i amb el cava. I fins aquí el Chamosa i Galana, com cada 15 dies, disfruteu de la revetlla i bona festa.

0: través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

I fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a l'equip del programa, amb Sergio Villar a la part tècnica i Neus Bou a la producció. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, el Marc Quintoyaires. Nosaltres tornem dilluns. Adeu!

0: Bona tarda. La primera edició dels Premis Marta Mayordomo ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat per la seva aportació al teixit econòmic i social de la ciutat. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Folleros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica vençut en el Premi Lideratge Femení, el Premi Restauració se l'ha endut al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa ha estat per a Adam. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, divendres 19 de juny del 2026. Amb el lema Treu la Paloma al carrer, Orgull Pot Blava celebrarà el dia 20, el dia de l'alliberament LGTBIQA+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Un any més, amb motiu del Dia Mundial de la Música, la CAPSA i l'Escola d'Arts en Viu han presentat una nova peça audiovisual del procés ciutadà de creació musical El meu ritme, un projecte que promou la trobada, la convivència i la connexió entre persones diverses de la ciutat mitjançant la música. I com hem fet els darrers dies, repassarem la farcida activitat de festivitats i d'esdeveniments que hi ha aquest cap de setmana amb festes de barri i amb música. Als esports, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 amb què van perdre l'anada contra el Compostela, els fratencs serien nou equip de tercera federació gràcies a l'ascens compensat a un Prat Esports amb Jonathan Marín, en què hi haurà, si tot va bé, la presència del director esportal, vicepresident esportiu i econòmic del club, Xavi Vilajoana. El temps d'una jornada més d'estabilitat, sols i temperatures que mantenen, això sí, els guarismes de la jornada d'ahir. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Zantrillo i qui us parla avui, Iván Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que s'han celebrat ahir a la nit a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat amb 5 premis per la seva aportació al teixit econòmic i social del Prat. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica en el cas del Premi Lideratge Femení, el Premi Restauració ha estat per al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa per a DAM. Tot en una primera edició dels Premis Marta Mayordomo que prenen el relleu dels Premis Prat Empren, els darrers anys conegut també com a Premis Prat Empren Marta Mayordomo, i que volen reconèixer el teixit de empreses pratenques en la seva globalitat, obrint el focus més enllà de les iniciatives d'emprenedoria més recent. Escoltem a Juan Carlos Moreno i Alba Bou en aquests Premis Marta Mayordomo.
1: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia. A l'empresa, al comerç, la restauració, l'impacte social i el lideratge femení.
2: El Prat és una ciutat activa perquè té una emprenedoria valenta, que arrisca, que crea i que transforma amb impacte social. És una ciutat també amb ànima, perquè aquest teixit es complementa amb un ric ecosistema d'economia social i cooperativa que construeix comunitat, una economia que ens fa comprendre que créixer no és només una qüestió de números, sinó i sobretot de valors.
0: A la gala també s'han atorgat reconeixements a l'emprenedoria per a Kimansu, amb Packers Hub i Tiempo IA, amb la respectiva dotació econòmica de 3.000 euros a aquests tres comerços guanyadors i 1.500 als finalistes. Els comerços que han arribat a 25 anys de vida i aquells que han també assolit la fita dels 50 anys han rebut un reconeixement especial per la seva trajectòria, tot en una cerimònia que ha comptat amb les actuacions en directe d'Aupa Strings.
3: Societat.
0: Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull pot hablar va celebrarà demà, el dia 20, dissabte, el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit, amb un seguit d'activitats des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. El primer tram del dia se celebrarà una nova edició de l'Orgull Kids amb una gimcana infantil amb premis, un espai de joc, pintacares, un taller de música amb instruments de percussió i les actuacions de Xarangas Prat i DJ Xavi. Posteriorment, un dinar popular on cada persona ha de dur la seva carmanyola. Escoltem la presidenta d'Orgull Pot Hablava, Adelina Agustí.
3: Aprofito aquest espai per explicar la proposta. No és un dinar popular, com per exemple una paella, no? No, és popular perquè tindrem taules, tindrem música, tindrem cadires, esperem que tinguem una bona zona d'ombra que estem dissenyant i que vinguis a dinar, que portis el menjar que tu vulguis, que tinguis un espai en què no s'hagin de gastar diners, gasta el que tu vulguis, porta't el que vulguis de casa, comparteix, també si vols portar així estil traje, no? Que quan ens posem en grupets, porta el que vulguis i vine a gaudir.
0: Després de dinar serà el torn del bingo musical de la mà de l'artista La Moreno i cap a 8:15 del vespre nova sessió de música amb DJ Bitxa. A 9:15 s'entregaran els premis del concurs de Paradors que s'ha celebrat aquests darrers dies on una desena curta de comerços de la ciutat han engalanat amb els colors i motius del col·lectiu els seus aparadors. Una votació online disponible fins avui mateix a les 12 de la nit determinarà quina és la proposta guanyadora.
3: Volem visibilitzar aquell comerç que ens coneix, que ens coneix pel nom, que som clients de tota la vida d'alguna manera, i amb això i entenent el missatge d'Orgull Pot Hablava i el missatge del 28 de juny, que és el Dia Internacional per l'Alliberament de LGTBIQ+, doncs ja està, ja poden participar i a partir d'aquí poc, molt, moltíssim és igual la decoració, però ja és una declaració d'intencions el fet de formar part d'aquest concurs.
0: Agustí destaca les evolucions positives i les conquestes assolides els darrers anys, però insisteix a no abaixar la guàrdia pel que fa a la lluita pels drets LGTBIQ+.
3: Sí que notem una diferència de possibles millores respecte, potser, quan no existia Orgull Pot Hablava, no pel fet d'existir Orgull Pot Hablava ni molt menys, sinó a nivell d'època, no? Si ens n'anem 10, 15, 20 anys enrere. Però també continua havent molta feina per fer i, sobretot, que d'aquestes llibertats que hem aconseguit, que no se'ns prenguin, no? Que no se'ns robin un altre cop, perquè podria ser molt fàcil, per això la nostra insistència de continuar existint.
0: Orgull Pot Hablava també participarà de la desfilada de l'Orgull al Prat que se celebrarà el proper dissabte 4 de juliol amb la mobilització pels carrers de la ciutat i la posterior festa a la capsa.
4: Cultura.
0: Un any més, amb motiu del Dia Mundial de la Música, la Capsa i l'Escola d'Arts en Viu han presentat una nova peça audiovisual del procés ciutadà de creació musical al meu ritme.

El meu ritme reuneix cada any músics i participants de diferents edats i trajectòries per crear col·lectivament una nova versió d'una cançó emblemàtica. I en aquesta 17a edició, les 13 persones participants han compartit diverses jornades d'assaig amb la cantautora asturiana Lorena Álvarez per treballar conjuntament una nova reinterpretació de la seva cançó Persona, el tema que estem escoltant ara mateix de fons. A més, aquesta edició també ha comptat amb la participació d'infants de l'Escola Joan Maragall, vinculats al projecte Entre Travis, de l'Escola d'Arts en Viu. La realització del videoclip ha tornat a anar a càrrec de la productora Elsabeth Produccions i el rodatge ha comptat amb el suport del Prat Film Office, del programa municipal que impulsa el municipi, tant com a escenari de produccions audiovisuals, com per donar suport al talent local.

0: tornarà per fer una breu pausa per la publicitat i tornem amb més notícies.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
6: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Doncs com comentàvem, és un cap de setmana ple d'activitats, un dels més forts segurament del que portem de l'any, i per tant el que queda d'informatiu en bona part l'aprofitarem doncs, per fer una repassada d'alguns d'aquests actes especialment festius que trobarem al Prat a partir d'aquesta mateixa tarda. Noelia Aguilar, bueno, què tal? Com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, doncs avui l'Escola d'Arts en Viu tanca la seva festa de fi de curs amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals, que anirà a càrrec de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. Escoltem el Jordi Humbert, director de l'Escola d'Arts en Viu, per continuar amb més detalls sobre la jornada d'avui.
8: Hi haurà un canvi d'escenari, l'orquestra de barri pujarà a l'escenari amb el cor d'adults de l'escola i també ens tocaran diverses cançons amb un aire molt festiu. I per últim, tancarà el concert la Big Band de l'escola. És una formació que s'ha anat renovant amb nois i noies joves i que sona molt bé.
7: Al nucli antic i la Palmira podrem gaudir a partir de dissabte a les 6 de la tarda de la Fira de la Palmira i activitats com la instal·lació familiar a càrrec de la Xarranca o el darrer episodi en directe de la quarta temporada del Gran Podcast, que compta amb la col·laboració d'aquesta casa. Per aprofundir en la planificació, escoltem Enrique Aranda, president de l'entitat del nucli antic.
9: L'actuació d'aquest W, que ja portem nosaltres doncs, 4 anys, i després ja donar pas a la gent una mica més jove, amb Versionaus, que és un grup nou. Venen també uns DJs que són també de Prat, de Jabugo, que tocaran al final de la festa, però també tocaran entremig. Estem buscant també que sempre hi hagi música.
7: Els Jardins de la Pau també comencen les seves festes aquest dissabte i s'allargaran fins diumenge amb propostes de balls, concerts, una festa de l'escuma o una botifarrada popular. Unes activitats que s'han organitzat des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau, conjuntament amb el suport del Centre Cívic del Barri. Escoltem José Díaz, secretari de l'associació, i Xavi Cebrián, gerent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
10: Les propostes es fan des de l'entitat, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau, però nosaltres des de l'equipament doncs, intentem donar tot el suport necessari a nivell de producció, a nivell de logística.
11: Aparte de la ayuda que nos prestan, a veces nos dejan todo el mobiliario de que podemos disponer. Gracias a eso podemos hacer las cosas de forma mucho más ordenada.
7: El barri de la Barceloneta també començarà les seves festes dissabte amb el pregó de Blanca Pàmpols i s'estendran fins al 24 de juny coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Escoltem Olga Paretas, presidenta de l'Associació de Veïns de la Barceloneta.
12: Començarem cap a les 9, arribarà la Flama de Canigó, en aquest cas a Jardins de Montracó, però a diferència dels altres anys que passava, o sigui, quan fan la cercavila, passava pel carrer Esplugues, aquest any passarà pel carrer Narcís Bages, que és el que dona el Parc de la Barceloneta.
7: Algunes de les activitats destacades d'aquestes festes són el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny.
0: Gràcies, Noelia.
7: A vosaltres.
6: Agenda.
0: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica en ella que, en pausa i en mida, va lenta oscil·lant. Joan Maragall no s'equivocava quan, fa més d'un segle, retratava amb aquests versos l'essència del ball popular que va esdevenir tot un símbol de catalanitat. El Prat ha estat durant anys un símbol de resistència col·lectiva envers els embats de la globalització, però també de renaixement, amb una nova fornada de joves que s'hi dediquen omplint les places amb una combinació de passos curts i passos llargs al ritme de la cobla. Aquest diumenge, tothom qui vulgui podrà participar de la ballada que organitza Amics de la Sardana al Patí de l'Artassà, a la 40a edició de l'Aplec de la Sardana. Ens n'amplia més informació el Víctor Asensio. Bona tarda, Víctor.
13: Bona tarda. Doncs aquesta és, segons el seu president, Jordi Gili, l'activitat més important de l'entitat al llarg de tot l'any.
14: És la festa més important que tenim nosaltres, no? I per tant, aquest any jo crec que ho portem amb una certa tranquil·litat, perquè malgrat que tenim garantit que farà molta calor, també sembla que està assegurat que no plourà, que és una de les pors que sempre teníem el tema de l'Aplec. Tenim la immensa sort de tenir l'Artesà, que és un marc fantàstic, perquè per la capacitat no és ni massa gran ni massa petit. Llavors, per tant, doncs és un espai acollidor i maco, i la veritat és que la gent que ve de fora, hosti, és un lloc ferm.
13: Aquesta entitat, que va néixer a partir de l'impuls de mans de la sardana, ha viscut anys complicats, amb poca participació i la sensació que aquesta dansa ja no connectava amb el jovent. Escoltem Conxita Pedra, membre de la Junta i monitora d'Amics de la Sardana.
15: Malauradament, amb els anys, la gent pues, ja no hi és, o està malalta, i ja, pues, ja es va anar afluixant una miqueta. No? Aquests últims anys, no aquests dos últims, sinó els anteriors, va haver una època bastant dura, perquè n'érem quatre a la plaça ballant, anàvem a donar classes a les escoles perquè ens ho demanaven algunes, o als instituts, però no veien que la gent col·laborés, els que aprenien o no venien. Però ara, a partir de que hi ha una nova junta i un grup molt maco que pues, es revifa.
13: Aquesta tendència ha anat canviant els darrers anys amb l'impuls d'una nova fornada de socis i un grup de joves que han començat a participar de les ballades de forma més recurrent. Això, juntament amb la tasca que es fa a les escoles i sense oblidar el coti per coti dels tallets, ha tornat a fer revifar la sardana. L'Aplec de la Sardana arrencarà diumenge a les 10 del matí al Pati de l'Artesà i comptarà amb la participació de les cobles Principal del Llobregat i Ciutat de Cornellà.
16: El temps.
0: Moment ara, a 19 minuts després de la 1 de la tarda, per repassar l'actualitat meteorològica de la mà del Luismi Pérez. Bon dia.
17: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet terrós també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida.
0: I pel que fa a l'estat de la mar?
17: Situació molt plàcida a tota la costa al llarg de les properes hores, i de fet serà un cap de setmana típic i tòpic de ple estiu, i a més amb bones condicions per la navegació i pel bany. De moment, al llarg d'aquesta tarda no hi haurà grans corrents d'aigua, estarem parlant de vents més aviat febles, de sud-est, de sud, un palet més de llevant al delta de l'Ebre, amb humitat, amb xafogor, per tant ja una tarda que serà força calorosa, i aquesta propera nit de mal dormir, com toca, per altra banda, arran de mar, de núvols importants poquets i l'estat de la mar ja diem molt plàcid, marejol. Si de casa a la Costa Daurada hi haurà una mica més de mar de vent, tant aquesta propera nit com demà dissabte, i això farà que hi hagi onades que en algun moment arribaran al metre d'altura, especialment del Baix Penedès cap al sud. Vents sempre febles, no tindrem grans tempestes, no hi haurà grans remenades de la mar, i el diumenge encara més calor. Déu-n'hi-do a la Costa Brava, arribarem a passar dels 35 graus, però en general amb un estat de la mar molt plàcid, com dèiem. N'estem pendents a la xarxa.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: No, ¿tú eres perfecta?
4: No ho sé.
3: ¿Y tú?
4: Pues claro que sí.
3: ¿Y tú, que eres perfecta?
5: ¿Pero ni algo perfecta?
3: No ho sé.
5: Claro que no.
3: ¿No?
5: No, no hay ninguna perfecta.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Mama, look up a mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain.

0: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
1: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons de 2:15 de la tarda. Aquesta nit el Sabadell del pretenc Toni Teixeira pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. D'altra banda, diumenge, des de 12:15 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pretencs serien nou equip de tercera federació amb l'ascens compensat. Un ascens compensat que faria molt feliç el protagonista d'avui en el programa, en Xavier Vilajoana, vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat. En una estona parlarem amb ell per fer balanç de la temporada i comentar tota l'actualitat que envolta el club. Gran programa, el d'avui. Com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I, per últim, ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Per tant, benvinguts, benvingudes, arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Avui ens visita el programa el vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, en Xavier Vilajoana, per parlar de tota l'actualitat que envolta el conjunt Potalava. Ell arriba amb ganes de respondre i nosaltres amb ganes de preguntar. I dic nosaltres perquè per aquesta entrevista m'acompanya també el company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan. Bon convidat, per tancar la setmana.
1: I tant, sí, sí.
0: Doncs a veure què ens explica. Saludem el vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, en Xavier Vilajoana. Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Què tal, Jonathan?
0: Com ha anat la setmana ja?
2: Bé, ja treballem.
0: Ja la feina ja hem acabat, no?
2: No, més aviat torna a començar.
0: Torn de tarda? Ah, cap de setmana també?
2: Sí.
0: Sí?
2: Aquí no es pot.
0: No
2: pot deixar-ho. No pot deixar-ho.
0: Vacances? Sí, no? Comentaves?
2: Sí, algun dia d'agost. Alguna coseta a l'agost.
0: Dèiem a la portada aquest partit del Badalona-Compostela de diumenge. Com veus el partit?
2: Aquests partits mai saps. Sí, és veritat que comencen amb una diferència de gols bastant important sobre el paper, però en aquestes categories les hem vist de tots colors. I bueno, comences, marques un gol ràpid o al revés, et marquen i ja s'acaba. Són partits que depenen tot, depenen molt dels minipartits que hi ha dintre del mateix. Llavors, bueno, expectant, i ningú s'esperava que el Badalona perdés 3-0, doncs ara tampoc s'espera que el Compostela perdi, però pot passar, no? Al final.
0: I tenim l'exemple de l'eliminatòria contra el Cornellà, que era una diferència igual de 3 gols.
2: Sí, i tampoc ningú s'ho pensava, i bueno, al final els partits sembla un tòpic, però s'han d'acabar jugant i poden passar moltes coses.
0: Se'l seguiràs per tele, ràdio, al camp?
2: El seguiré com a molt per xarxes, perquè a més justament a aquella hora diumenge tinc un triangular amb els veterans del Barça de futbol sala i estaré a cavall.
0: Doncs a veure com va. Parlant de playoff, com vas viure la tornada contra el Sant Mauro aquí al Sagnera, amb la pròrroga, els penals, la polèmica?
2: Bé, jo crec que al final els penals també és un tòpic, però és veritat, són una loteria, i al final mira, les decisions arbitrals a vegades s'equivoquen a favor i a vegades en contra. El que sí que jo sóc dels que pensa que hauríem d'haver acabat abans l'eliminatòria, no haver arribat ni a la pròrroga ni als penals.
0: Abans de la següent pregunta, escoltem un fragment per posar en context als nostres oients.
3: Si no subimos de categoría sería un fracaso, y hay que ser claro y decir las cosas como son. Sería un fracaso, es un pensamiento personal, no es un pensamiento que pueda tener pues cualquier directivo de los que están en la junta directiva.

0: entrevista que li van fer al JAEX, entrenador de l'Associació Esportiva Prat. Per Xavier Vilajoana, pregunto opinió personal per tu. Aquesta temporada, independentment del desenllaç, que evidentment, doncs, clar, si s'aconsegueix aquest ascens compensat, doncs acaba millor la pel·lícula, però amb el que ja ha passat esportivament al terreny de joc, pel que influeix directament a la de Prat, per vostè, aquesta temporada com la qualifica?
1: Ha estat una temporada decepcionant. Jo també amb això estic d'acord amb l'entrenador, que però no només en el món del futbol, en general, si un fa tot allò que pot i s'esforça al màxim, la paraula fracàs no té sentit, no? Vull dir, amb això estic absolutament d'acord. Ara, és veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica, i evidentment és una decepció perquè ningú s'esperava aquest resultat.
0: Per Xavi Vilajoana, que és el que ha fallat o creus que ha mancat més a l'equip aquesta temporada? Hi ha molts hàndicaps, les lesions, potser la pressió afegida que alguns jugadors no l'han paït del tot bé.
1: A veure, no és només una cosa. Evidentment, normalment, quan els resultats no acompanyen, és una suma de diversos factors. Però sí que és veritat, i escoltant una mica les reflexions que l'altre dia feia l'entrenador, dic, jo crec que al final la direcció esportiva en general completa d'un primer equip, quan es planteja, ha de tenir en compte que poden passar aquestes circumstàncies, pots tenir lesionats. De fet, tots els equips tenen lesionats. I per tant has de tenir una plantilla prou compensada com perquè quan alguns actius no estan disponibles, doncs els altres rendeixin, potser no al mateix nivell, perquè no tots els jugadors són al mateix nivell, per descomptat, però que sí que el conjunt de l'equip sigui capaç de rendir a un nivell per competir fins al final. Dius que no s'ha competit? Sí, clar que si tenim en compte que hem arribat al playoff, no? A la semifinal final del playoff podem dir, home, s'ha competit, no? Diu, home, sí, però amb els recursos que s'havien posat a disposició, en aquest cas, de tota l'estructura esportiva, doncs és una decepció, és el que he dit abans, ni més ni menys. Òbviament, això també estic d'acord, no són matemàtiques, és un joc, però està clar que, és a dir, les expectatives no eren inventades. Al final, les expectatives perquè insisteixo, crec que érem devíem ser l'equip amb més recursos en forma de pressupost de la categoria, per tant, des d'aquest punt de vista.
0: I per això, sí, és veritat que es va fer, i això també, doncs això també els equips ho comentaven, no? Que quin equip es té al Prat i que sorprenia aquesta situació. D'aquesta temporada que s'ha pres, o quina lliçós creus que s'ha pogut aprendre a nivell de club?
1: Doncs mira, jo crec que ha corroborat el que jo des de fa 4 anys vinc dient, que, i això també va en funció també a els comentaris que va fer aquest entrenador, que jo segueixo pensant que la bona direcció de qualsevol club de futbol, no d'un equip de futbol, sinó d'un club de futbol, és pensant de baix a dalt, però no de baix a dalt a nivell de prioritat, és pensar de baix a dalt, que és que els de baix han de nodrir els de dalt, perquè tenim exemples a cabassos de primers equips que s'inverteix en forma de grans jugadors o jugadors molt ben pagats o per sobre de categoria que no han aconseguit els objectius desitjats. A cabassos tenim. I aleshores el que no entenc com a projecte d'un club que ha de ser sostenible, i jo que penso en el Prat en el curt, en el mig i en el llarg termini, és anar donant cops de volant. No? Al final es va començar una línia fa 4 anys, bueno, aquest any podem dir que s'havia fet una mica de parèntesis, no? Pensant en una urgència, i crec que això a nivell de club ha passat factura, i per tant l'any vinent tornarem una mica a la línia aquesta que ja havíem començat i que va donar molt bons resultats. Jo recordo fa 2 anys, sí, evidentment que en 3 anys, no? s'ha produït aquest descens, però també vull recordar que el primer any que estàvem a tercera després de baixar vam fer playoff quan ningú comptava, amb jugadors molt joves, que ningú en coneixia la meitat d'ells, fent un joc brutal, caient injustament a nivell de futbolísticament

0: parlant contra l'Hospitalet, el camp de l'Hospitalet, donant oportunitat a moltíssims joves, joves que han anat cap amunt, altres que s'han consolidat el primer equip, i crec que això és el que ha de ser l'AE Prat d'ara, de demà i de demà passat.
1: Després parlarem d'aquest canvi de model que comenta. La sortida del tècnic David Vilajoan i la del secretari tècnic Pepe Delgado es van produir de manera molt seguida. Com es van produir? No sé si des del club ja es pensava en elles des del moment de l'eliminació del play-off.
0: Bé, no, vam tenir una reunió de junta directiva en la qual es va decidir una mica, com us he dit abans, tornar a la línia que aquest any, d'acord amb com també havia decidit, s'havia decidit a nivell de junta directiva, tornar amb la línia que s'estava portant, i per tant vam considerar que el director esportiu, el secretari tècnic, vaja, el Pepe Delgado, doncs, com que ja havia vist en el seu dia, perquè vull recordar que el senyor Pepe Delgado va marxar en el seu moment voluntàriament quan vam començar, diguéssim, aquesta nova caminada, no? Aquest nou projecte, i per tant vam entendre a nivell de junta directiva que havíem de tornar a l'estructura més compartida, de més consensuada, de més d'equip, i no tant com una bombolla, que el primer equip funcionés com una bombolla al marge de tota la resta del club, no? I per tant es va decidir això. A partir d'aquí els fets es van precipitar, perquè tal com va dir l'entrenador, i és absolutament respectable, ell se sentia lligat a la figura del Pepe Delgado, i pues, aquella mateixa tarda ens va presentar la seva dimissió, i evidentment és absolutament legítim i segons com comprensible també.
1: La temporada va ser molt irregular, amb molt bones ratxes, també amb doncs, ratxes negatives. En algun tram d'aquestes dinàmiques negatives, el nom de David Vilajoana es va posar en dubte en algun moment de la temporada?
0: No, perquè també m'agrada dir i repetir que som un club molt coherent al final, i això ho he dit sempre, les notes es posen al final de curs, i en cap moment es va posar en dubte, almenys per la meva part ni per la meva junta directiva, o que a mi m'arribés en primera persona o que es parlés en primera persona. Però és que també dic una cosa, si a mi m'hagués, com a responsable esportiu i econòmic, m'hagués arribat una proposta en aquest sentit, òbviament la meva resposta hagués estat ni hablar. I al final un ha de ser coherent amb allò que creu i amb el que ha fet en els últims anys.
1: Abans de la següent pregunta també escoltem un nou fragment de veu.
2: Que veníem a un projecte d'un any, que si es pujava tothom estaria molt content, i si es perdia uns estarien contents, els altres estarien tristos. Llavors a partir d'aquí jo sabia que venia, sabia que me la jugava un one shot, ja és un risc, que, bueno, no un risc, una situació assumida i coneguda, i per tant naturalitzada per part meva.
1: Com interpreta aquestes declaracions?
0: No, soc molt mal interpretant declaracions, el que tinc clar. Jo vull pensar que quan diu que uns estaran contents perquè el Prat no ha pujat, es deu referir al Sant Mauro, o en aquest cas a la Pobla, no? Perquè si no em semblen unes declaracions fora de lloc, perquè tothom que està dintre del Prat, tothom hagués quedat entusiasmat i contentíssim si el Prat hagués pujat. I ja us asseguro que ningú, no havent pujat al Prat, si és que no realment no acaba pujant, està content de no haver pujat. Per tant, això és que com que potser se li hauria de preguntar a l'entrenador si es referia a algú de dintre o algú de fora, però jo el que tinc clar és que de dintre no hi ha ningú a dintre el club i que senti una miqueta aquest Prat que estigui content perquè no s'ha obtingut l'ascens.
1: En David Vilajoana va ser una aposta de Pepe Delgado. Pepe Delgado va ser una aposta del president Luis Quiñonero. La pregunta següent és, de quina és l'aposta de Dani Hernández com a secretari tècnic?
0: Bueno, és una aposta de la direcció esportiva en general, no? Ja tenim un José Moreno, tenim tots els col·laboradors de l'àrea metodològica, també es comenta amb els membres de l'estaf tècnic de l'etapa 5, perquè al final, si el que volem és una figura que no només abasteixi el primer equip, sinó que abasteixi tota l'etapa 5, no? Que és el juvenil i el filial, doncs evidentment es posen perfils a sobre la taula, es debateixen i s'acaba prenent una decisió. En aquest cas, Dani Hernández, a més, ja havíem tingut contactes amb ell, és una persona que ve amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, que està disposat i que li agrada treballar d'aquesta manera, més consensuada, més en equip, més coordinada, i per tant, bueno, quan es va plantejar el seu nom en junta directiva, doncs es va acordar també per unanimitat.
1: De moment no hi ha hagut cap moviment, evidentment, tret d'aquestes dues sortides i la sortida també del futbolista Pablo Daufano. Entenc que, depenent del desenllaç de l'eliminatòria del Badalona, doncs es triarà un tècnic, i no sé si hi ha dos tècnics i per això encara no s'ha pres la decisió de qui serà.
0: Bueno, ja tenim noms sobre la taula, eh? El que passa que és veritat que tant per la... pel volgut com el que volem, o els que estan sobre la taula, òbviament, on estigui el Prat condiciona, per descomptat, però això és un interrogant que alliberarem i que sabrem dilluns.
1: I dins d'aquests noms que hi ha a l'agenda, el de l'entrada del filial d'Héctor és un dels noms que està apuntat?
0: La gent de casa sempre està a les travesses, perquè a més forma part de la coherència d'aquest projecte. Si ho fem amb els jugadors, té sentit fer-ho també amb els entrenadors, perquè per això els formem, no? Vull dir, perquè si no has de començar de zero cada vegada, i òbviament és un dels noms que es barallen, però per un tema conceptual, però insisteixo, no està decidit encara, perquè també és veritat que s'han de posar sobre la taula pros i contres, no? Els pros és que coneix la manera en què volem jugar, ja porta temps aplicant-la. És un exjugador de la casa, però la contra també, doncs, és la inexperiència, d'alguna manera, al capdavant d'equips amateurs, i tot això s'ha d'acabar valorant. I també en aquesta vida també es cuix també en funció de les alternatives, no? Vull dir, un pot no estar, pensar que un actiu del que té és de valor 8 i dir, bueno, però clar, si no en trobes un de 9 o un de 10, doncs prefereixes tenir un actiu que valgui 8, no? Doncs bueno, totes aquestes variables són les que es posen sobre la taula a l'hora de decidir qui ha de ser l'entrenador del primer equip.
1: Al igual que el tema del tècnic, suposo que també s'està treballant en tema de plantilla. En el cas de quedar-se el Prat en Lliga Elite, el canvi serà molt gran en quant a futbolistes, o més o menys mantindrà el bloc d'aquesta temporada?
0: Jo sempre sóc partidari de mantenir blocs, sobretot, però amb jugadors que tinguin unes característiques especials per poder desenvolupar el joc que ens va fer visibles i que ens va fer reconeixibles en els últims 3 anys. Per tant, hi ha jugadors que sí, que evidentment tenen aquest perfil i que intentarem que continuïn. A nivell de pressupost estarem més o menys amb el que creiem que l'equip necessita. De fet, com vaig venir aquí, a part del cop de mà, òbviament, de l'àrea esportiva, doncs també em vaig prometre a mi mateix que també donaria i mantindria, amb els problemes econòmics que tenia en el seu moment al Prat, el suport econòmic. I per tant, la meva prioritat és que el club segueixi funcionant, que ho faci bé, que jugui, faci un bon joc, que la gent torni a tenir ganes d'anar a veure el Prat per tal com juga, i òbviament que els resultats acompanyin.
1: I en el cas de que es pugi a Tercera Federació, hi hauria una gran revolució de quant a plantilla? És a dir...
0: Insisteixo, nosaltres busquem els perfils de jugadors que ens puguin servir tant que hi hagi tercera com hi hagi elit. És més, busquem jugadors que tinguin aquell potencial de creixement com perquè, a mesura que l'equip vagi pujant, que esperem que així sigui, doncs els jugadors evolucionin amb l'equip. I, per tant, siguin jugadors que puguin tenir potencial per tenir qualitat per jugar i nivell per jugar, doncs, en el seu moment a tercera divisió, en el seu a segona ref, i inclús seguir pujant i que tinguin nivell de primera ref. És a dir, per mi, una de les tasques molt important que ha de tenir un staff tècnic en tot el seu conjunt és que faci millorar els jugadors. És a dir, un jugador que comença l'1 d'agost amb l'AE Prat, quan acaba el 31 de maig o el 15 de juny, ha de ser millor jugador. Si això no passa, és que l'estaf tècnic, en general, tota l'estructura tècnica, no ha fet prou bé la seva feina.
1: Ivan?
3: Després del parèntesi d'aquest any, no?, provocat també per el descens de l'equip que va ser QE a tercera divisió, descartes que torni a haver un parèntesi d'aquest tipus i continua sent el responsable esportiu del club?
0: Absolutament.
3: Això no tornarà a passar?
0: No tornarà a passar.
3: i què és el que et fa també una mica tenir aquesta reflexió o prendre aquesta decisió?
0: Bueno, perquè no és el que crec que és ni sostenible ni adequat pensant, insisteixo, en el club. Si només pensés en el primer equip, no podria, segurament no seria tan categòric. Però com que jo crec que la meva responsabilitat és pensar en tot el club, amb l'AE Prat, amb tots els seus equips, ja et dic jo que això no tornarà a passar així, perquè, insisteixo, en aquest món del futbol semiprofessional, si fas el mateix que els altres, segueixes sent el mateix que els altres, i per tant cada temporada es transforma en una moneda a l'aire que pot anar molt bé o pot anar molt malament o pot anar a mitges. Jo el que tinc clar és que al capdavant de qualsevol projecte i com a mentalitat de quan portes a terme un projecte és que has de tenir una línia d'actuació i seguir-la. Ningú vol prometre que en 2 anys, en 3 anys, en 1 o en 6. El que sí que tinc clar és que l'evolució que portàvem era molt bona. És veritat que els resultats no van ser els adequats, perquè evidentment si baixes d'una categoria vol dir que tampoc has fet bé certes coses, però d'això serveix tenir un projecte i saber què tens en ment, que és que pots anar modificant, canviant allò que has après que podries millorar. Això no pots fer-ho si, com t'he dit, dones cops de volant d'una banda a l'altra. El que a mi m'agrada és anar millorant sobre la marxa, afegint-hi eines, recursos, doncs per ajudar que els resultats siguin els que desitgem tots.
3: Mm-hmm. I en aquest sentit hi haurà matisos respecte a la idea de fa 2 o 3 anys?
0: És que jo crec que el problema de fa 2 o 3 anys no va ser la idea, perquè l'equip jugava extremadament bé. Arribava molt a porta, però no acabava de rematar aquelles ocasions que tenia, i després ens feien molt mal, ens feien 3 oportunitats i ens marcaven molts gols. Vull dir, això podem mirar l'estadística, de fet vam baixar i fins a les últimes 4 jornades érem l'equip menys golejat de la categoria, per exemple, però també marcaven pocs gols. Jo crec que en aquell moment, i us ho vaig dir en el seu dia, va ser un problema que les peces així més experiència, les 2 o 3 peces d'experiència, no les vam saber substituir. I això ens va passar molta factura, perquè si quelcom té una plantilla jove és que li costa més sobreposar-se als cops. I recordo que vam passar de ser líders a tenir 4 o 5 partits on ens van remuntar els partits en els últims 6 minuts de partit o en temps afegit, i això amb una plantilla jove que no té algun referent d'experiència dintre del propi grup, doncs passa factura, i això ens va acabar passant molta factura.
3: Confies en què, sobretot, no? en una lliga com la Lliga Elite, en determinats camps complicats, no? Sobretot a nivell de dimensions, de joc físic, l'equip pugui sortir endavant amb aquesta idea de joc? És igual la categoria, és igual el rival?
0: Per descomptat. I amb això estic d'acord amb l'entrenador, que deia, que i sempre ho he dit, l'he escoltat dir moltes vegades, que ell no es fixa en el rival, sinó que es fixa en el seu propi equip, i amb això coincideixo plenament. El Prat tornarà a mirar exclusivament el que ha de fer ell, i no ni contra qui ni on, perquè torna a dir, el futbol es juga amb els peus, es pensa amb el cap, però es juga amb els peus, i si tens qualitat als peus, m'és igual si tinc un camp de 120 metres de llarg o el tinc de 100.
1: Xavi, el tema de l'Assat ara mateix, en quin punt estem?
0: Jo ja Mira, jo gairebé diria que també, però no. No, ara estem actualitzant a nivell de balanços, de números, no temes comptables, perquè, evidentment, amb tota la tramitació, com que els mesos van passant, llavors el que s'ha de fer és una petita actualització per ratificar que el balanç que es va aprovar en el seu dia, a l'Assemblea, en la transformació, no ha canviat substancialment, és a dir, que és aproximadament el mateix. Doncs això esperem tenir-ho ara a finals de mes. Amb això ho remetrem a la Generalitat de Catalunya perquè ens ratifiqui l'acord que es va arribar a l'Assemblea, i a partir d'aquí que el Consejo Superior també ens digui ok, que en principi el Consejo no diu res si la Generalitat no diu pas el contrari, si la Generalitat dona l'ok, i a partir d'aquí convocar Assemblea per començar la subscripció de participacions de la nova SAT.
3: en aquest sentit, també parlaves de la importància de la teva aportació a nivell econòmic. Com de sostenible és una estructura com el Prat, fins i tot si es fa Societat Anònima Esportiva, Lligalit? Quants anys pot estar-hi? Que potser em dius, i pot estar-hi molts anys, que està la situació assegurada, però sí, què significa això a nivell econòmic?
0: També, a veure, si jo estic aquí, que hi estaré tota la vida, això ho tenim assegurat, però això no vol dir que no m'agradi fer les coses amb sentit comú i coherència. És dir, ho he dit sempre, qualsevol club de futbol només pot ser sostenible si es basa en la gent de la casa. No en tingueu cap dubte, però aquí hi ha Múrcia, hi ha on sigui. No hi ha un altre. És dir, fins que un equip no arriba, fins un club de futbol, un equip no arriba a la segona divisió, no, a ser ja plenament professional, que ningú s'enganyi, tots els clubs són deficitaris. Tots, si ho pots fer mínimament bé, a nivell d'estructura de club, de futbol base, etc. Per tant, fins que no arribem a aquell moment, bueno, jo assumeixo que segurament s'hauran de seguir posant-hi calés, però bueno, mira, tinc aquest vici, aquest hobby, aquesta passió, i prefereixo invertir-los o gastar-los, segons com es miri, amb el Prat que no amb altres coses. I això sí, això no vol dir no posant, que no hi posi seny i que no vulgui que el club sigui sostenible, perquè jo els he dit moltes vegades als meus companys, quan sigui societat anònima o no, precisament un dels temes de transformar un club en societat anònima esportiva una mica és garantir la seva continuïtat independentment de qui, en aquest cas, de qui sigui, pugui ser el propietari, perquè Déu no vulgui, si demà em passarà res, com a mínim haver generat i creat una estructura de club que sigui capaç de funcionar per ella mateixa sosteniblement. I aquest és un dels meus objectius, de que jo hi sigui o no hi sigui, no per voluntat pròpia, sinó hi soc, pues que el club, com a societat anònima esportiva, pugui seguir funcionant en base a una estructura professional que s'ha creat, que s'ha ensenyat, que s'ha educat, i que sigui capaç d'autofinançar-se i automantenir-se.
1: Xavi, ja per tancar, un missatge per l'aficionat del Prat que doncs, aquesta temporada s'ha sentit decebut per el rendiment i per la no, de moment, ascens a Tercera Federació. Quin missatge li enviaries de cara a la propera temporada?
0: A mi m'agradaria que tinguessin una visió llarga i global. És a dir, si tu analitzes, l'altre dia vam fer la publicació dels èxits esportius a nivell de futbol base, de debuts de jugadors amb el primer equip, això, al final, que jo parlo amb la gent del Prat, la que ve al camp moltes vegades, aficionats, això és el que la gent acaba volent. I després, la gent em diu que vol tornar a gaudir del nivell de futbol que vam veure. Evidentment, ningú està content quan perds, però és veritat que, com a mínim, tothom prefereix, és a dir, a mi em va rebentar perdre a la tornada de playoff contra l'Hospitalet, però vam sortir tots, inclús els aficionats, inclús l'equip rival, que ens felicitaven pel partit que havien fet. Sí, d'acord, el resultat va caure de l'altra banda, però els resultats al final sí, queden allà, però el que queda de veritat és com et veu la gent, com desenvolupes el teu joc, i molt important, el futbol és un espectacle, i per tant el mínim que hem de fer per respecte a l'aficionat és que quan vingui al camp s'ho passi bé veient el que veu.
1: Ens quedem atents sense més temps. Xavi, gràcies per venir aquí al programa. Que vagi molt bé les vacances i ens retrobem la propera temporada. A veure si, doncs, si és a Tercera o a Lligalit.
0: Gràcies a vosaltres, esperem que sigui a Tercera. I si és a Lligalit, no patiu, que tornarem a estar dalt i tornarem a competir i farem gaudir a la gent. Moltes gràcies.
1: Ivan, gràcies també a tu.
3: Que vagi molt bé.
1: I nosaltres, que anem acomiadant el programa d'avui, com sempre, agraïm la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Els Esports tornen aquesta tarda, a partir d'un quart de vuit del vespre. Que tinguin bona tarda i fins després. Adeu.
4: Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
5: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
8: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
5: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
13: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
5: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
13: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
5: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
13: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
5: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
13: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
5: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
14: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
5: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve el Sàhara, i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent, i arreu de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
16: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
17: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
18: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
19: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a nord, a Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona del Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
18: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
17: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
16: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al mar. Preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
20: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar si es pot les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda. Que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
16: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una 50ena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
21: Notícies en xarxa.
17: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per com sap l'avient. Ràdio Ripoll, Laura
0: Segur. Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
8: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
9: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
10: Ja no ens veurem tant.
11: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
12: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: Sí, mullarem els profes.
2: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
17: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
8: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
9: Aquesta setmana es va a un campus, així no m'han de vigilar.
10: Em quedo amb la iaia a vegades.
12: Anirem de càmping.
9: Tenen sort que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
17: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
5: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
23: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
22: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
5: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a hospital i també el dolor.
24: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
5: Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
26: El tercer dia o el segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
5: ¿De la operación?
26: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
25: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
27: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
25: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
17: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
24: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
17: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
1: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
3: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
1: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
17: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
24: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
4: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
17: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
24: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
17: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
24: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
17: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
6: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
7: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament moment l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
25: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
0: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
24: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
0: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
22: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
13: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
22: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
14: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
22: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
14: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
22: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
0: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
16: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
15: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
18: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
15: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: 8 minuts i dos quarts de 3, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
19: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
20: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
19: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
21: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
28: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4
2: ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
19: Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
5: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
19: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
8: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
19: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
9: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: El diccionari TermCat.
12: 40 anys, 40 paraules.
23: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
10: Marta Sabater.
28: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del TermCat es va recollir aquest canvi l'any 2019. però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
9: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
17: Ja no ens veurem tant.
25: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
26: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
24: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
9: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
24: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
9: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
24: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
9: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
24: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
9: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
19: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Múrcia per 6-1.
9: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
27: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui. Però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
9: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Julià García.
13: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera

0: veure una en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
1: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
2: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
3: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar si es pot les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada de la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
3: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
2: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
5: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
6: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
5: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
7: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
8: Aquest divendres 19 de juny està de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
9: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
10: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí.

0: Quins? Ja no ens veurem tant.
1: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
2: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
3: Sí, mullarem els profes.
4: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
5: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
6: Tenen gràcies que jo sóc que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
7: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
8: Em quedo amb la iaia a vegades.
2: Anirem de càmping.
9: En sort que sóc bastant autònom.
10: I aniré al casalet de bàsquet.
5: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans. Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
12: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
13: ¿De la operación?
12: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
11: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
14: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
11: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
5: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
15: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera es redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilia es va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
5: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
16: Són només 2 de la 50 de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Del temps. Escoltem Miquel Samper.
17: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és la base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
5: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
16: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
16: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadan s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
13: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
5: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
19: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble, pel reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
18: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
20: Notícies en xarxa.
5: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
22: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
21: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
5: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
16: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
5: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
16: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
5: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
16: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
5: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
1: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
0: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
3: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
0: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
5: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
23: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
24: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
23: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
25: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
26: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
25: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
5: I arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
27: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Pel blaugrana Nicola Provitola, aquesta victòria es una demostración de carácter.
28: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
27: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugranà amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
29: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede describir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede describir con palabras.
27: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal, i també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
5: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens trobarem, ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
0: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
0: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
7: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
8: ¿Qué estás haciendo?
9: Soy yo, Joel, tu hijo.
0: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
8: Pensé que tu moriries antes.
10: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
11: ¡Lliga! Així ho està clar, marit!
8: I? Obert!
11: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
10: Gràcies, gràcies!
14: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
30: Un altre cop l'extinció, no!
0: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
31: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig anar.
32: No m'hi veus capaç, oi?
33: Que tens una mica en mi.
32: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
34: Oh, i tant que sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya d'un episodi de temperatures extremes que afectarà almenys entre diumenge i dimarts. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa aquestes recomanacions per protegir-se.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. A més, les nits també seran caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors i podran superar els 25 en punts del litoral i prelitoral. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan, entre divendres i dissabte. Calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran un 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. El jutge Juan Carlos Peinado ha aclarit que investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, però no la dona del president espanyol Begoña Gómez, per delictes de prevaricació i frau d'interessos de la Unió Europea. Ho ha detallat en un escrit enviat aquest divendres, després d'anunciar que obre una peça separada en el cas Begoña per indagar en possibles irregularitats de contractes que l'entitat pública Red Punés hauria adjudicat a una empresa vinculada a Barrabés, que estava finançada amb fons europeus. Ho ha fet després de rebre un ofici de la Fiscalia Europea que apunta a una possible afectació de fons públics. I en cultura, l'Institut d'Estudis Catalans impulsa un nou guardó a obra publicada, el Premi de Pensament de l'IEC, que reconeix una obra original de pensament escrita en català i publicada abans de l'1 de setembre de l'any anterior. Distingirà una obra que porti idees innovadores i obri nous espais de debat amb una clara perspectiva de futur sobre els grans reptes del present. Integrat dins la Nit de les Lletres Catalanes, el Premi neix amb voluntat de reforçar el català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
1: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocat una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer punt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 19 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet terrós també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de com preparar-se per a professions que encara no existeixen. Entrevistarem la Laia Lluch, que és professora dels Estudis d'Educació de la UOC. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les crítiques al pla contra la pesta porcina africana i les platges amb gossos o sense. A partir de les 5 coneixerem el jove periodista pretenc Ivan Felgueroso. Farem un nou viatge al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Pimec Vallès Occidental va celebrar la 4a edició dels reconeixements empresarials del Vallès en un acte que va plegar més de 300 empresaris i empresàries de la comarca al pavelló de la Llana, a Rubí. L'entitat va posar en valor el talent, la innovació i el compromís de les pimes i les persones autònomes del territori, distingint 7 iniciatives referents pel seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca. Entre les empreses guardonades hi figurava la terrassenca Lead Dream, que va rebre el reconeixement empresari jove. El reconeixement al comerç de proximitat va ser per a Càrniques Merche, de Castellar del Vallès, una empresa que defensa el valor de la carnisseria tradicional. El reconeixement a l'impuls de la formació professional i el talent va ser per ATF, Assessors Tècnics Formatius de Sabadell, que des de 1990 treballa per apropar la formació a les necessitats reals de les empreses. El reconeixement PIME Innovadora va recaure per a Bear Value, que és de Sabadell també i és una empresa especialitzada en la fabricació de maquinària industrial per a forns de pa i productes relacionats. El reconeixement al creixement industrial va ser per Tuvencap de Rubí, mentre que el reconeixement a l'associacionisme empresarial va ser per AD Vallès de Sant Cugat, una associació que representa la força de la xarxa, la cooperació i el lideratge compartit. Finalment, l'EB Instructa de Cerdanyola del Vallès va rebre el reconeixement a la perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La campanya Ni un minut més ha obligat a ajornar 1.000 exploracions no urgents al Taulí en només una setmana. Arreu de Catalunya, però, s'han deixat de fer el 14% de les operacions no urgents i el 16% de les endoscòpies. La xifra, però, podria augmentar en les pròximes setmanes si el sindicat Metges de Catalunya i la Conselleria de Salut no arriben a un acord. Així ho advertí d'aquesta emissora Àlex Maier, representant del sindicat al Taulí, assenyalant que cada vegada hi haurà més operacions acumulades. Si bé és cert que a curt termini això té un impacte directe sobre els pacients, des del seu punt de vista, a la llarga, ells també se beneficiaran.
3: Nosaltres, evidentment, no volem mai perjudicar el pacient, però és que creiem que aquesta manera de treballar és la que ja està perjudicant el pacient i que l'únic que es pot fer és una frenada en sec.
2: La campanya va començar l'1 de juny i es manté de manera indefinida.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Docents de diferents escoles de Badalona s'han mobilitzat aquest dijous per reclamar millores en la seguretat dels centres després que s'hi hagin produït diversos robatoris. La mobilització, que ha comptat amb una trentena de persones, ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins a la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal, els quals retreuen no haver fet res, segons asseguren, per aturar els fets. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Ho explica la Carme, mestra de primària.
5: Les escoles públiques de Badalona no tenen seguretat. És un cúmul de robatoris que tenim i està molt clar. Necessitem que l'Ajuntament faci anar l'alarma. Si les escoles no tenen alarma, com a poca cosa, és robatoris i robatoris als centres.
4: Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Feliu i Bagués, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que n'ha patit fins a 5. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i que van emportar-se 40 ordinadors. Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha detingut els responsables en diverses ocasions i recorden que l'Ajuntament es va presentar als jutjats com a acusació perquè un dels lladres entrés a presó. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora, una prestació que fins ara no tenien. Aquestes millores, argumenten, se sumen a les diferents inversions que s'estan fent per millorar les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: La primera edició dels Premis Marta Mayordomo ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat per la seva aportació al teixit econòmic i social. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentación Analítica ha avançut en el Premi Lideratge Femení. El Premi Restauració se l'ha endut al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa ha estat guardonat per Adam. Tot en una primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que prenen el relleu dels Premis Prat Emprèn Marta Mayordomo i que volen reconèixer el teixit empresarial pratenc en la seva globalitat, obrint el focus més enllà de les iniciatives d'emprenedoria més recent.
0: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El nivell dels equips de pàdel de la penya arlequinada de Castellà continua quedant patent amb els últims resultats aconseguits i la tercera posició a Mèrida de l'equip masculí de tercera categoria en el Campionat d'Espanya, que són el millor exemple. Després de guanyar la plaça a Tarragona, Mèrida va ser la següent parada on les instal·lacions del Club Deportivo Pàdel Mèrida van acollir la fase final del Campionat d'Espanya per equips de tercera categoria, on el club castellarenc va demostrar una vegada més que vol estar en l'elit nacional. En la seva primera participació nacional, els arlequinats van accedir a quarts de final de manera directa, de manera que van evitar els vuitens. Allà van trobar-se el club local, el Pàdel Mèrida, el qual van superar per un contundent 5-0 amb l'equip format per les parelles Albert Comella, Nil Pérez, Sergio Mauricio, Raúl Molero, Carlos Sesma, Joel Millán, Cristian Flores, Gerard Madrid i Joel Cabrera, Xavi Galdón. En semifinals van caure per 1-4 contra el Procartón Padel Club Arganda, un dels equips favorits, però van saber imposar-se per 5-0 en el partit de consolació pel tercer i quart lloc contra el Padel Indoor La Porciúncula de Palma.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat de la mà de Sara Villa.
8: El ple municipal de juny ha aprovat provisionalment la modificació urbanística de l'entorn de Can Cabassa, un tràmit necessari per continuar desenvolupant un projecte que preveu la construcció d'habitatge de protecció oficial, una residència d'estudiants i una gran zona verda al voltant de la masia. La proposta ja va rebre una primera aprovació provisional, però ha hagut de tornar a passar pel ple després que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, emetés un informe desfavorable relacionat amb la inundabilitat de l'àmbit. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, la modificació introduïda és un punt de detall que consisteix bàsicament en un canvi de cota de l'edificació per adaptar-se als requeriments de l'organisme. Un cop incorporada aquesta correcció, el projecte ja compta amb l'informe favorable de l'ACA. La modificació urbanística afecta l'entorn de la masia de Can Cabassa i permetrà generar prop de 1.050 metres quadrats de sostre destinats a 15 habitatges protegits en règim de lloguer. La propietat també podrà construir dos edificis, un de planta baixa més tres pisos i un altre de planta baixa més un pis, que podran tenir els usos de residència d'estudiants, gent gran i persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, sanitari, cultural o esportiu. En aquest cas, la propietat ja ha expressat la voluntat d'adequar-hi una residència per a estudiants. A més, el planejament també contempla la recuperació de la masia. L'espai també comptarà amb 4.100 metres quadrats situats a la part de darrere de l'edifici de la masia, que crearan una nova connexió verda entre l'avinguda de Can Cabassa i el carrer Josep Valls. La propietat serà qui s'encarregarà de dur a terme els treballs per adequar aquesta zona, aquesta nova zona verda. Pedrós ha defensat que la proposta contribueix a ordenar urbanísticament l'àmbit i a generar nous usos socials en una zona estratègica. El regidor ha destacat especialment la incorporació d'habitatge assequible i la creació de nous espais públics, alhora que ha recordat que la volumetria prevista es va modificar durant la tramitació per allunyar les noves edificacions de la masia i preservar millor el seu entorn.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Un altre nombre de joves no tenen una expectativa professional clara i no tenen clar què volen estudiar. Per saber sobre aquesta qüestió i preparar-se de cara a les professions de futur, el nostre company parlarà de seguida amb la Laia Lluc, que és especialista de la UOC. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem ara d'aquesta temàtica que dèiem, no? D'aquesta, podríem dir, aquesta indefinició o aquesta, a vegades, doncs, manca de tenir clar què es vol, les expectatives professionals o d'estudis que es volen fer, no? Parlem d'un informe de l'OCDE, no? Que diu que el 39% dels estudiants de 15 anys als seus països membres no té una expectativa professional clara. Parlem, doncs, com dèiem, amb una especialista sobre el tema, amb la Laia Lluc, que és professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Com estem?
2: Què tal? Moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Doncs parlàvem d'això, no? No sé si és una cosa que és esperable que passi això, no? Que aquest, doncs, la gent no tingui molt clar, doncs, què vol estudiar, què vol fer en el seu futur.
2: Doncs bé, és que no és normal, o sigui, no és només normal, sinó que potser és el que caldria esperar, no? Diria més, fins i tot, que hauríem de preocupar-nos més quan passa el contrari, no? Al final, el cervell, en aquestes edats, amb 17-18 anys, encara està madurant, no? Justament les funcions de planificar a llarg termini, no? A prendre decisions complexes, el nostre cervell continua desenvolupant-se fins a entrar a la vintena o trentena, fins i tot, no? Llavors, demanar a una persona de 17 anys una decisió, fins i tot que a vegades categoritzem, no?, com definitiva sobre el seu futur, és literalment demanar-li una cosa que el seu cervell encara està aprenent a fer, no? I al final el problema no és que el jove dubti, no?, l'adolescent dubti, sinó que hem convertit aquest dubte en com si fos un problema, no? I en realitat és un punt de partida a partir de la qual, evidentment, vindrà una decisió, però no serà la definitiva.
1: Aquest mateix informe diu que gairebé la meitat, el 47,3% TEM, no està preparada per la vida després de l'educació obligatòria, el 46,1% no considera que l'escola li hagi donat la confiança per prendre aquestes decisions, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta pressió per triar, no? Aquesta pressió acabes els estudis i has de triar què vols fer, no? No sé què pot provocar en els adolescents, en aquests joves.
2: Sí, aquesta indecisió realment no és nova, no? Segurament en altres generacions més enrere segurament, no? També hi era, com qualsevol. Al final pensem que com a adults, no sé si ho heu parat a pensar mai, prenem més de 35.000 decisions durant el dia. Vull dir, uau! Però evidentment, no? Prendre una decisió com què fer després de la selectivitat, no? Després de certs estudis, doncs evidentment, doncs és complexa, no?, d'aprendre. I a més, sobretot per la societat actual, no? És un context, la societat actual és ben diferent de les generacions anteriors, per exemple, no?, del que podien haver de decidir en el seu moment els nostres pares o avis, no?, generacions enrere. Aquesta generació decideix amb un ventall abisme realment d'oportunitats, no només a nivell de què més vols estudiar o si vols una carrera o una altra, sinó potser hi ha persones que tenen ben clar començar a treballar o tenen aquesta necessitat, no?, primer d'aconseguir una feina i anar descobrint també quina és la seva vocació, no?, aquell desig. Llavors, clar, evidentment, si tenim més opcions que abans, no?, i com més opcions, evidentment, més difícil de decidir i fins i tot més por d'equivocar-se, doncs les generacions de l'actualitat viuen una constant comparació, no?, i sobretot també comparació a les xarxes, on a dia d'avui, no?, tenen també aquests reflexos amb influencers, no?, o amb companys i companyes que potser generacions enrere no tenien. Per tant, tenim molts més inputs, no?, més informació, i fins i tot a vegades sembla de uau, tothom ho té superclar, menys jo, no? És a dir, decideixen també amb aquesta incertesa i sobretot també una cosa imprescindible, no?, aquesta decisió de què fer després, no?, d'aquests estudis obligatoris, quan evidentment també em preocupa, no?, què està succeint durant els estudis obligatoris, perquè alguns d'ells no tinguin clar quin és l'impacte que ha tingut l'educació, però bueno, en qualsevol cas, aquesta decisió, no?, sobre el nostre futur, fins ara, no?, generacions enrere era com definitiva, no?, perquè tenia molt clara aquesta idea de uns estudis, una feina i una família, no?, a nivell més tradicional o algo molt lineal. però a dia d'avui això em sap greu, però no és així. No? És a dir, a dia d'avui, quantes persones canvien de municipi, de país, canvien de feina, canvien d'estudis, canvien de parella, no? És a dir, tenim una diversitat d'opcions que, evidentment, ho fa tot molt més complex.
1: Mm-hmm. Allò de la pregunta que sempre s'ha fet, no? Què vols ser de gran, no? Que ja moltes vegades t'ho diuen fins i tot amb edats molt primerenques, no?
2: Totalment. Sí, recordo unes portes obertes pel meu fill, no? Per exemple, per l'escoleta, amb 3 anys, no? I cada cop i volta et preguntin què vols fer de gran el teu fill? Doncs mira, jo vull que sigui feliç. No? Al final, com a família, volem el millor per ell o per ella, no? I en aquest sentit, doncs, sí, preguntar-ho té el seu sentit pedagògic, no? Perquè és una decisió, evidentment, que s'ha de prendre consciència, no? S'ha de pensar. I justament amb l'actualitat, no? La societat en què ens trobem, on tot va molt ràpid, agafem automatismes, o, per exemple, deleguem moltes tasques a la intel·ligència artificial, doncs sovint no ens parem a pensar. No? I una decisió tan important com qualsevol altra, que considera o requereix d'aquest temps de pensar, d'escoltar-nos, de també escoltar opinions d'altres, no? D'experiències, d'anar a fires, d'ocupabilitat, de respondre a test, no? Perquè et puguin aconsellar, tot també cal posar-hi límits, no? Saber fins... Bueno, saber en un moment de dir, bueno, prou, no? Hi ha que prendre ja aquesta decisió. Per tant, té sentit que els hi preguntem als joves i adolescents què és el que vols fer, no? Per suposat, perquè no es despertin en l'últim moment, però també, no?, vigilant amb aquest equilibri de la pressió.
1: Mm-hmm. Potser, a Laia, el problema és que, és a dir, s'enfoca tot en la persona que dubta, però potser la pressió, o diríem el problema, és els que esperen que, no, que es decideixi tan aviat. No sé si va per aquí la cosa, també.
2: Ah, exacte. Al final, just, sí, no. Posem el focus, potser, en el problema, no?, amb aquella persona més dubtosa, però també, per exemple, coneixem a dia d'avui el fenomen de la multipotencialitat. És a dir, hi ha persones a dia d'avui, que això també, tota la vida, és a dir, no és res nou, però que cada cop més hi ha persones que destaquen més d'un potencial, no?, i que potser tenen aquella vocació brillant per ser... no sé, per exemple, no?, conductor de camions, o ser enginyer, no?, o estudiar per la via, no sé, per exemple, a nivell física quàntica, per posar exemples diversos, però alhora potser també tenen aquella passió o potencial, doncs, en un àmbit més artístic, o vol ser pianista, no?, i llavors poden ser diversos fronts, no?, totalment diferents, però que aquell potencial hi és.
1: I no és una cosa de, podem dir, de les generacions actuals, és a dir, això ha passat tota la vida, no?
2: Ah, exacte. Ha passat tota la vida, i també al final la idea preconcebuda, no?, que molts pares, moltes mares diem sovint als nostres fills, no?, de busca la teva passió, no? Realment aquest, no sé si fins a quin punt és un bon consell, no?, perquè sí que té aquesta intenció, no?, el que comentava abans, necessita temps, però molts joves potser tenen aquesta sensació de estic fallant, no? Estic fallant per no sentir aquesta crida interior i per no saber realment què és el que a mi se'm dona bé, no? Al final, està 18 anys en un sistema educatiu, doncs evidentment no saps que hi ha el món professional de qualsevol de les professions, i més quan ara a qualsevol universitat o centre educatiu tens múltiples opcions, no? És a dir, tens dobles graus on poder estudiar més d'un grau alhora, tens infinites opcions de màsters, no?, especialitats, microcredencials, itineraris, no?, que tu vas fent, és a dir, cada cop hi ha més flexibilitat, no?, en aquest sentit. Mm-hmm. Però, bueno, al final es tracta també d'anar en certa manera, no?, encomanant també que al final aquesta vocació no és que neixis tu amb aquesta vocació, sinó que es va construint a partir de l'experiència, de la competència, no?, d'aprendre, d'equivocar-te, de tornar-te a aixecar, no?, és a dir, aquesta progressió per anar descobrint la vocació es va construint, no?, a mesura que vas, en definitiva, tenint més pràctica.
1: Mm-hmm. Aquest concepte que tu parlaves, Laia, de la vocació, no?, a vegades doncs sembla que sigui com un tòtem, no?, i bé, la vocació potser es troba al cap del temps, no té per què trobar-se amb 16 anys, però potser tens 25 i la trobes, no?
2: Exacte. Fins i tot també que no tothom té una única vocació, no? És a dir, a vegades creiem que perjudica si una persona, no?, aquesta multipotencialitat que comentàvem, potser té diversos interessos, diverses capacitats, no?, en diversos àmbits. I no és que sigui ni millor ni pitjor, sinó som com som, no? Cadascun tenim les nostres característiques, els nostres ets i uts, com diuen, i per tant s'ha d'entendre al final, doncs, que potser de cop i volta inici una carrera, no?, o uns estudis X, i me n'adono que això no és el meu camí, no? És a dir, quan aterres, per exemple, amb les pràctiques, o quan tens contactes, no?, més directes amb els professionals d'aquell àmbit, i te n'adones que no, no? Llavors, no, al final, el més important és saber també reconduir, no?, i ser conscients que unes portes t'obren d'altres.
1: Bueno, jo puc parlar perquè faig moltes entrevistes, i justament fa poc vaig fer una entrevista d'una noia que dubtava entre fer periodisme o arquitectura, que no tenen res a veure, i finalment va estudiar ADE, que és l'administració i direcció d'empreses. Vull dir que a vegades vols anar cap a un cantó o tens dubtes i acabes anant cap a un que no té completament res a veure, no?
2: I no és que estigui ni bé ni malament, sinó que l'important, no, el prendre una decisió a dia d'avui és, sobretot, estar preparats, preparades per pensar, per decidir, no, per equivocar-te, en definitiva, per prendre decisions importants.
1: Uh-huh.
2: El més important és això, no tant quines, no? A vegades ens centrem només en el resultat, en el producte final, no? Però l'important és aquest procés, no? Quina informació tu, per exemple, no, aglutines del teu context més o menys immediat, no? És a dir, de familiars, d'amics, d'agents externs, no?, que et parlen i et recomanen segons la seva experiència i la seva professió, i tu vas recollint, no?, tots aquests inputs, però evidentment has d'anar fent, no?, el teu camí i prenent aquesta decisió que no serà l'única, no? N'hauràs de prendre moltes més, i sobretot al final que després d'aquests estudis, no?, que tu vulguis decidir sigui, doncs, ADE, no?, per exemple, en el cas que comentaves, doncs no s'acaba aquí. Al final, també, una competència fonamental en la societat actual és aprendre, no?, és a dir, tenir aquesta capacitat d'estar sempre en constant coneixement, no?, i, entre cometes, reciclatge per ser millor persona, millor professional.
1: De fet, en aquest sentit, també, els experts alerteu de que, bueno, que una carrera no només pot ser tenir una sortida, és a dir, pot haver 1.000 sortides dins d'una carrera, per tant, s'ha de tenir present, no? Vull dir, potser sí que potser n'hi ha algunes com metge que saps que faràs una cosa molt concreta, però també pots fer altres, però que en qualsevol formació hi ha 1.000 sortides, no?
2: Exacte, totalment. I al final també el més important és des de les facultats, no? En aquest cas la universitat, ens plantegem també com hem de preparar els joves per un món on el contingut, no, de qualsevol professió també canviarà, no, diverses vegades al llarg de la seva vida. Poso un exemple, no, el més clar, per exemple, programar, no? Fa 5 anys aprendre a programar es venia com el uau, no? Tindràs la vida solucionada
1: sí.
2: Si saps o si aprens a programar. Però avui, no, ho hem vist claríssim amb la intel·ligència artificial generativa, no és que programar hagi deixat de servir, al contrari, vull dir, continua servint, però el significat mateix de saber programar s'ha transformat per complet, no? Llavors, a dia d'avui, tots els egressats, no? És a dir, tots els graduats que surtin ara al final de curs, per exemple, no?, de qualsevol carrera d'enginyeria informàtica, per exemple, no?, on s'hagi après a programar, han après a programar potser d'una manera que en el món real, no?, és a dir, a la que surtin a la professió, haurà canviat totalment, no? Llavors, clar, el fet d'haver triat una carrera només per pensar seré programador perquè em salvarà la vida. Bueno, o no.
1: Ja ho veurem.
2: No? Al final hem d'estar... Exacte.
1: Ja. Bueno, de fet, en aquest sentit, Laia, és a dir, també cada vegada apareixeran noves professions, això ho diuen estudis, no?, que creuen que abans del 2030 poden generar 170 milions de noves ocupacions i en desapareixeran 92 milions, no?, és el que diu. Vull dir que també això també hem d'estar preparats a la gent que estigui format per saber que hi haurà professions que ara potser ni les ensumem, no?
2: Exacte, al final, o fins i tot feines que o no existeixen, o feines que potser a dia d'avui, no?, professions que a dia d'avui canviaran per complet en qüestió de mesos, anys, no?, i al final una cosa és clara, no?, per exemple, parlàvem abans de la intel·ligència artificial, aquesta treballa sempre sobre el passat, és a dir, sobre dades que ja existeixen i que estan, no?, en el núvol o que nosaltres li posem, no?, a la seva disposició, però en canvi l'educació té la missió, diríem, com contrària, és a dir, de capacitar les persones per imaginar i transformar un futur que encara no està escrit, no? Llavors aquí tenim un gran challenge, no? Un gran repte, on la nostra feina des de l'educació, en aquest cas, no és ensenyar a predir el que vindrà, no? Mirant aquella bola màgica, ningú pot, sinó anticipar-se, no? És a dir, dotar d'aquelles competències que potser hauríem de prioritzar, no? Per exemple, pensament crític, no? Cada cop més urgent en un entorn sobresaturat de respostes automàtiques o aquesta capacitat, com comentàvem abans, d'escoltar-nos, no? De tornar realment a l'essència humana, no? I no tant delegar tot a la intel·ligència artificial, no? Aquesta capacitat d'aprendre també, no? De tenir, bueno, formació al llarg de la vida, de ser també tolerants a la incertesa o d'aixecar-nos davant dels errors, no? Veure els errors com una oportunitat. Llavors, tot plegat, al final és un gran repte, no?, que tenim sota les nostres taulades, entre cometes, i no només a les universitats, sinó a qualsevol institució educativa del nostre país.
1: I no, tenir por, sobretot, a equivocar-se. Laia Lluch, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per tractar avui amb aquest tema aquí en el Connectats. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia, que avui serà a dues bandes, la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim, com sempre, via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com portes la temperatura de moment? Suportable, no?
1: Bueno, suportable, mira... Ahir vaig comprar d'aquests ventiladors que es pengen i te'ls passes per la cara. Vaig sortir a comprar. I vaig suar tant que em vaig veure un, dic, va, me'l compro. Encara no l'he fet servir.
0: Ah,
1: no sé com anirà.
0: Jo que anava a preguntar que ens donessis una mica les primeres impressions, no? Després de... Però no serà possible. Deixa'm que saludem a Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. El tenim, evidentment, al Prat. Lluís, bona tarda. Lluís. Hola.
2: Hola, molt bona tarda. Hola. I jo molt fresquet.
0: Ah, mira, perquè tu estàs a l'estudi, oi? Lluís, tenim un problema perquè Lluís no ens escolta.
2: Sí, sóc a l'estudi, però la veritat... La...
0: A veure, tenim un problema, segurament, de
2: delay.
0: A veure,
2: m'escolteu ara?
0: Jo t'escolto perfectament.
2: M'escolteu?
0: Sí, senyor.
2: No, ara no escolteu res, oi?
0: Sí, i tant, que t'escoltem. Sembla... La Maribel, jo sé per què riu.
2: A veure si solucionem aquest problema, perquè us sento des de molt lluny.
0: Escoltes molt lluny. Doncs, a veure, no sé si és qüestió del volum del quàntum, de la taula, no ho sé. No t'ho sé dir perquè jo no estic en aquesta banda de l'emissora. Jo estic a l'altre costat, a la dels micròfons.
2: A veure,
0: sí, ara, Lluís?
2: Ara m'escolteu?
0: Sí, i tant, i abans també.
1: Sí.
2: No.
0: Sempre t'hem escoltat.
2: No s'escolta res.
0: No s'escolta res.
2: Perdoneu, a veure. Perquè us estic escoltant, però molt lluny.
0: Molt lluny, molt lluny.
2: Molt lluny.
0: No sé, és que si cridem podem saturar... Podem saturar l'emissora? No crec que sigui aquest el problema. En qualsevol cas, deia que entenia el per què reia la Maribel, perquè la Maribel ara està retirada, però és que en el seu moment doncs va ser directora d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat, i sap perfectament, doncs... I jo m'imagino que t'ha passat pel cap doncs alguna anècdota, algun moment viscut a l'emissora temps enrere, no? Uns quants anys. Sí, Maribel?
1: Bueno, sí, això de que no se sent, no s'escolta, que és l'antena, que és la mòbil, que això sempre passa.
0: Això no canvia, és la ràdio en directe, no? Que...
1: Exacte.
0: Sí, tu sí, parlaves sí. De la ràdio en colors, no? Tu parlaves de la ràdio en colors.
1: Home, tants, oi, sí, la ràdio en colors, la ràdio de Maduixa, que era una ràdio feminista, imagina't si fa anys d'això.
0: Mare meva. I encara ara, doncs, hi ha coses que sembla que no hagin canviat, com, per exemple, tenim problemes tècnics, no? La culpa sempre és del tècnic.
1: El millor, Carme,
2: sí?
1: És que es diu...
2: Ara, sembla... ara m'escolteu?
0: Espera, Lluís.
2: M'escolteu o no?
0: I tant.
1: Sí.
0: I tu? Ens escoltes?
2: Hola, bona tarda.
0: Hola. Hola, Lluís. Veus? No hi ha manera. No. Avui farem una tertúlia per tancar la setmana, que l'emmarcarem, ja veuràs. Sí.
1: Carme, saps...
0: Digues.
1: No, jo deia que el que... Hi ha així com un tic a l'hora d'aquest falla la connexió i així de dir sembla que tenim problema. Sí. No sembla, no, és que el tenim.
0: És molt evident que el tenim, el problema.
1: Exacte.
0: És veritat. I això és una de les coses que ens van ensenyar i ens van insistir. No sembla, és que no veus que el problema ja el tens. Doncs no
1: Exacte.
0: Diguis sembla, és que el problema existeix i el tens, o sigui que...
1: Exacte.
0: No cal tapar les evidències. A veure si podem recuperar a Lluís. Lluís, si no se'ns passarà l'hora de la tertúlia. Sí. Val, doncs vinga, quan estigui a punt farem una tertúlia amb una senyora. Només, o sigui que imagina't si serà controvertida, perquè tu pots donar la teva opinió, però clar, jo la meva també la podria donar.
1: Ja.
0: Que de vegades passa, però... Ah, sí?
1: Mira, a veure si tinc sort, ho faig divertit, és un monòleg d'aquests sí. que fan...
0: Vinga, espera, que em sembla que tenim el Lluís. Lluís.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Ara sí? Molt em bona. Sents? Em sents
2: jo
0: bé?
2: Jo sí, perfectament.
0: Però si t'hem estat sentint tota l'estona, i la mar de bé. El problema és que tu doncs no tenies mira. El retorn que necessitaves.
2: Sí, doncs perdoneu, però de moment no m'he quedat congelat. Només ha estat un problema tècnic i sembla que ara ja funciona.
0: Doncs ara funciona. No sembla, ara funciona. Ara sí
2: molt
0: que
2: bé.
0: Sí.
2: Okay.
0: Hem estat parlant, hem aprofitat, Lluís, per fer una miqueta de broma de la situació que ens hem trobat, perquè com que...

0: O sigui que no espereu un tercer.
1: Molt bé.
0: Parlem del tema de la pesta porcina, que el portem arrossegant des de finals de novembre, que sobretot aquí a la part del Vallès, bueno, a la part, tots els municipis que envolten la serra de Collserola estan afectats, perquè ja sabeu doncs, que l'accés al parc està restringit, i ja l'última notícia és que aquestes restriccions es mantindran fins després de l'estiu, malgrat les reclamacions que ha fet part d'un sector de la població que diu que ja està bé, que per la salut mental necessiten sortir, esplaiar-se i anar a caminar per la muntanya, anar amb bicicleta i totes aquestes activitats que es fan. Però la polèmica, podríem dir, o la controvèrsia, ara està amb el tema del que s'està fent i com s'està fent. Perquè Agricultura, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, diu que el pla contra la pesta porcina africana que s'està fent és el que se segueix pels criteris que indiquen els experts. I, en canvi, hi ha un comitè científic, que és el que assessora el govern espanyol, que ha fet un informe que diu que els mètodes que s'estan fent servir no assoleixen els nivells desitjats. És a dir, que no estan acabant de donar el resultat que haurien de donar. Jo no sé si tenim tota la informació. Per què ara resulta que no quadra el que diu una part i diu l'altra? Perquè, de fet, estem parlant de la part catalana que representa el govern a través del departament i la part espanyola que representa aquest comitè científic. Què passa? Que descobreu les coses d'una manera diferent? Vosaltres què interpreteu? Què és el que està passant?
1: Mira, jo sincerament penso, el problema dels senglars, de fet, ja no és només la pesta africana aquesta, Fa molt temps que els que vivim a Sant Cugat és que ens queixem, perquè és que els senglars arriben als carrers, és que no s'ha posat fre, i ara a sobre, doncs, la pesta aquesta, jo diria que és evident que el problema no s'ha resolt, perquè continuem sense poder anar a córrer o a passejar per Collserola. Per tant, si aquestes mesures continuen, és que la cosa no està solucionada. Llavors jo no sé quin dels experts tenen raó, però l'evidència és que no està solucionat, i a més el que es deia és que el problema dels senglars ja ve de lluny i jo pel que veig no ho solucionen de moment.
0: Malgrat les mesures que s'estan aplicant. O sigui, en conclusió tu diries que el problema no s'està solucionant.
1: Jo penso que no.
0: Lluís, tu com ho veus?
2: Jo penso que és molt difícil. A veure qui és el guapo que li fica portes al camp. Llavors estem parlant que si zones, que restriccions, però qui és capaç de dir tu, porquet, no passis d'aquesta ratlla? Llavors, aleshores, jo no sé si som nosaltres els que tenim el problema o són ells, de viure en llocs tan habitats. Ara, que el Departament d'Agricultura, que el comitè científic no es posin d'acord, això sempre passa igual. Perquè posar-se d'acord amb una solució és impossible. La veritat és que s'han reproduït molt. Els hem vist per aquí, a Barcelona, a les Rondes, aquí al Prat, anant cap a la platja, doncs allà passejant a la vora del riu. Vull dir que és molt difícil controlar els porcs. Es fa el que cal? No. La cacera, no, es prohibeix. Els animalistes, pobrets. Però, home, s'haurà de controlar, i més en una zona on no hi ha cap depredador que es mengi aquests animals. A veure, aquí, a la zona on vivim, doncs ells són els amos.
0: Val. Tenim clar, per exemple, qui hauria de tenir l'última paraula en una emergència d'aquest tipus? Els tècnics o els responsables polítics?
2: Els tècnics. Els polítics d'això no tenen ni idea.
1: Els polítics, però assessorats pels tècnics. Els que han de prendre decisions i aplicar-les, i ja anem allà on topem sempre, que és destinar-hi diners, són els polítics, però evidentment, com diu el Lluís, no tenen ni idea, per tant, assessorats pels tècnics.

0: Clar.
1: I ara la polèmica aquesta, perquè una mica abans de venir cap aquí a TV3, doncs ara els problemes amb una pel·lícula que s'està rodant. Sí. I aleshores deixen rodar una pel·lícula i no deixen passejar, no deixen anar amb bici. Llavors, com s'entén això?
0: No, no. Clar, és que penseu que justament després de que sorgís aquesta notícia, aquesta informació, amb la presència de Russell Crowe, crec que és que està rodant aquesta pel·lícula, la gent va posar el crit al cel, com dient, no ens esteu deixant entrar a fer el que habitualment fem, que és pràctica esportiva a l'aire lliure, passejant per Collserola, i en canvi sí que doneu permisos perquè es vingui a gravar una pel·lícula. Alguns no. Alcaldes d'aquests municipis que envolten Collserola van demanar doncs, que es mirés d'afluixar una miqueta aquestes restriccions i bueno, que es deixés o es delimitessin zones concretes per donar una miqueta més d'opcions a la ciutadania. Vosaltres entendríeu que això es pogués fer? Sí o no?
1: Jo penso que sí. Jo penso que sí, el que passa és que també demanaria als ciutadans que fem aquestes passejades o que fem servir aquests camins que tinguéssim cura, perquè a vegades som nosaltres mateixos que anem deixant restes de menjar, que això també és un atractiu per a aquests animals. Aleshores, doncs, no només és que ens deixen caminar, no, caminar i mantenir net l'espai per on trepitgem. Mm.
2: No ho sé, jo no ho tinc tan clar, perquè, entre altres coses, hi ha senglars morts per aquí, per Collserola. Llavors, sí, feu servir, com sempre heu fet, al parc per fer excursions, per tota la canalla, per anar en bicicleta, a mi em sembla una mica perillós. A banda, noia, no sé, és que al final resulta que les malalties dels animals s'acaben encomanant a les persones. I
0: aquesta en principi no.
2: No.
0: Aquesta en principi no.
2: No, però bueno, jo no sé, quan vas llegir que hi havia animals morts i que no els acaben de recollir perquè és difícil trobar-los, van amb gossos, però tot i amb així, clar, l'animal es mor allà on sigui. Sigui accessible o no sigui accessible al lloc. Per tant, no es pot enretirar, jo. A mi no em fa gràcia, la veritat, que la gent vagi tranquil·lament. Mm. Dius tu, amb prudència, sabent no sé què.
0: Això és el que han demanat, alguns ajuntaments de l'entorn del parc de Collserola. I fins i tot ho van estar mirant, estudiar reobertures controlades. Aquí tenim un bosc urbà, que és el bosc de Volpelleres, que en teoria està tancat, però hi ha gent que hi entra a fer passejades, i és un bosc urbà. El que passa és que per allà també s'han trobat porcs senglars moltes vegades.
2: Clar, que Sant Cugat, els porcs senglars arriben a la Rambla Ribatallada. Bueno, els que no sou de Sant Cugat no sabeu on és, però és que és bastant al centre, això. Vull dir que no ho sé. Mira, per una banda, hem apostat molt per la bicicleta i ara hi ha molta afició, no?, a sortir. Ja no, potser a caminar i així. Bueno, ens dim la bici, anar per Collserola, no sé, és agradable, no? Llavors, clar, la bicicleta et permet recórrer molt espai, no és el mateix que anar amb la motxilleta i caminant, no? Per tant, et permet entrar bastant a dins del parc o allà o on sigui. I jo primer penso que una de les coses és, ostres, estàs acostumat els caps de setmana a sortir amb la bici a fer i no ho pots fer. I una altra, per altra banda, el que deia, que clar, amb la bicicleta t'internes més que no pas si vas caminant. No sé, jo és que no ho acabo de veure.
0: No sé si teniu la sensació que hi ha transparència en la comunicació, en les explicacions que s'han donat a la ciutadania, amb la informació que s'ha ofert a la població. Sabem realment tot el que ha passat o encara doncs, es podria haver explicat amb més claredat perquè la gent ho acabi d'entendre, no ho sé.
1: No, però no van dir que era d'un laboratori que estaven fent experiments, que no sé què, que van menjar
0: no, van descartar. Ho van descartar al final, també.
1: I això, tots els animals tenen malalties. És normal, i més animals salvatges. El que passa és que jo sí que estaria a favor d'aixecar aquestes restriccions de mobilitat. Dius, hi ha animals morts. Home, que els netegin. Tenen gossos, tenen altres sistemes, tenen drons que poden localitzar si està molt amagat, però els camins... Però nosaltres caminem allà, si tu veus un porc mort no aniràs a trepitjar-lo, però almenys deixa que ara que fa bon temps, ara que podem gaudir de la natura, ara que hi ha vacances, no, tothom tancadet, perquè jo aixecaria aquestes restriccions de mobilitat. Penseu... incrementaria també la caça dels animals.
0: Penseu una cosa, que al vell mig de Collserola hi ha negocis, hi ha restaurants, i els restaurants en el primer moment van dir, home, si no la gent no pot venir, si ens quedem sense clientela haurem de tancar, i de fet estan oberts, vull dir, la gent hi va i estan al vell mig de Collserola, i la gent accedeix amb cotxes fins a aquests llocs, però fins a arribar al restaurant de destí doncs bé has de circular, encara que sigui amb cotxe, per la serra, pels camins,
1: sí.
0: No? Vinga, doncs, si us sembla, canviarem i ens deixarem la serra de Collserola i ens n'anirem a la platja. Sou de platja, vosaltres?
2: Sí, sí, jo sí.
1: Una mica.
0: Una mica de platja. Bé,
2: home, del Prat...
1: No, aquí la tenim aquí a la vora, i més ara amb tot l'esforç que s'ha fet per netejar el riu, doncs podem gaudir de la platja, no? Perquè ara nosaltres, un company, soc de la agrupació fotogràfica, doncs l'altre dia vam fer una exposició d'abans i ara, abans i ara, i llavors hi havia una foto de fa 50 anys de la platja, prohibit el bany, i ara això ha desaparegut, no? I podem gaudir d'ella, però...
0: Està molt bé. A més, ara és l'època que ja sabem quines són les platges que tenen concedida la bandera blava, que en el litoral català són un total de 101 platja. I jo us pregunto, perquè, clar, això és molt, molt personal. Teniu mascota? Teniu gos?
2: Jo ara no. Jo havia tingut un gos, dos gats, tres fills...
0: Has tingut de tot.
2: Ara no, en aquest moment no.
0: Tu, Lluís, tampoc?
1: Jo, tenen els meus nets, però la veritat és que quan anem a la platja el gosset es queda a casa. A casa, perquè encara que aquest programa o aquest article, platges, 50 platges per gossos, tal, però, escolta, home, si vas a la platja i tens allà el gos al costat, ara que hi hagi zones de la platja reservades per ells, doncs molt bé, però quan vaig amb la família el gos es queda a casa.
0: Val. Llavors jo us pregunto, les platges haurien de ser espais compartits entre persones i animals, o cal que mantinguem zones per uns i zones per altres? És a dir, platges per uns, platges per altres, o combinar horaris com fan algunes platges. Què us sembla a vosaltres?
2: Home, jo penso que està millor que estigui separat, però el que penso és que quan tens una mascota tu hauries de pensar de portar-la a la platja, sobretot si és un gos de pèl llarg, perquè sí, tu et sembla que disfruta molt i ell disfruta molt, però quan arriben, quan tornen, sí, és el pèl ple de sorra, bruts, jo trobo que amb la calor que fa, jo trobo que no és un lloc per portar el gos. Potser si, mira, si ets amant de passejar fins i tot a l'hivern, de dir anem a fer un passeig una mica, però de tenir-lo allà hores i hores quan tu estàs a la platja, a mi em sembla un martiri pel gos, sincerament. Jo no el portaria, no el portàvem, i no el portaria. I qui el porti, a mi m'agradaria més que estiguessin separats.
0: Clar.
2: No per res, però els animals són animals, no mossegaran ni faran res, però...
0: Poden molestar, no?
2: Sí, Sí.
0: O sigui, I pots tant. Tenir un veí que no li sembli bé que el teu gos estigui rondant per allà, que ara li tira una mica de sorra, que ara passa corrents i... Vull dir, hi ha gent que segurament doncs, no li semblarà bé compartir l'espai on hi ha persones que busquen a lo millor tranquil·litat estar compartint-lo amb un animal que evidentment tindrà ganes de jugar a la platja. I en el cas vostre, Lluís, vosaltres sou partidaris d'això? Ja explicaves que deixeu
1: jo
0: el gos de...
1: també
0: sí, que
1: estiguin zones separades. Zones separades i que tranquil·lament, si tu portes el teu gos i un altre veí té un altre gos, però separat de la resta, que no els hi va bé doncs tenir allà uns animals, i més que li llancen coses i van darrere. És veritat, un meme d'aquests que vaig veure per ahir un dia, i surt una platja després només per persones i marxen i està tota bruta de porqueries de tal, i no són gossos. No, com de dir, home, no diem només el gos perquè embruti. De fet, s'ha millorat molt. Però tenir-ho separat jo crec que és millor per ells i per les persones que no porten gos.
2: A més, et dic una cosa, segons a quines hores i segons a quines platges, busca un foradet.
0: Clar, tu imagina't una platja d'aquestes, Maribel, i t'emportes el gos. Acabes tu i el gos, acabeu allà al passeig marítim. Bàsicament. Sabeu que hi ha municipis que renuncien a que les seves platges siguin per gossos per mantenir els distintius de bandera blava. Això ho sabíeu?
2: Ah, jo no.
1: No, jo no ho sabia. Que fos un...
0: Sí, perquè han de complir una sèrie de...
1: Sí,
0: han de complir una sèrie de requisits i bueno, doncs que hi puguin accedir gossos, doncs és més inconvenient que no avantatge. Llavors hi ha municipis que renuncien a poder oferir les platges per gossos. I és que hi ha molta varietat, podríem trobar, hi ha platges que la zona de bany per gossos és a partir del vespre, que no està malament, tenint en compte el que comentava la Maribel. Què fas amb el gos en plena solana, en les hores de més calor, que ens molesta a nosaltres també, però que anem per agafar una mica de broncejat, i en canvi el gos està patint, si no sí, està a l'aigua, no?
1: I més aquests que tenen més pèl, no? Uh-huh. Que són per climes més freds, no? Perquè a vegades veus algunes races passejant pels carrers i dius, pobre animal, no? Amb aquests dies de tanta calor, i són animals de muntanya o animals de llocs més freds.
0: Clar. En qualsevol cas, aquí hi ha gustos per tots. Hi ha els que absolutament un no rotund a compartir amb gossos les platges, i en canvi hi ha altres persones que preferirien compartir-ho primer amb un gos que amb una persona, d'això també n'hi ha.
2: És que els gossos al final són com un mes de la família, Qui té animals saps que està formant part de la família, vull dir, és més que un any, sobretot els gossos, que són molt, no sé, i esclar, a més ara ja no tenen fills i tenen mascotes.
0: Bueno, doncs arribarà el moment que a les platges, en comptes de més nens, trobarem més gossos, no?, que criatures. Aquest pas, efectivament. Bé, doncs, un cop ja superats els problemes tècnics, se'ns ha acabat el temps. Us agraeixo moltíssim l'estona de conversa avui al Connectats per tancar la setmana. Maribel, Lluís, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Bon cap de setmana.
0: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu.
2: Adéu, petó.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAC. Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
7: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: La música del siglo pasado.
10: Música del segle passat.
9: La música del siglo pasado.
11: De la música del segle passat.
12: Música del segle passat.
13: Música del segle passat.
14: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
15: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
16: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
15: Inmersión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
16: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
17: Son las 5.
18: Serveis informatius al Prat Radio.
19: Bon dia, els parla Ivan Conde. Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentació Analítica, El Jardí de les Palmeres i Estrella d'Am han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que també han repartit fins a 18.000 euros, 3.000 per als guanyadors i 1.500 euros per a cadascú dels dos finalistes en els tres premis de reconeixement que han rebut Kimansu, Unpackers Hub i Tiempo IA. També han estat distingits els comerços que han arribat a 25 anys de vida i els dos comerços que han celebrat els 50 anys. Tot en uns premis Marta Mayordomo que prenen el relleu dels premis Prat Emprèn Marta Mayordomo i que compten amb la novetat d'obrir el focus a l'empresariat pratenc i no només premiar la iniciativa emprenedora. Escoltem el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno.
20: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia.
19: I aquest cap de setmana hi ha un important nombre d'activitats festives. Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Pota Blava celebrarà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. I fins a 3 barris celebren les seves festes aquests dies, el nucli antic, la Barceloneta i Jardins de la Pau. Diumenge, al Pati de l'Artesà, se celebra el 44è aplec de la Sardana, amb més d'una decena de peces previstes per ballar.
18: Esports.
19: Aquesta nit, el Centre d'Esports Sabadell del pratenc Toni Teixeira, com a preparador de porters, pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada disputat al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. D'altra banda, diumenge, des de 2:15 a 1 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pratencs serien nou equip de tercera federació gràcies als ascensos compensats. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: 5 i 3 minuts de la tarda. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment encara tenim molt volum de circulació. Avui és dia de trànsit, operació sortida d'aquest cap de setmana amb previsió del Sant Joan i, per tant, tot plegat ja era esperable. El que passa que a primera de la tarda hi ha hagut nombroses incidències, accidents, topades i vehicles avariats que ho han deixat tot una mica tocat. Ara estem millor, però vaja, en el cas de l'autopista AP7, aquí tenim encara trams de lentitud, aturades ara ja més fragmentades, intermitents, en sentit sud entre el Papiol i Martorell, tocant a Gelida, Castellví de Rosanes, això en sentit Tarragona, i en sentit Girona, d'una banda, la zona del Papiol, Sant Cugat, Cerdanyola, que forma fragmentada, això sí, sentit nord, i més amunt sí que hi ha aturades més compactes, podríem dir que entre Santa Perpètua, de Mogoda, i Montornès del Vallès, en sentit, per tant, Girona. A banda de l'autopista AP7, però, també tenim lentitud, aturades altres vies, la C58, per exemple, de Montcada fins a Barcelona, també d'entrada a la Pota Nord, de Santa Coloma, de Gramenet al Nus, o les dues rondes mateix de Barcelona, que van encara les dues molt plenes i en el dos sentit de la marxa. També tenim aturades a vies de la costa, la C32 a l'altura de Mataró, i més amunt l'últim tram de Tordera, 2 quilòmetres també en sentit nord. O en el cas de la C65, aquí queda un tram de lentitud i alguna aturada a Llagostera, perquè més endavant a Santa Cristina d'Aro hi havia un accident, ara ja retirat en direcció a Platja d'Aro. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Avui volem parlar d'una història que trenca barreres. El nostre convidat d'avui és un pretenc de 26 anys que fa tot just un any va graduar-se en periodisme i ha tingut l'oportunitat de seguir la visita papal a Barcelona com a periodista acreditat. Parlem de trencar barreres i avui descobrim el nostre convidat de la mà del Víctor Asensio des del Prata Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El nostre convidat, l'Ivan Felgueroso, ha superat traves físiques, les que planteja l'urbanisme a una persona que s'ha de desplaçar en cadira de rodes, i les psicològiques i socials, les que infravaloren una persona amb el 96% de discapacitat. Ivan, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bona tarda, Víctor.
1: De seguida parlem de tu, de la teva trajectòria, la teva experiència, però a mi el que m'agradaria que parlessis i m'expliquessis és com has viscut la teva professió periodística sent una persona que ha cobert l'arribada del Pontífex a Barcelona i l'ha seguit de ben a prop. Com ha estat?
2: Doncs recentment he finalitzat els estudis en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a primera oportunitat professional doncs he pogut cobrir la cobertura del Papa a Barcelona. He tingut la sort d'assistir a dos dels actes més importants que han sigut el diari de lluny, a Montserrat i a la Sagrada Família. Ha sigut una experiència molt maca, molt emocionant i que m'ha marcat tant personalment com professionalment.
1: Com ha estat aquesta cobertura professional? Perquè al final, més enllà de ser un esdeveniment històric, no? Qualsevol persona que l'ha pogut viure, tu ho has viscut des de dins, amb una perspectiva que molta gent no pot tenir. Com ho has viscut, això?
2: Doncs ho he viscut amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè vaig sortir molt d'hora, dimecres 10 de juny, des del Centre Internacional de Premsa, ubicat a la plaça Espanya. Vam anar amb un dispositiu de transport especial, acompanyats per membres de l'organització i de policia. Vam agafar un ferrocarril que teníem reservat, vam anar fins a Monistrol i allà vam agafar el tren cremallera que ens va pujar fins a la badia. Em va sorprendre molt l'ambient que respirava allà a Montserrat, perquè jo diria que el que més predominava era emoció, recolliment i espiritualitat. Hi havia moltes persones arribades des de diferents llocs de la geografia nacional i que portaven moltes hores agafant lloc per a l'arribada del Pontífex. Va ser molt emocionant el moment en què va entrar, diguem-ne, a l'abadia, perquè ho va fer amb papa mòbil, cosa que no ens ho esperàvem, perquè en un principi només estava previst que el fes servir a l'Estadi Olímpic i a la Sagrada Família, i va ser molt emocionant veure doncs, com arribava tothom doncs, aplaudint. I també em va sorprendre molt doncs, com és ell de proper amb totes les persones que estaven aplegades per veure'l, i com moltes persones, molts pares, doncs apropaven els seus fills perquè els pugui venir, i vaig veure el testimoni d'una noia que la van entrevistar per la televisió autonòmica de Galícia, que va aconseguir que el papa doncs pugui venir al seu fill que es deia Lleó, en honor al papa. I després doncs de la missa, que jo la vaig poder seguir doncs a través de les pantalles instal·lades a fora, a l'explanada de l'abadia. Jo estava en una zona elevada, amb bona visibilitat, on estaven la resta de companys de premsa, i va ser molt emocionant també quan al finalitzar la missa, doncs, va sortir al balcó i es va dirigir a tots els presents.
1: Clar, tu acabes d'acabar els teus estudis universitaris i ja has cobert el papa.
2: Sí.
1: Com et sorgeix aquesta oportunitat?
2: Sí, doncs, va ser gràcies al Prat Ràdio que em van facilitar perquè pogués fer la sol·licitud a l'organització que gestionava el viatge del papa a Espanya, i vaig tindre molta sort perquè em van seleccionar entre els més de 2.000 professionals que s'havien apuntat per a poder seguir els actes. I per a mi, com a periodista que acaba de començar la seva trajectòria professional, doncs ha sigut tot un privilegi i una estrena super maca per a mi.
1: Clar, tu ja havies tingut contacte amb el Prat Ràdio cap al 2017, si no vaig errat, ara estic tirant de memòria, perquè vas ser becari del Prat Esports.
2: Sí, vaig poder doncs, agafar una miqueta d'experiència i de coneixement sobre com funcionava la ràdio i en concret doncs, els programes d'esports, i després de tindre aquesta experiència aquí al Prat Ràdio, doncs vaig començar l'any següent els meus estudis en periodisme.
1: Per tant, no ho vam fer tan malament.
2: No.
1: Et va agradar l'experiència.
2: I molt.
1: I per què decideixes doncs, començar una carrera com periodisme?
2: Sí, doncs...
1: Què és el que et crida l'atenció?
2: M'agrada molt explicar històries, m'agrada molt doncs, conèixer de prop les diferents realitats de la societat, i a més, doncs, crec que és una professió molt maca i molt versàtil, i que ofereix moltes possibilitats i tractar molts temes.
1: Mm-hmm. T'hem dit al principi, tens un 96% de discapacitat.
2: Sí.
1: Això t'afecta al teu dia a dia? De quina manera?
2: Sí, bueno, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, però amb esforç i els ajuts tecnològics, que per sort doncs, estem molt, molt avançats en quant a tecnologia, doncs he pogut poder dur a terme amb normalitat la meva trajectòria acadèmica. Mm-hmm. Per exemple, no? Doncs amb l'ordinador tinc el teclat en pantalla, que puc amb el cursor marcar lletra per lletra i així puc escriure, perquè jo no, per les meves dificultats de mobilitat, doncs no puc escriure el teclat convencional, no? I també els dispositius tecnològics ja tenen la funció de dictat per veu, que funciona molt bé en comparació amb molt temps enrere, que era una tecnologia que estava començant i que no era del tot perfecta i cometia molts errors, i ara doncs, està molt més perfeccionada i entén molt millor tot allò que dic tu.
1: I més enllà de la tecnologia, tens un altre suport incondicional, que és el de la teva mare, que sempre, qui et coneix, doncs, ta mare està sempre amb tu. Que és,
2: sí.
1: Qui és per tu, ta mare?
2: Sí, doncs és superimportant perquè m'ajuda a dur a terme totes les activitats essencials del dia a dia, que jo, de manera autònoma, doncs no les puc realitzar, i m'acompanya doncs, a tots els llocs on era anar, i per exemple per a cobrir tant Montserrat com Sagrada Família em va acompanyar, i va anar tot molt bé i estic molt, molt content.
1: I clar, amb aquestes dificultats alguna vegada t'has trobat amb persones que no comprenien el fet de que volguessis esforçar-te en treure't una carrera i potser dir, doncs, potser hauries de dur un altre tipus de vida i no t'esforcis amb això i no et dediquis a això, o al contrari, has vist persones que ho entenien i que et donaven suport?
2: Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes persones que doncs, a veure, doncs, que estan conscienciades i que entenen que tothom doncs, ha de tenir dret a poder doncs, a poder-se desenvolupar tant acadèmicament com professionalment, i n'hi ha d'altres que són una minoria, no? Com m'ha passat amb algun professor que, de la universitat que no està conscienciat i que no ho veu tan clar, però per regla general jo diria que la majoria de persones entén la meva situació i fa tot el possible per a que jo pugui doncs, desenvolupar-me tant acadèmicament com professionalment, a l'igual que la resta de persones.
1: El periodisme, al final, és un servei públic essencial, és,
2: sí.
1: És exercir el dret a la informació, el dret a l'opinió, i és un valor importantíssim en democràcia, però també té un punt de subjectivitat, i al final cada persona aporta una cosa al periodisme que fa. Tu, evidentment, tens una subjectivitat que pocs periodistes tenen, que és la d'una persona amb discapacitat exercint la professió. Què aporta la teva situació a l'hora de veure el món d'una manera diferent a que poden fer altres companys?
2: Clar, doncs, en el meu cas, des de la cadira de rodes, doncs, l'accessibilitat és una de les qüestions que igual altres professionals, com no estan amb la meva situació, doncs no ho veuen tan clar, no? O no hi posen tanta atenció. Per exemple, amb el transport públic hi ha moltes persones que fan els seus desplaçaments diaris de manera molt ràpida, molt eficient, però jo, amb la cadira de rodes, em costa molt més, perquè a vegades les rampes dels autobusos no funcionen, no es despleguen, o per pujar-me al metro, que ho he de fer per la part del davant, que és on és la plataforma, doncs no em dona temps a arribar i n'he d'esperar-ne amb un altre tren, en fi.
1: Hi ha estacions on ni tan sols hi ha ascensor, per exemple?
2: Sí, sí. Per exemple, a Barcelona, a Urquinaona...
1: Urquinaona era una de les que pensava jo.
2: No n'hi ha accessibilitat, no n'hi ha ascensor, i, per exemple, a Verdaguer, em sembla que tampoc.
1: Clar, són, al final són llocs que són neuràlgics importants,
2: clar,
1: no?
2: Són superimportants. I, clar, per als desplaçaments, si he d'anar a fer una cobertura, doncs dificulta molt. Per exemple, dimecres, quan vaig anar a la Sagrada Família, doncs vaig arribar a Plaça Espanya, també, amb el ferrocarril reservat per al grup de premsa, i a Sagrada Família havíem d'anar pel nostre compte, i vaig tenir dificultat per arribar perquè la parada de Sagrada Família estava tancada, no es podia, i ens recomanaven baixar a l'abans, que és Verdaguer, i però quan vaig arribar a Verdaguer no vaig poder baixar el tren perquè no hi havia plataforma, i pel que es veu tampoc ascensor, i vaig anar de baixa amb una altra estació passat Sagrada Família. Per tant, em va costar molt més arribar a la Basílica de Sagrada Família, cosa que altres companys doncs ho van tenir més fàcil.
1: Clar, quan parlem amb persones de discapacitat, la que sigui, trobem que hi ha moltes barreres arquitectòniques,
2: sí.
1: I això és un habitual. De fet, avui, per entrar a l'estudi on estem fent aquesta entrevista, hem de posar una plataforma perquè no està adaptat per persones amb cadira de rodes. I això és una tònica habitual. Creus que es té prou en compte la vida de les persones que tenen discapacitat a l'hora de planificar, a l'hora de pensar els llocs de feina, a l'hora de pensar fins i tot els esdeveniments?
2: Bueno, crec que la societat cada vegada es va conscienciant més, però que encara hi ha molta feina a fer.
1: I en el periodisme hi ha prou diversitat?
2: No. No n'hi ha... Per exemple, la cobertura del Papa, jo era l'únic professional que anava amb cadira de rodes.
1: Què és el que vols fer? A què et vols dedicar en el món de la comunicació?
2: Doncs a mi m'agrada molt la cultura, la societat, i m'agradaria doncs poder tindre un lloc on pugui doncs, explicar històries i donar veu a les persones i pugui mostrar doncs, distintes realitats que moltes vegades doncs, passen una mica
1: desapercebudes, no?
2: Sí,
1: una mica, sí.
2: Sí.
1: I tens algun projecte de futur?
2: Doncs ara mateix estic amb el procés de recerca de feina i estic amb moltes ganes i il·lusió. Llavors, si tinc sort i puc treballar aviat de manera regular amb algun mitjà de comunicació.
1: Doncs et desitgem molta sort i si algú ens està escoltant que sapigueu que l'Ivan és un magnífic periodista que a més hi posa moltíssimes ganes i ja ho demostra el fet de que hagi volgut exercir aquesta professió trencant totes les barreres que se li han posat. Acabem l'entrevista amb una recomanació musical. M'has comentat abans de començar l'entrevista quina seria?
2: Sí, m'agrada molt la cançó Viva la vida de Coldplay.
1: Doncs crec que amb aquesta ho resumim tot. Moltíssimes gràcies, Ivan.
2: Moltes gràcies,
1: Víctor. Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I al centre, el viatge, al centre de la ràdio d'avui, anem novament fins a Terrassa i amb el nostre company Sergi Estapé tractarem de saber com es prepara la pròxima temporada en aquesta emissora i ho farem amb el cap de programes, el David Marcet. Bona tarda de nou.
8: Bona tarda, doncs tornem aquí a entrar en les entranyes de la ràdio, en aquest viatge a la ràdio que fem els divendres, i aquest cop tornem a Terrassa, com deies, Carme, i ho fem per parlar de com es prepara una pròxima temporada, què es fa, com es dissenya tot això, i ho fem amb el David Marcet, que ja ha passat algunes vegades per aquí pel Connectats, que és el cap de programació de, doncs, de tota la societat d'aquí, entre les quals hi ha el canal Terrassa i també la ràdio. David, què tal?
9: Hola, bona tarda. Què tal,
8: doncs,
9: Sergi?
8: Bé, suposo que doncs, ara és quan esteu amb els fogons cuinant doncs, el que pot passar la temporada que ve, no?
9: Sí, la veritat és que ara és una temporada, com podríem... que nosaltres anomenem de feina en previsió. Intentar treballar en previsió. Sí que és veritat que moltes vegades costa, perquè no sempre es pot tancar tot, però afortunadament també tot depèn de quan es volen fer canvis profuns o quan es vol fer una línia de continuïtat. Uh-huh. En aquest cas, jo crec que estem en una línia de continuïtat, no hi ha grans canvis, grans novetats, però de totes formes és important parlar amb tota la gent, parlar amb tots els programes, analitzar la graella, analitzar els programes que hi ha a la graella i veure, primer de tot, quins poden o volen continuar i després veure, aviam, quins ajustos també es poden fer. No només és canviar de programes moltes vegades, també és canviar horaris, canviar també a vegades doncs, temàtiques, però sí que és veritat que en el món, en alguns casos també no només depèn o no només hem d'analitzar el que nosaltres produïm des de, en aquest cas, la Ràdio Municipal de Terrassa o Canal Terrassa, sinó també el que ens ve moltes vegades de fora, com pot ser doncs, la programació en línia de la xarxa audiovisual o d'altres programes o col·laboradors externs.
8: Mm-hmm. Podríem dir que si tinguessis que definir una mica la programació de la Ràdio Municipal, els dos eixos principals potser serien esport i entreteniment, més o menys anirien per aquí.
9: Bueno, jo, mira, n'afegiria un tercer, en tot cas, que és informació, entreteniment, entreteniment, barra, societat, temes diversos i després esports, lògicament. Uh-huh. Jo crec que són aquestes tres grans branques que, de fet, jo crec que tots els mitjans de proximitat, els mitjans locals, treballem principalment.
8: Uh-huh. Tenim el matinal amb l'Oriol Carreras, que havia sigut també, havia participat amb el Connectats, no?, amb aquest Desperta Carreras. Doncs aquí també hi ha, el que diem, una mica d'informació, una mica d'entreteniment, humor, no?, és una mica la base d'aquest programa.
9: Sí, la nostra base, parlem principalment de la ràdio municipal, és una primera hora... primer, jugar amb el que ens aporta la xarxa, uh-huh, amb aquesta programació en cadena, a través de totes les nostres, totes les ràdios de proximitat de Catalunya, que jo crec que també es fa una feina molt important. I es fa una feina molt important, primer, per informar, segon, perquè dona un plus de qualitat. Crec que treballar amb xarxa ens dona rigor i ens dona també arribar on moltes vegades no podem arribar per si sols. I després, perquè jo crec que és important que per les nostres graelles poder omplir aquestes hores de programació. Si no, seria molt difícil. I és més, les ràdios històricament amb què hem acabat d'omplir graelles o omplir les hores de la graella amb música, sí, també pot ser una part important, i jo hi crec que en alguns moments i algunes hores del dia ens dona un respir i també la gent agraeix, no?, una mica de, no només programació, no només programes, sinó també tindre una estona de relax amb una música en el nostre cas, acurada, treballada, definir també en música en català, música... Nosaltres tenim una franja de música en femení, de veus femenines. Bueno, es pot apostar una miqueta per tot. No només ha de ser música comercial, també, en el nostre cas, doncs, una música més propera, més tranquil·la. Bé, diferents franges. I, torno a repetir, començaríem, en aquest cas, amb aquest informatiu, com és el Next Matí, on totes les ràdios de Catalunya, o pràcticament totes les ràdios de Catalunya, ens donen aquest punt d'informació global de país. I després entren els nostres programes, com pot ser el Desperta Carreres, aquest matinal on hi ha una barreja d'entreteniment, humor i també informació de proximitat i informació de servei, com pot ser el trànsit, el temps, notícies, etc. I després, a mig matí, jo crec que totes les ràdios, o gairebé totes les ràdios de proximitat, tenim un magazín de, doncs, local, de ciutat, on ja es poden parlar diversos temes, es pot parlar de coses que passaran, coses que han passat, seccions... Jo crec que això també omple els matins de les ràdios. Cap al migdia ens aniríem amb una franja d'esports, també a nivell global, tornem amb informatius, a la tarda doncs comencem amb programes més seccionals, si més no, de diferents temes, no? Com poden ser doncs musicals, de salut, econòmic, etc. Continuem amb la franja ja nostra característica de la ràdio municipal, portem molts anys treballant una franja de tarda d'esports. Jo crec que és un dels programes...
8: N'hem parlat, a l'àrea.
9: Sí, sí, exacte, és un dels programes, és el programa més anys a la graella de la ràdio municipal. I després també doncs, hi ha els programes nocturns, també, de diverses temàtiques.
8: Jazz,
9: i,
8: no?
9: Exacte.
8: La nit estèrica, que en vam parlar també.
9: Correcte. Aquí. I després també jugar amb algunes hores de música, que jo crec que ajuda a relaxar el cos, no?, quan ja va acabant el dia.
8: De totes maneres, ara sí que estem a... Sí, digues.
9: No, i em deixo sobretot una franja que ja portem més de 7 anys, que és el Connectats, que és aquesta franja de sobretaula, que crec que ja està molt consolidada, i que de cara a l'any que ve, no sé si podem dir alguna cosa o no, però hi haurà alguna novetat, bueno, hi haurà,
8: sí,
9: canvis.
8: Suposo que no ens renyaran, si ho dius, però bé, sí que hi haurà canvis que ja seran explicats. També hi ha les transmissions de futbol importants, no? És a dir, el Terrassa com a pal de paller, també algunes... a vegades al Sant Cristòbal quan pot tenir la coincidència. Vull dir que l'esport sempre, des del primer minut que es va crear la ràdio municipal de Terrassa, ha sigut les transmissions de hockey també, i d'altres,
9: sí,
8: esports.
9: Sí, sí, sí.
8: I ha sigut un dels punts principals també, no?
9: Sí, i jo crec que, torno a repetir, totes les ràdios de proximitat, qui tingui equips amb un cert nivell o unes certes categories, estic convençut que fan transmissions. A partir d'aquí, clar que al veure cada ciutat o cada poble més especialista en un esport o en un altre. Per exemple, segurament, si parlem de Badalona, el pal de paller serà el bàsquet,
8: sí, sí.
9: I és lògic, si parlem de, no sé...
8: De Vic serà
9: l'hoquei patins, etcètera, no? Mm. Pues en el nostre cas, sí que hem fet altres anys i a vegades, quan podem, doncs, algun partit d'hoquei herba, però principalment parlem, doncs, en aquest cas, el primer equip de la ciutat, que és el Terrassa, doncs també és un històric a nivell de transmissions.
8: Jo el que et volia dir abans de que fessis aquest apunt, que ara estem a finals de... Bueno, encara queda una setmaneta i pico de juny, però hi ha una cosa molt important que ve ja, que és el primer cap de setmana de juliol, que és la Festa Major de Terrassa, que es cobreix des d'aquesta emissora i també per la tele bastament, no? Això també requereix, doncs, una sèrie de... Com tu, com a cap de programes, doncs, d'una mica de com s'estableix, el que es fa, perquè, clar, són dies, pocs dies, però molt intensos, no? De 300 i pico activitats. Suposo que això també ho esteu ja programant, no?
9: Sí, ja portem temps treballant. De fet, Terrassa té la característica de, clar, depèn del municipi, depèn del poble, la seva festa major està en algun lloc del calendari. En el nostre cas és just abans de l'estiu. Uh-huh. Això que ens fa, doncs, que hagin de treballar en previsió i al mateix temps ens agafi en una etapa d'acabar. Està acabant la programació convencional abans de començar la programació d'estiu, però hi ha aquest parèntesis que és aquesta festa major. En el nostre cas, el ser una tele, una ràdio, un diari digital, avui en dia també hem de parlar de que som un mitjà multimèdia amb les xarxes socials, etc. no ens plantegem la festa major com un esdeveniment només o per la ràdio o per la tele. Ha de ser un esdeveniment multimèdia. Amb tots els nostres recursos, doncs, farem directes per la ràdio, també farem directes per la tele els divendres, també per la ràdio. Estarem molt actius en xarxes socials, al nostre canal de YouTube també hi haurà moltíssima informació, també es podrà seguir a través de la web. Intentem estar a tot arreu. En el nostre cas, coincideix que és acabant a final de temporada. En d'altres municipis o altres pobles, les festes majors poden trobar que és a ple estiu. Això també, imagina't, per un mitjà de proximitat en ple estiu, una festa major, on segurament és quan menys recursos tens per l'època estival. D'altres mitjans, per exemple, la festa major de Sabadell és tornant justament després de vacances, no? Que encara no has arrencat i ja tens allà una festa major. Bueno, depèn on toqui, ho has de treballar d'una manera o d'una altra. En el nostre cas és just abans de començar la programació d'estiu i això ens fa que, per una banda, és com a la recta final de la temporada. Tots arribem cansats en aquesta època,
8: sí.
9: Però s'ha de fer aquest últim esforç i coincideix també amb la finalització dels programes. Per tant, hem de treballar festa major i també ja deixar preparada la propera temporada.
8: Mm-hmm. De fet, però la festa major, totes les festes major tenen les seves coses, però sí que la Terrassa té que concentrar, per exemple, el primer dia moltes coses, no? El pregó, el capgros, moltes coses. Vull dir, això també fa que s'hagi de fer un desplegament humà que no es fa el dia a dia, no?
9: Sí, és que al final la festa major... Clar, al final nosaltres parlem, o la gent pensa o pot pensar, que la festa major són 4 dies, però no ho són 4 dies, són més de 4 dies, perquè la festa major comença el 3 de juliol i acaba el 8 de juliol, que és un dimecres, amb el Castell de Focs i el Ron Cremat i les Havaneres, no? Que és un clàssic també. Què passa? Doncs clar, el divendres a la tarda és quan podríem dir que són l'inici, no? De la festa major, amb la baixada del drac, la descoberta del capgros, la lectura del pregó. Allà comença realment la festa major. Sí que és veritat que jo crec que a nivell de programació ens trobem que Terrassa ha crescut moltíssim en els últims anys, ha crescut molt. Estem parlant que és la tercera ciutat de Catalunya amb nombre d'habitants ara actualment. Què passa? El créixer tant, jo crec que cada vegada costa més que la gent es faci seva la festa major, i això és el que s'està treballant, perquè hi ha molta gent que ha vingut, fa poc que ha vingut a Terrassa, no coneix encara la història o els actes més emblemàtics, no? A nivell de cultura popular, de concerts, etc. No? I això jo crec que s'està treballant. Què passa també? El clima no ajuda. I això és una cosa que crec que tots els ajuntaments, o si més no, les persones que treballen per les festes majors, que són en èpoques estivals principalment, el clima cada vegada fa més calor, Sergi.
8: Sí, sí.
9: Aleshores hi ha actes que segons quines hores del dia es fa molt difícils de fer i fa que cada vegada l'afluència pugui ser menor. Per què? Perquè tu no portaràs els nens o depèn de quines hores del dia, en ple sol,
8: sí.
9: A fer segons quines activitats. Costa més. Algunes s'han de fer sí o sí, no hi ha més remei, no? Però, clar, què passa? Que moltes coses s'intenten també moure per ubicacions i també pel clima, però, clar, no hi caben més coses.
8: No.
9: Si passen tantíssimes hores... Mira, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit, tant de divendres, dissabte i diumenge, i pràcticament també dilluns, passen moltíssimes coses, però moltíssimes coses en molts espais de la ciutat. Això és molt ric, per una banda, però d'altra banda, a l'hora de fer aquesta cobertura es fa difícil, perquè tenim els recursos que tenim i som la gent que som.
8: Sí, sí.
9: Per tant, bé, és una de les coses que anem treballant i cada any anem ajustant, i el que ens fa moltes vegades és plantejar-nos fer canvis en el sentit de, bueno, doncs aquest any ho farem d'aquesta manera, destacarem això, treballarem d'una altra manera això, potser més primant la qualitat que la quantitat.
8: Doncs desitgem que hi hagi un bon desplegament, que hi hagi una bona cobertura i aquesta preparació de la programació de la temporada que ve sigui tot un èxit, com sempre. Gràcies, David Marcet, cap de programes de Canal Terrassa i Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Sí, i sobretot això, recordar aquest últim que de cara al Connectats, el programa del que estem parlant, la temporada que ve jo crec que venen coses xules, coses diferents. Es mantindrà, jo crec, que una base d'aquests anys que portem ja en la trajectòria. I no repetir, jo crec que el Connectats també destaca que s'ha convertit en un programa clau a les emissores locals, almenys la nostra, en aquesta franja de sobretaula de tarda que jo crec que està més que consolidada.
8: Doncs així és. Moltes gràcies, David.
9: A vosaltres.

0: Doncs comentarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen avui. La veritat, bueno, de fet, una es va estrenar fa dos dies, que és la primera que parlarem, que és Toy Story 5, aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, i després parlarem de la resta i acabarem parlant precisament de què ha significat o què és Toy Story, una nissaga que podem dir que és de les, en el tema de l'animació, doncs, de les potents. Va, què m'expliques de Toy Story 5, no? Que semblava que no es anava a fer, però finalment s'ha fet.
1: Sí, van dir que la quarta seria l'última. Finalment ha aparegut aquesta cinquena versió, dirigida per Andrew Stanton, amb guió de Stanton i McKenna Harris. És una pel·lícula segurament més madura que les quatre anteriors, que ja ho eren força, i en aquest cas tenim les veus, com era habitual en les anteriors, de Tom Hanks, també Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, entre d'altres. Ja tots són veus, eh? no és que surtin, perquè la pel·lícula és òbviament d'animació. També algunes curiositats, com per exemple que hi apareix la veu de Bad Bunny i Keanu Reeves, entre d'altres. La història és la de sempre, les joguines que cobren vida, tenen vida, vaja. Aquest cop han tornat, trobarem els nostres amics Buzz Lightyear, Woody, Jesse, de la resta de la colla, en un nou repte. En aquest cas coneixen Lilipad, que és una nova tablet. En aquest cas les joguines van derivant cap a les tablets.
0: És una mica l'arribada de la nova tecnologia, sí. I com l'afronten les joguines tradicionals. No?
1: Exacte, els hi pren protagonisme i, en fi, tot el que està a la societat, no? Els nens enganxats a les tauletes i els no tan nens, sí. I no a les joguines, doncs, bé, en fi, hauran de decidir què és el millor per la protagonista, aquella nena que es diu Bonnie, i veurem què passa.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Toy Story 5.
2: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
3: Vale, quiero hablar contigo, aparato.
4: Por favor, llámame Lily.
3: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
4: Te lo traduzco al inglés. Mira.
5: Now look here, me and the toys are working all summer.
4: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos rodan al otro lado de la calle.
6: Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
7: Que sí. Hola.
0: Doncs després en parlarem una mica més d'aquesta nissaga, recordarem una mica com va començar tot. I ara marxem a França per saber d'un thriller que es diu Caso 137, seria en aquest cas.
1: Sí, és una pel·li dirigida pel cineasta alemany Dominic Moll, a qui molts de vosaltres recordareu perquè ha fet pel·lícules d'intriga interessants en el passat, per exemple Solo las bestias, La noche de 12 años, o sobretot una pel·li que es deia Harry el amigo que os quiere, que va protagonitzar l'actor de Vilanova. Com es diu l'actor de Vilanova? Sí, home, el Sergi López, l'actor català Sergi López. En aquest cas torna amb una pel·li d'intriga, un thriller policíac, protagonitzat per Lea Drucker, Ion Blanc i Antonia Burés, que explica la història de l'Estefanie, personatge interpretat per Lea Drucker, que és un agent de policia d'assumptes interns. Li assignen un cas que està relacionat amb un jove que ha resultat greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació als carrers de París. La nostra protagonista no trobarà proves de violència policial il·legítima, però el cas agafarà una vertent més personal per a ella en el moment que descobreix que la víctima és de la seva ciutat natal. D'aquesta manera es transformarà el cas 137 del títol en una cosa més que un simple número.
0: Molt bé, doncs tornem cap aquí i sabrem cosetes d'una pel·lícula que ha dirigit i també protagonitza una persona que t'agrada molt a tu, que es diu Aina Clotet, que es diu Viva. Viva es diu, sí, la pel·lícula, no?
1: Viva, sí, sí. És una pel·li que va tenir molt reconeixement al passat Festival de Cannes, va guanyar, de fet, el Premi de la Setmana de la Crítica, i ens arriba aquest divendres, tots els que estigueu interessats, que demà dissabte, després del passi al Cinema Catalunya de 4:45, hi haurà un col·loqui amb la directora i actriu d'aquesta pel·lícula, i guionista també, Aina Clotet, també presentarà la sessió posterior. La pel·li està dirigida per ella, interpretada per ella mateixa, Marc Soler, Nabil Dacli, Lloll Bertran, Guillermo Toledo i d'altres.

0: altres personatges secundaris. El guió l'han escrit a quatre mans Valentina Viso i la mateixa Aina Clotet, i explica la història d'una dona que està fregant la ratlla dels 40 anys. Està ambientada en un futur marcat per la sequera, i aquesta dona, doncs, li detecten un càncer de mama. Després de superar-lo, decideix, com diu el títol, que viurà la seva vida, i tota una sèrie d'històries que passaran. Coneix un noi de 23 anys que es diu Max, i es planteja tota sèrie de circumstàncies sobre la seva vida. Una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, el seu pas pel Festival de Cannes i també per la crítica especialitzada. Es tracta d'una tragicomèdia, un cinema d'aquell de la joie de vivre, un feel-good movies, que dirien els anglesos, i ens arriba ja aquest divendres.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Viva.
2: Es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
3: Yo sí noté como electricidad.
4: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
5: No te preocupes, todo ha pasado ya.
4: Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
6: mira, una crisis es normal.
7: No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
8: La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
9: ¿Qué te pasa?
10: Que necesito estar sola.
1: Doncs aquest Viva de l'Aina Clotet ens dona pas a tornar a França, en aquest cas per saber cosetes d'un drama que es diu 15 pruebas de amor.
0: Sí, el títol original és...
1: Fixem-se que les dues pel·lícules franceses totes porten una xifra, 137 i...
0: En l'anterior sí que la portava...
1: 15 pruebas de amor.
0: Aquesta no la porta, però li han afegit aquí. Es deia pruebas de amor i han dit, va, 15. Quantes? 15. Aquelles coses. Està dirigida per Alice Duart, amb guió de la mateixa Duart i Laurette Polmans i Julie Debiton, una pel·lícula francesa que parla d'una parella homosexual de dues dones. La Céline és la protagonista, espera el seu primer fill. Ella, de fet, no és qui està embarassada, sinó la seva companya, la seva esposa Nadia, que d'aquí a 3 mesos donarà llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare, fins i tot de la llei, la Céline, el personatge interpretat per Ella Rumpf, buscarà el seu lloc i el seu sentit de legitimitat en aquesta relació, amb aquesta nena, i lluitarà contra un sistema que li posa traves per fer senzill és a dir, per fer complicat el que realment és senzill, que és ser mare i tenir una filla. Veurem aquesta pel·li. Molt bones crítiques, per cert.
1: Molt bé, i tanquem amb aquest repàs a les 5 pel·lícules que ens porta el Jordi, tot i que aquesta la porto jo, en substitució d'una de terror de Suècia, que no interessa.
0: Una pel·lícula sueca de terror molt interessant,
1: molt.
0: Ha estat censurada, sí. Diguem-ho clar.
1: Sí, l'he censurat jo.
0: Hi ha censura?
1: Sí. Doncs sí, hi ha censura, perquè clar, si la teva obsessió en posar pel·lícules de terror dolentíssimes, ja...
0: No, dolentíssimes, no.
1: Jo crec que estic amb la missió d'intentar, doncs, cauteritzar aquesta ferida. Bajo el mismo sol, un drama fet a Espanya. Què m'expliques?
0: Una pel·lículeta ambientada.
1: Sí, més ben puntuada que la que tu volies posar, però bé, en fi.
0: Al segle XIX, a l'any 1919...
1: El que no pot ser és que quan ens interessa la puntuació és val i quan no interessa no. Aquesta pel·lícula estava més ben puntuada
0: que
1: la que em volies endossar.
0: No passarà la història, és una pel·lícula...
1: En canvi, la de terror ens ha guanyat 12 Oscars.
0: No, ja veurem. Una pel·lícula dirigida per Ulisses Porra, explica la història d'un jove hereu espanyol, d'una teixidora xinesa i d'un desertor haitià que lluiten per trobar el seu lloc i la seva humanitat en el tens creuament de camins i de cultures del Carib colonial, mentre s'embarquen en una ambiciosa empresa, que és fundar una fàbrica de seda al bell mig de l'illa La Espanyola.
1: Molt
0: una pel·li basada en fets reals, que va passar pel Festival de Toronto de l'any passat. En fi, última hora.
1: Molt interessant. Doncs escoltem un tros d'aquesta pel·lícula, la qual he imposat per la llei de l'article 34.
11: Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a 6 jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
12: ¿Cargamento de qué?
11: Una mujer. Y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Y las plantó en esta zona.
0: Per què parlen d'aquesta manera?
1: Aquest Bajo el mismo sol, aquest drama fet a Espanya, parla de les Moreres. Tu havies tingut cucs de seda?
0: Sí, amb una capsa de sabates, sí.
1: Doncs, escolta, aquest tema...
0: Però parlen d'una manera així com estranya, com si s'haguessin pres alguna substància,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. No, en canvi, la pel·lícula de l'Aina Clotet parlava diferent. Bueno... És igual. Escolta una cosa, també s'estrena aquest cap de setmana El placer és mío, una comèdia feta a França, Dreams, un drama fet a Mèxic, una pel·lícula intrascendent de terror feta a Suècia, que es diu Habitació número 13.
0: Aquesta.
1: La Quinta, un drama fet a Argentina, Antes de l'amor, una pel·lícula, un drama fet a Espanya, i un documental fet a Argentina que es diu El príncipe de Nahuana, que no sé què vol dir. Val, doncs comentàvem això del Toy Story. Jo t'he dit que l'altre dia vaig a Toy Story 4, que la feien... per Televisió Espanyola, em va fer molta gràcia perquè a mi m'agrada, o sigui, tot i que ja
0: jo també soc fan de la nissaga, eh?
1: Pròxima a la Senectut, doncs m'agrada, és una... jo considero que és de lo millor que s'ha fet en molt temps, ja que estem parlant de l'any 95, la primera es fa l'any 95.
0: 31 anys ja de la primera.
1: Produïda per Pixar Animation Studios i la va llançar Walt Disney Pictures, no? Bueno, com ha dit el Jordi, en què es basa? Doncs es basa en...
0: És un concepte molt senzill.
1: Els joguets que cobren vida quan estan... no hi ha els humans, i llavors aquí hi ha una sèrie, el que deia el Jordi, no? Doncs una sèrie de personatges, sobretot el Woody, que és el xèrif, i el Buzz Lightyear, i bé, llavors van passant cosetes, no?
0: Més que en cobrin vida, que també és una mica la reflexió de què dirien les joguines quan els nens no hi són, no? Quan no hi ha nens, no hi ha adults, i com parlen entre elles i com intenten guanyar-se al favor dels nens, no?
1: Sí, aquella obsessió, aquest, sobretot, la seva premissa, sobretot, i es veu molt a Toy Story 4, de tenir un nen o una nena que tingui...
0: Sí, és com la seva funció, no?
1: Exacte, tenir un joguet abandonat en una tenda, com una botiga de joguines, doncs per ells és el pitjor, no? I l'important és tenir un nen o una nena que t'estimi, que et faci jugar i tal.
0: Les dues primeres pel·lis d'aquesta franquícia les va dirigir John Lasseter, i la tercera el director va ser Lee Unrich, que va ser codirector de la segona pel·lícula, també, juntament amb Lasseter i Ash Brannon, i la quarta l'havia de dirigir inicialment Lasseter, però va abandonar el projecte per compromisos laborals. Com a director de Pixar i Disney el van ascendir, i l'oficialment codirector de la pel·li, Josh Cooley, va ser qui va prendre el seu lloc.
1: Les pel·lícules han tingut un pressupost alt, però han recaptat
0: amb escreix.
1: Amb escreix han superat...
0: Multiplicat per 5, gairebé.
1: Sí. I hem de tenir en compte que també s'han fet edicions especials de Blu-ray, de DVD, etcètera, no? Vull dir que aquí hi ha hagut una mica la fàbrica de diners, i el merchandising, vull dir, molts aquests joguets es poden comprar. Vull dir,
0: sí. No.
1: Una cosa important, Jordi, que m'agradaria destacar, és que la cinquena és la primera vegada, és la primera pel·lícula de la franquícia que ha rebut la classificació PG. Què vol dir PG? És Parental Guidance Suggested, que vol dir que alguns materials de la pel·lícula poden ser no adequats pels nens, i es recomana que els pares els orientin una mica, perquè pot ser que siguin continguts que no agradin, que els seus pares els vegin, no? Fins ara totes havien sigut qualificades com a G, que són les G, vol dir que ho pot veure tothom, i curiosament aquesta
0: seria el nostre per tots els públics.
1: Sí, hi hauria, serà interessant veure quines són les imatges que consideren els que decideixen perquè té PG i no una G, perquè fins ara doncs totes les pel·lícules són molt innocents, vull dir que no.
0: Home, jo imagino que aquesta també, no esperem grans gambarrades.
1: Sí,
0: grans,
1: no, però, bueno, que passa, situació... si avisen deu ser per alguna cosa, vés a saber fins a quin punt. Però bé, en aquest cas, doncs, com deia el Jordi, es reflecteix, doncs, l'arribada, clar, s'actualitza, doncs, amb el que passa ara, no?, que arriben les tablets, arriben els telèfons, arriben moltes coses que els nens potser deixen una mica aparcades les joguines.
0: Jo imagino que deu ser una mica de reivindicació de les joguines de tota la vida, no? De que els nens juguin amb joguines tradicionals que els hi fan descobrir coses i tenir certes habilitats que no que estiguin connectats com zombis en una pantalla, no?
1: Sí.
0: Imagino que potser no hi vist la pel·li, però potser va per aquí la història.
1: No, i el bo és això, no? Que semblava que amb quatre pel·lícules acabaria, no sé si hi haurà mai una sisena, però de moment la cinquena està aquí ja, és a dir, ja la podeu anar a veure, i per tant, doncs, els que sigueu fans d'aquesta nissaga, jo personalment ho soc, els meus fills també els agrada molt, i, bueno, es pot veure, no? No té per què ser una pel·lícula només per nens, sinó que també els pares o la gent que no sigui pare també pot gaudir. Saps amb què marxarem? Va,
0: amb música de Toy Story, no?
1: Amb la banda sonora original, la típica cançó cançó de Randy Newman.
0: Bueno que hay en mí, com era?
1: Sí, lo You've Got a Friend in Me, tu tens un amic en mi, que és un clàssic ja de la història del cinema i d'aquesta nissaga. Jordi, ens escoltarem la setmana vinent, ja entremig la revetlla, espero que vinguis amb el teu estat millor després d'haver gaudit d'uns dies.
0: Ja, ja la revetlla hi ha poca cosa, una mica de cava i ja està.
1: I poca cosa. Fins la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema. You just remember what your old past said, boy, you got a friend in me.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Seguim en aquest tram final del Connectat repassant ara l'agenda de les propostes que tenim pel cap de setmana. Anem novament a Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
10: Bona tarda, Terrassa, dissabte a les 10 de la nit i a la sala Rasa 64, monòleg còmic a l'impostor, amb Toni García, que fa el paper d'un infiltrat en el món de la màgia. I diumenge a les 7 de la tarda i a la sala del Corovell, al carrer de Sant Marian, concert de guitarra clàssica amb Rodrigo Alvarado.
9: Gràcies, Sergi. Les propostes de Sabadell quines són, Júlia Ramon?
11: L'agenda del cap de setmana a Sabadell ve marcada per la cita d'avui a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. El Sabadell es juga l'ascens a segona divisió si guanya el Zamora en el partit de tornada. Recordem que l'anada va perdre per la mínima per 1-0 i que en les semifinals va ser capaç de remuntar 2 gols. Per tant, avui tot es decidirà aquí a Sabadell i de fet al carrer ja hi ha moltes samarretes arlequinades. Això, en cas que guanyi, comportarà una rua demà pel centre de la ciutat, però en tot cas el que tenim sobre el paper, el que tenim damunt de la taula són les festes majors del barri de Can Rull i del Poble Nou, així com també el concert de Sau al Teatre de la Faràndula. Les entrades, però, estan totes exaurides per demà.
9: Gràcies, Júlia. Anem fins al Prat de Llobregat. Noelia Aguilar, bona tarda.
12: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu tanca avui la seva festa de fi de curs amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals. Anirà a càrrec de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. Al nucli antic i la Palmira podrem gaudir a partir de dissabte a les 6 de la tarda de la Fira de la Palmira i activitats com la instal·lació familiar a càrrec de la Xerranca o el darrer episodi en directe de la quarta temporada del Gran Podcast, que compta amb la col·laboració d'aquesta casa. Els Jardins de la Pau també comencen les seves festes aquest dissabte. S'allargaran fins diumenge amb propostes de balls, concerts, una festa de l'escuma o una botifarrada popular. Unes activitats que s'han organitzat des de l'Associació de Veïns i Veïnes dels Jardins de la Pau, conjuntament amb el suport del Centre Cívic del Barri. El barri de la Barceloneta començarà també les seves festes el dissabte amb el pregó de Blanca Pàmpols i s'estendran fins al 24 de juny i coincidiran amb la revetlla de Sant Joan. Algunes de les activitats d'aquestes festes són el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny.
9: Gràcies, Noelia de Sant Cugat. Us proposem a 9:45 de la nit avui actuació de Manu Guix en el cicle de concerts a l'aire lliure de Valldoreix amb entrades exaurides al passatge de Can Bor. I si no, diumenge a les 7 de la tarda, ballada de sardanes a la plaça d'Octavià amb la Copla Ciutat de Terrassa. Ho deixem aquí, gràcies. Tanquem una nova setmana. Us hi esperem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 6.
9: Serveis informatius al Prat Ràdio.
8: Bon dia, els parla Ivan Conde. Cronos Joyeros, Imperfect Food, Instrumentació Analítica, El Jardí de les Palmeres i Estrella d'Am han estat els guanyadors de la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que també han repartit fins a 18.000 euros, 3.000 per als guanyadors i 1.500 euros per a cadascú dels dos finalistes en els tres premis de reconeixement que han rebut Kimansu amb Packers Hub i Tiempo IA. També han estat distingits els comerços que han arribat a 25 anys de vida i els dos comerços que han celebrat els 50 anys. Tot en uns premis Marta Mayordomo que prenen el relleu dels premis Prat Emprèn Marta Mayordomo i que compten amb la novetat d'obrir el focus a l'empresariat pratenc i no només premiar la iniciativa emprenedora. Escoltem el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Juan Carlos Moreno.
10: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia.
8: I aquest cap de setmana hi ha un important nombre d'activitats festives. Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Pota Blava celebrarà demà el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. I fins a 3 barris celebren les seves festes aquests dies, el nucli antic, la Barceloneta i Jardins de la Pau. Diumenge, al Pati de l'Artesà, se celebra el 44è aplec de la Sardana, amb més d'una desena de peces previstes per ballar.
9: Esports.
8: Aquesta nit, el Centre d'Esports Sabadell del pratenc Toni Teixeira, com a preparador de porters, pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada disputat al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. D'altra banda, diumenge, des de 12:45 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pratencs serien nou equip de tercera federació gràcies als ascensos compensats. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: tu.
1: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us donem la benvinguda a una nova edició radiofònica del Picalletres. Si teniu ganes de passar una bona estona jugant amb el català, no us mogueu gaire perquè en breu coneixerem els protagonistes que ens acompanyaran avui i que segur que venen amb tota l'energia per fer un bon paper i intentar classificar-se en el nostre Picarrànquing. Vinga, els coneixem ara mateix. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen, com sabeu, en representació dels seus respectius centres i que són de Torrefarrera i de Canet de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb l'Anna Gasol, que ens parla des de M1FM a Torrefarrera. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina. Doncs des d'aquí de Torrefarrera, en representació de l'Institut Joan Solà, tenim un equipàs format per la Norma, la Ona i l'Agustí.
3: Hola, em dic Norma Tarsa i m'agrada molt veure pel·lícules.
4: Hola, bon dia, sóc l'Ona Sarró i m'agrada molt jugar a futbol.
5: Hola, bon dia, em dic Agustí Mangues i m'agrada molt jugar a bàsquet.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Canet. Com va l'Uplà? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen.
6: Hola, Tina. Doncs il·lusionades les noies que tenim als estudis de Ràdio Canet. Elles són l'Irina, l'Abril i la Berta de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner i es presenten elles mateixes.
7: Hola, em dic Irina i m'agrada molt l'esport.
8: Hola, em dic Abril i m'agrada molt el patinatge.
9: Hola, em dic Berta i m'agrada molt el vòlei.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de donar el tret de sortida, saludem la nostra jurat de capçalera, que segur que està ben preparada amb tots els diccionaris ben a la vora. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Efectivament, estic envoltada de lletres, capbussada en lletres, vaja. Concursants, us desitjo una bona dosi de concentració i també calma a l'hora de respondre. Molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran tota la bona feina que han fet prèviament per venir-hi a concursar. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon sac de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són breus, de fins a 7 lletres i senzilles i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Norma, preparada?
3: Sí.
1: Temps. Retrat.
3: R-E-T-R-A-T.
1: Negatiu.
3: N-E-G-A-T-I-U.
1: Ràfia.
3: R-A amb accent a la obert, F-I-A.
1: Recloure.
3: R-E-C-L-O-U-R-E.
1: Plomall.
3: P-L-O-M-A-L-L.
1: Permís.
3: P-E-R-M-I-S.
10: L'hi porta accent.
1: Ona. Berruga.
4: B-alta E-R-R-U-G-A.
10: Has dit R-R.
1: Agustí. Privat.
5: P-R-I-V-A-T.
1: Sordesa.
5: S-O-R-D-E-S-A.
1: Encert.
5: E-N-C-R-T.
10: Ha faltat l'última E.
1: Doncs heu començat amb un total de 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Irina?
7: Sí.
1: Temps. Badall.
7: B baixa A, D, A.
10: B alta.
1: Abril. Bufó.
11: B, U, F, O, accent tancat.
1: Candent.
11: C, A, N, D, E, L, L.
10: Acaba amb N, T.
1: Berta. Dotzena.
12: D, O, T, Z, E, N, A.
1: Vorejar.
12: B, O.
10: B baixa.
1: Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 2 encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Joan Solà. Les vostres paraules són les següents. Cascada, xivata, entrega.
11: Cascada.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Lluís Domènech i Muntaner. Quina d'aquestes dues paraules que queden seria l'intrusa? Xivata o entrega?
7: Xivata.
10: Correcte. En català, si volem expressar que una persona diu fàcilment allò que caldria callar, és a dir, que ho xerra tot, hauríem de fer servir termes com bocamoll, bocamolla, xerraire, bocafluix, bocafluixa, moll, molla de boca, delator, delatora, però no pas xivata o xivato.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per vosaltres també, Institut Lluís Domènech i Muntaner. Les vostres paraules són substantius i són les següents. Xurrada, mirada, postura.
11: Xurrada.
10: Correcte. En català, per fer al·lusió a una acció de poc seny, que és una naciesa, podem utilitzar mots com ximpleria, bajanada, poca soltada, beneiteria, però no xurrada.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: A la segona ronda trobem paraules molt més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Ona, preparada?
4: Sí.
1: Temps. Vertical.
4: B baixa E R T I C A L.
1: Educació.
4: E D U C A C I O amb accent tancat.
1: Sostinguda.
4: S U S T.
10: És una O.
1: Agustí. Dromedari.
5: D R U.
10: És una O.
1: Norma. Carpetada.
13: C A R P E T A D A.
1: Intuïtiva.
13: I N T U I T I B baix.
10: La segona I porta dièresi.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Preparada, Abril?
7: Sí.
1: Temps. Acollidor.
11: A, C, U, D.
10: És una O.
1: Berta. Excavació.
12: E, X, O.
10: T'has deixat la C.
1: Irina. Impecable.
7: I, M, P, A, C, A.
10: És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas, malauradament, no heu fet cap encert, però no patiu perquè queden altres proves amb les quals podeu sumar més punts. És el moment ara de fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 1.300 punts i l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Canet de Mar n'ha acumulat 600.
1: Doncs l'Institut Joan Solà, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no s'atura. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al pop íntim i emocional de Bru, el nom sota el qual hi ha la cantant Berta Saura, nascuda de l'escena emergent de la ciutat de Lleida. Al setembre de 2024 va presentar el seu primer EP, Enmig de mi, i durant el 2025 Bru va recórrer els principals escenaris del país mostrant un estil intimista que interpel·la les inquietuds i anhels de tota una generació. Li desitgem una llarguíssima trajectòria a Bru. Avui escoltarem la cançó Aquí. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Bru i el seu Aquí.

0: Com ens embolcalla la veu de la Berta Saura, molt bonic. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Solà, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
2: S'encongeixen.
3: No aneu malament del tot, rebot, incorrecte.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. Segons la cançó, què els passa ara a les nostres mans?
4: S'arruguen.
3: Això sí, escoltem-ho.
5: I ara que les mans se'ns arruguen...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara també per a vosaltres, Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com és el dibuix que es crea?
2: Trencat.
3: Molt bé, escoltem-ho.
5: Creant un dibuix trencat.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova més característica del picalletres.
1: A lletrejar.
0: El tercer nivell conté paraules més complexes i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Solà. Agustí, estàs preparat?
6: Sí, sí.
0: Temps. Accelerador.
6: E-X-C-E...
3: Comença per A.
0: Norma. Consolessin.
4: C-O-N-S-O-L-E-S-S-I-N.
0: Geogràfiques.
4: G-E-O-G-R-A-O-R-F-I-Q-U-E-S.
0: Fotosensible.
4: F-O-T-O-S-E-N-S-I-B-A-L-E.
0: Efectivament.
4: E-F-E-C-T-I-B-A-M-E-N-T.
0: Hipermercat.
4: H-I-P-E-R-M-E-R-C-A-T.
0: Intoxicació.
4: I-N-T-O-C-C.
3: És una X.
0: Ona. Sanguinolent.
4: S-E-N.
3: És una A.
0: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparada, Berta?
2: Sí.
0: Temps. Convencional.
2: C-O-N-V-E-N-C-I-O-N-A-L.
0: Transformaria.
2: T-R-A-N-S-F-O-R-M-A-R-I-A.
0: Caçatalents.
2: C-A-C-T-A-L-E-N-T-S.
0: Consagració.
2: C-O-N-S-E.
3: És una A.
0: Irina. Prestatgeria.
2: P-R-A-S.
3: És una E.
0: Abril. Habilitades.
2: H-A-B-I-L-I-T-A-D-E-S.
0: Discernible.
2: D-I...
0: Doncs heu fet un total de 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acumulat fins ara 2.800 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha acumulat 2.200.
0: Doncs amb aquests marcadors ajustadets arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser aconseguir la victòria del programa d'avui.
6: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Anna Gasol, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Aquí la concursant serà la Norma.
0: Doncs la Norma, que lletrejarà la mega paraula. I ara heu de pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Lupla, quina concursant lletrejarà la mega paraula?
8: Doncs serà la Berta.
0: Doncs la Berta, que també lletrejarà aquesta mega paraula, el mateix. Penseu una aposta i custodieu-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Canet. Lupla, fins ara.
8: Fins ara, gràcies.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Solà. Estàs preparada, Norma?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem d'un adjectiu que té a veure amb el fet que alguna cosa o alguna persona, com ara una cançó, un esport, un escriptor, es doni a conèixer massivament entre la població, és a dir, es faci popular. Aquesta característica de ser potencialment popular és la nostra mega paraula d'avui. La mega paraula d'avui és l'adjectiu... popularitzable.
4: Popularitzable.
3: Endavant.
4: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Correctíssim, acabes de lletrejar bé la mega paraula. Faltarà veure com ho fa l'equip contrincant. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Lluís Domènech i Muntaner, per tant, desconnectem d'Emun FM. Fins després, Anna Gasol.
7: Fins ara.
0: Institut Lluís Domènech i Muntaner, esteu a punt? Estàs preparada, Berta?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan una escriptora o un escriptor es fa popular entre la població, vol dir que esdevé conegut per al poble i segurament això implicarà que les seves obres són molt llegides. El mateix pot passar, per exemple, amb una cançó. La mega paraula d'avui té a veure amb aquest tret de ser algú o alguna cosa potencialment popular. La mega paraula d'avui és l'adjectiu... popularitzable.
2: Popularitzable.
3: Endavant.
2: P-O-P-U-L-A-R-I-T-Z-A-B-L-E.
0: Doncs molt bé, acabes de lletrejar correctament aquesta mega paraula. Ara descobriràs també, o descobrireu tot l'equip, com ho ha fet l'equip contrari. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Anna Gasol, quants punts ha apostat el teu equip?
7: El nostre equip ha apostat 2.800 punts. És a dir, tots.
0: Tots, clar que sí. Lupla, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs també tots, 2.200.
0: Molt bé, equips valents, així m'agrada. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Solà ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... correctament també. Doncs només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha aconseguit sumar finalment 5.600 punts i l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar n'ha aconseguit 4.400.
0: Doncs l'Institut Joan Solà, que ha guanyat el programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Anna Gasol, què tal, com esteu per aquí?
7: Doncs tu pots imaginar, Tina, contents i emocionats, i a més els estàvem felicitant, de la calma que han mantingut amb l'emoció i els nervis que portaven al damunt.
0: Oh, i tant, doncs moltíssimes felicitats a vosaltres. No ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. L'Upla, què tal, com esteu per aquí?
8: Doncs bé, ho hem fet molt bé, hem lluitat, hem apostat, han estat unes noies molt valentes i ho han tirat molt bé endavant, i bé, amb ganes de tornar-hi en una propera edició, no?
0: Oh, i tant. Doncs us felicitem a tots dos equips perquè heu fet una boníssima participació i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
6: El Picarrànquing.
3: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició tenim entre l'Institut Joan Solà de Torrefarrera el nostre Picarrànquing amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs l'Institut Joan Solà, que entra en aquest Pica Ranking. Nois, com esteu? Contents, no? Imagino.
1: Sí.
0: Us molt imaginàveu
2: bé.
0: O no?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, clar, així
3: aquesta
0: segur.
3: Aquesta decisió, eh?
0: Doncs moltes felicitats, nois, a veure si us aconseguiu mantenir. Per part meva, només em queda acomiadar-me de l'Anna Gasol, la Lupla i els concursants que heu participat en el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra feinada.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Gràcies.

Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, naturalment, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, amb un FM i Ràdio Canet per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat!

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Bona tarda. La primera edició dels Premis Marta Mayordomo ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat per la seva aportació al teixit econòmic i social de la ciutat. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica vençut en el Premi Lideratge Femení, el Premi Restauració se l'han dut al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa ha estat per a Adam. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, divendres 19 de juny del 2025. Amb el lema Treu la Paloma al carrer, Orgull Potablava celebrarà el dia 20, el dia de l'alliberament LGTBIQA+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Un any més, amb motiu del Dia Mundial de la Música, la CAPSA i l'Escola d'Arts en Viu han presentat una nova peça audiovisual del procés ciutadà de creació musical Al meu ritme, un projecte que promou la trobada, la convivència i la connexió entre persones diverses de la ciutat mitjançant la música. I com hem fet els darrers dies, repassarem la farcida activitat de festivitats i d'esdeveniments que hi ha aquest cap de setmana amb festes de barri i amb música. Als esports, l'Associació Esportiva Prat estarà pendent del partit del Badalona perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 amb què van perdre l'anada contra el Compostela, els fratencs serien el nou equip de tercera federació gràcies a l'ascens compensat a un Prat Esports amb Jonathan Marín, en què hi haurà, si tot va bé, la presència del director esportal, vicepresident esportiu i econòmic del club, Xavi Vilajoana. El temps d'una jornada més d'estabilitat, sols i temperatures que mantenen, això sí, els guarismes de la jornada d'ahir. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Zantrillo i qui us parla avui, Iván Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, la primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que s'han celebrat ahir a la nit a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat amb 5 premis per la seva aportació al teixit econòmic i social del Prat. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica en el cas del Premi Lideratge Femení, el Premi Restauració ha estat per al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa per a DAM. Tot en una primera edició dels Premis Marta Mayordomo que prenen el relleu dels Premis Prat Emprèn, els darrers anys conegut també com a Premis Prat Emprèn Marta Mayordomo, i que volen reconèixer el teixit de empreses pretenques en la seva globalitat, obrint el focus més enllà de les iniciatives d'emprenedoria més recent. Escoltem a Juan Carlos Moreno i Alba Bou en aquests Premis Marta Mayordomo.
1: No és només un canvi de nom, és un canvi de mirada. Abans reconeixien a l'emprenedoria. Ara reconeixem també a tot allò que fa gran la nostra economia. A l'empresa, al comerç, la restauració, l'impacte social i el lideratge femení.
2: El Prat és una ciutat activa perquè té una emprenedoria valenta, que arrisca, que crea i que transforma amb impacte social. És una ciutat també amb ànima, perquè aquest teixit es complementa amb un ric ecosistema d'economia social i cooperativa que construeix comunitat, una economia que ens fa comprendre que créixer no és només una qüestió de números, sinó i sobretot de valors.
0: A la gala també s'han atorgat reconeixements a l'emprenedoria per a Kimansu, amb Packers Hub i Tiempo IA, amb la respectiva dotació econòmica de 3.000 euros a aquests 3 comerços guanyadors i 1.500 als finalistes. Els comerços que han arribat a 25 anys de vida i aquells que han també assolit la fita dels 50 anys han rebut un reconeixement especial per la seva trajectòria, tot en una cerimònia que ha comptat amb les actuacions en directe d'Aupa Strings.
3: Societat.
0: Amb el lema Treu la ploma al carrer, Orgull Potablava celebrarà demà, el dia 20, dissabte, el dia de l'alliberament LGTBIQ+, amb una llarga jornada festiva a la plaça Joan Salvat Papaseit, amb un seguit d'activitats des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. El primer tram del dia se celebrarà una nova edició de l'Orgull Kids amb una gimcana infantil amb premis, un espai de joc, pintacares, un taller de música amb instruments de percussió i les actuacions de Xarangas Prat i DJ Xavi. Posteriorment, un dinar popular on cada persona ha de dur la seva carmanyola. Escoltem la presidenta d'Orgull Potablava, Adelina Agustí.
3: Aprofito aquest espai per explicar la proposta. No és un dinar popular, com per exemple una paella, no? No, és popular perquè tindrem taules, tindrem música, tindrem cadires, esperem que tinguem una bona zona d'ombra que estem dissenyant i que vinguis a dinar, que portis el menjar que tu vulguis, que tinguis un espai en què no s'hagin de gastar diners, gasta el que tu vulguis, porta't el que vulguis de casa, comparteix, també si vols portar així estil traje, no? Que quan ens posem en grupets, porta el que vulguis i vine a gaudir.
0: Després de dinar serà el torn del bingo musical de la mà de l'artista La Moreno i cap a 8:15 del vespre nova sessió de música amb DJ Bitxa. A 9:15 s'entregaran els premis del concurs de paradors que s'ha celebrat aquests darrers dies on una desena curta de comerços de la ciutat han engalanat amb els colors i motius del col·lectiu els seus aparadors. Una votació online disponible fins avui mateix a les 12 de la nit determinarà quina és la proposta guanyadora.
3: Volem visibilitzar aquell comerç que ens coneix, que ens coneix pel nom, que som clients de tota la vida d'alguna manera, i amb això i entenent el missatge d'Orgull Potablava i el missatge del 28 de juny, que és el Dia Internacional per l'Alliberament de LGTBIQ+, doncs ja està, ja poden participar i a partir d'aquí moltíssim és igual la decoració, però ja és una declaració d'intencions el fet de formar part d'aquest concurs.
0: Agustí destaca les evolucions positives i les conquestes assolides els darrers anys, però insisteix a no abaixar la guàrdia pel que fa a la lluita pels drets LGTBIQ+.
3: Sí que notem una diferència de possibles millores respecte, potser, quan no existia Orgull Potablava, no pel fet d'existir Orgull Potablava ni molt menys, sinó a nivell d'època, no? Si ens n'anem 10, 15, 20 anys enrere. Però també continua havent molta feina per fer i, sobretot, que aquestes llibertats que hem aconseguit que no se'ns prenguin, no? Que no se'ns robin un altre cop perquè podria ser molt fàcil, per això la nostra insistència de continuar existint.
0: Orgull Potablava també participarà de la desfilada de l'Orgull al Prat que se celebrarà el proper dissabte 4 de juliol amb la mobilització pels carrers de la ciutat i la posterior festa a la capsa.
4: Cultura.
0: Un any més, amb motiu del Dia Mundial de la Música, la capsa i l'Escola d'Arts en Viu han presentat una nova peça audiovisual del procés ciutadà de creació musical al meu ritme.

L'El meu ritme reuneix cada any músics i participants de diferents edats i trajectòries per crear col·lectivament una nova versió d'una cançó emblemàtica. I en aquesta 17a edició, les 13 persones participants han compartit diverses jornades d'assaig amb la cantautora asturiana Lorena Álvarez per treballar conjuntament una nova reinterpretació de la seva cançó Persona, el tema que estem escoltant ara mateix de fons. A més, aquesta edició també ha comptat amb la participació d'infants de l'Escola Joan Maragall, vinculats al projecte Entre Tradis, de l'Escola d'Arts en Viu. La realització del videoclip ha tornat a anar a càrrec de la productora Elsabeth Produccions i el rodatge ha comptat amb el suport del Prat Film Office, el programa municipal que impulsa el municipi, tant com a escenari de produccions audiovisuals, com per donar suport al talent local.

0: Agenda.
1: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica en ella que en pausa i en mida va lenta oscil·lant. Joan Maragall no s'equivocava quan fa més d'un segle retratava amb aquests versos l'essència del ball popular que va esdevenir tot un símbol de catalanitat. El Prat ha estat durant anys un símbol de resistència col·lectiva envers els embats de la globalització, però també de renaixement, amb una nova fornada de joves que s'hi dediquen omplint les places amb una combinació de passos curts i passos llargs al ritme de la cobla. Aquest diumenge, tothom qui vulgui podrà participar de la ballada que organitza Amics de la Sardana al Patí de l'Artassà, a la 40a edició de l'Aplec de la Sardana. Ens n'amplia més informació el Víctor Asensio. Bona tarda, Víctor.
2: Bona tarda. Doncs aquesta és, segons el seu president, Jordi Gili, l'activitat més important de l'entitat al llarg de tot l'any.
3: És la festa més important que tenim nosaltres, no? I, per tant, aquest any jo crec que ho portem amb una certa tranquil·litat, perquè, malgrat que tenim garantit que farà molta calor, també sembla que està assegurat que no plourà. Que és una de les pors que sempre teníem el tema de l'Aplec. Tenim la immensa sort de tenir l'Artesà, que és un marc fantàstic, perquè per la capacitat no és ni massa gran ni massa petit, llavors, per tant, doncs, és un espai acollidor i maco, i la veritat és que la gent que ve de fora, hosti, és un lloc ferm.
2: Aquesta entitat, que va néixer a partir de l'impuls de mans de la sardana, ha viscut anys complicats, amb poca participació i la sensació que aquesta dansa ja no connectava amb el jovent. Escoltem Conxita Pedra, membre de la Junta i monitora d'Amics de la Sardana.
4: Malauradament, amb els anys, la gent pues, ja no hi és, o està malalta, i ja, pues, ja es va anar afluixant una miqueta. No? Aquests últims anys, no aquests dos últims, sinó els anteriors, va haver una època bastant dura, perquè n'érem quatre a la plaça ballant, anàvem a donar classes a les escoles perquè ens ho demanaven algunes, o als instituts, però no veien que la gent col·laborés, els que aprenien no venien. Però ara, a partir de que hi ha una nova junta i un grup molt maco, que es revifa.
2: Aquesta tendència ha anat canviant els darrers anys amb l'impuls d'una nova fornada de socis i un grup de joves que han començat a participar de les ballades de forma més recurrent. Això, juntament amb la tasca que es fa a les escoles i sense oblidar el coti per coti dels tallets, ha tornat a fer revifar la sardana. L'Aplec de la Sardana arrencarà diumenge a les 10 del matí al Pati de l'Artesà i comptarà amb la participació de les cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Cornellà.
1: I fins aquí l'informatiu tarda. Us deixem ara amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. La informació torna el proper dilluns a les 9 del matí amb el magazín Planeta Prat.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Aquesta nit, bé, d'aquí a poques hores, el Sabadell del pretenc Toni Teixeira pot convertir-se en equip de segona divisió si aconsegueix remuntar l'1-0 de l'anada al camp del Zamora. El partit arrencarà a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. I d'altra banda, diumenge, des de 1:45 del migdia, l'Associació Esportiva Prat estarà molt pendent del partit del Badalona, perquè si els escapulats aconsegueixen remuntar a casa el 3-0 de l'anada contra el Compostela, els pretencs serien nou equip de tercera federació amb aquest tema de l'ascens compensat. I qui estarà molt pendent de tot el que passi serà en Xavier Vilajoana, que aquest migdia l'hem tingut al programa i en aquesta edició tarda recuperem la seva entrevista. I per tancar aquesta edició tarda del Prat Esports anirem amb un capítol de Fanzine 11. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Avui ens visita el programa el vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, en Xavier Vilajoana, per parlar de tota l'actualitat que envolta el conjunt Potalava. Ell arriba amb ganes de respondre i nosaltres amb ganes de preguntar. I dic nosaltres perquè per aquesta entrevista m'acompanya també el company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan. Bon convidat, per tancar la setmana.
1: I tant, sí, sí.
0: Doncs a veure què ens explica. Saludem el vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, en Xavier Vilajoana. Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Què tal, Jonathan?
0: Com ha anat la setmana ja?
2: Bé, ja treballem
0: per la... Ja hem acabat, no?
2: No, més aviat torna a començar.
0: Torn de tarda? Ah, cap de setmana també?
2: Sí.
0: Sí?
2: Aquí no es pot. No
0: pot
2: deixar-ho, no pot deixar-ho.
0: Vacances? Sí, no? Comentaves?
2: Sí, alguna coseta, algun dia a l'agost. Alguna coseta a l'agost.
0: Dèiem a la portada aquest partit del Badalona-Compostela de diumenge, com veus el partit?
2: Aquests partits mai saps. Sí, és veritat que comencen amb una diferència de gols bastant important sobre el paper, però en aquestes categories les hem vist de tots colors. I bueno, comences, marques un gol ràpid, o al revés, et marquen i ja s'acaba. I vull dir, són partits que depenen tot, depenen molt dels minipartits que hi ha dintre del mateix. Llavors, bueno, expectant, ningú s'esperava que el Badalona perdés 3-0, doncs ara tampoc s'espera que el Compostela perdi, però pot passar, no? Al final.
0: I teníem l'exemple de l'eliminatòria contra el Cornellà, que era una diferència igual de 3 gols.
2: Sí, tampoc ningú s'ho pensava i, bueno, al final els partits sembla un tòpic, però s'han d'acabar jugant i poden passar moltes coses.
0: Se'l seguiràs per tele, ràdio, al camp?
2: El seguiré per xarxes com a molt, perquè a més justament a aquella hora diumenge tinc un triangular amb els veterans del Barça de futbol sala i estaré a cavall.
0: Estaràs allà una mica,
2: sí.
0: Bueno, doncs a veure com va. Parlant de playoff, com vas viure la tornada contra el Sant Mauro aquí al Sagnier, amb la pròrroga, els penals, la polèmica?
2: Bé, jo crec que al final els penals també és un tòpic, però és veritat, són una loteria. I al final, mira, les decisions arbitrals a vegades s'equivoquen a favor i a vegades en contra. El que sí que jo sóc dels que pensa que hauríem d'haver acabat abans l'eliminatòria, no haver arribat ni a la pròrroga ni als penals.
0: Abans de la següent pregunta, escoltem un fragment per posar en context als nostres oients.
3: Si no subimos de categoría sería un fracaso, y hay que ser claro y decir las cosas como son. Sería un fracaso, es un pensamiento personal, no es un pensamiento que pueda tener pues cualquier directivo de los que están en la junta directiva. Para mí sería un fracaso.
4: Sí, yo no considero un fracaso, yo considero que evidentemente es una oportunidad pasada, però en esport, si tot fos 2-2, 4, doncs tothom apostaria i tothom guanyaria.
0: Aquestes eren dues opinions, la del president, que era cap al mes de gener, una entrevista que li van fer aquí al programa de Balanç, l'altra, doncs, la que vau poder escoltar l'altre dia en l'entrevista que li van fer al ja exentrenador de l'Associació Esportiva de Prat. Per Xavier Vilajoana, pregunto opinió personal per tu. Aquesta temporada, independentment del desenllaç, que evidentment, doncs, clar, si s'aconsegueix aquest ascens compensat, doncs, acaba millor la pel·lícula, però amb el que ja ha passat esportivament al terreny de joc, pel que influeix directament a la de Prat, per vostè, aquesta temporada com la qualifica?
2: Ha estat una temporada decepcionant. Jo també amb això estic d'acord amb l'entrenador, que però no només en el món del futbol, en general, si un fa tot allò que pot i s'esforça al màxim, la paraula fracàs no té sentit. Vull dir, amb això estic absolutament d'acord. Ara, és veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica, i evidentment és una decepció perquè ningú s'esperava aquest resultat.
0: Per Xavi Vilajoana, què és el que ha fallat o creus que ha mancat més a l'equip aquesta temporada? Hi ha molts hàndicaps, les lesions, potser la pressió afegida que alguns jugadors no l'han paït del tot bé.
2: A veure, no és només una cosa. Evidentment, normalment, quan els resultats no acompanyen és una suma de diversos factors. Però sí que és veritat, i escoltant una mica les reflexions que l'altre dia feia l'entrenador, dic, jo crec que al final... la direcció esportiva en general completa d'un primer equip quan es planteja, ha de tenir en compte que poden passar aquestes circumstàncies, pots tenir lesionats. De fet, tots els equips tenen lesionats. I per tant, has de tenir una plantilla prou compensada com perquè quan alguns actius no estan disponibles, doncs els altres rendeixin, potser no al mateix nivell, perquè no tots els jugadors són al mateix nivell, per descomptat, però que sí que el conjunt de l'equip sigui capaç de rendir a un nivell per competir fins al final. Dius que no s'ha competit? Sí, clar que si tenim en compte que hem arribat al play-off, no? A la semifinal del play-off podem dir, home, s'ha competit, no? Diu, home, sí, però amb els recursos que s'havien posat a disposició, en aquest cas, de tota l'estructura esportiva, doncs és una decepció, és el que he dit abans, ni més ni menys. Òbviament, això també estic d'acord, no són matemàtiques, és un joc, però està clar que, és a dir, les expectatives no eren inventades. Al final, les expectatives perquè insisteixo, crec que érem devíem ser l'equip amb més recursos en forma de pressupost de la categoria, per tant, des d'aquest punt de vista.
0: La inversió, sí, és veritat que es va fer, i això també, doncs això també els equips ho comentaven, no? Que quin equip es té al Prat i que sorprenia aquesta situació. D'aquesta temporada que s'ha pres, o quina lliçós creus que s'ha pogut aprendre a nivell de club?
2: Doncs mira, jo crec que ha corroborat el que jo des de fa 4 anys vinc dient, que, i això també va en funció també a els comentaris que va fer aquest entrenador, que jo segueixo pensant que la bona direcció de qualsevol club de futbol, no d'un equip de futbol, no d'un club de futbol, és pensant de baix a dalt, però no de baix a dalt a nivell de prioritat, és pensar de baix a dalt, que és que els de baix han de nodrir els de dalt, perquè tenim exemples a cabassos de primers equips que s'inverteix en forma de grans jugadors o jugadors molt ben pagats o per sobre de categoria que no han aconseguit els objectius desitjats. A cabassos tenim. I aleshores el que no entenc com a projecte d'un club que ha de ser sostenible, i jo que penso en el Prat en el curt, en el mig i en el llarg termini, és anar donant cops de volant, no? Al final es va començar una línia fa 4 anys, bueno, aquest any podem dir que s'havia fet una mica de parèntesis, no? Pensant en una urgència, i crec que això a nivell de club ha passat factura, i per tant l'any vinent tornarem una mica a la línia aquesta que ja havíem començat i que va donar molt bons resultats. Jo recordo fa 2 anys, sí, evidentment que en 3 anys, no? s'ha produït aquest descens, però també vull recordar que el primer any que estàvem a tercera després de baixar vam fer play-off quan ningú comptava, amb jugadors molt joves que ningú en coneixia la meitat d'ells, fent un joc brutal, caient injustament a nivell de futbolísticament parlant contra l'Hospitalet, el camp de l'Hospitalet, donant oportunitat a moltíssims joves que han anat cap amunt, altres que s'han consolidat el primer equip, i crec que això és el que ha de ser l'AE Prat d'ara, de demà i de demà passat.
0: Després parlarem d'aquest canvi de model que comenta. La sortida del tècnic David Vilajoan i la del secretari tècnic Pepe Delgado es van produir de manera molt, molt seguida. Com es van produir? No sé si des del club ja es pensava en elles des del moment de l'eliminació del play-off.
2: Bé, no, vam tenir una reunió de la junta directiva en la qual es va decidir una mica, com us he dit abans, tornar a la línia que aquest any, d'acord amb com també havia decidit, s'havia decidit a nivell de junta directiva, tornar amb la línia que s'estava portant, i per tant vam considerar que el director esportiu, el secretari tècnic, vaja, el Pepe Delgado, doncs, com que ja havia vist en el seu dia, perquè vull recordar que el senyor Pepe Delgado va marxar en el seu moment voluntàriament quan vam començar, diguéssim, aquesta nova caminada, no? Aquest nou projecte, i per tant vam entendre a nivell de junta directiva que havíem de tornar a l'estructura més compartida, de més consensuada, de més d'equip, i no tant com una bombolla, que el primer equip funcionés com una bombolla al marge de tota la resta del club, no? I per tant es va decidir això. A partir d'aquí els fets es van precipitar, perquè tal com va dir l'entrenador, i és absolutament respectable, ell se sentia lligat a la figura del Pepe Delgado, i pues, aquella mateixa tarda ens va presentar la seva dimissió, i evidentment és absolutament legítim i segons com comprensible també.
0: La temporada va ser molt irregular, amb molt bones ratxes, també amb doncs, ratxes negatives. En algun tram d'aquestes dinàmiques negatives, el nom de David Vilajoana es va posar en dubte en algun moment de la temporada?
2: No, perquè també m'agrada dir que som un club molt coherent, al final, i això ho he dit sempre, les notes es posen a final de curs, i en cap moment es va posar en dubte, almenys per la meva part ni per la meva junta directiva, o que a mi m'arribés en primera persona o que es parlés en primera persona. Però és que també dic una cosa, si a mi m'hagués, com a responsable esportiu i econòmic, m'hagués arribat una proposta en aquest sentit, òbviament la meva resposta hauria estat ni hablar. I al final un ha de ser coherent amb allò que creu i amb el que ha fet en els últims anys.
0: Abans de la següent pregunta també escoltem un nou fragment de veu.
4: Que veníem a un projecte d'un any, que si es pujava tothom estaria molt content, i si es perdia uns estarien contents, els altres estarien tristos. Llavors a partir d'aquí jo sabia que venia, sabia que me la jugava un one shot, ja és un risc, bueno, no un risc, una situació assumida i coneguda, i per tant naturalitzada per part meva.
0: Com interpreta aquestes declaracions?
2: No soc molt mal interpretant declaracions, el que tinc clar. Jo vull pensar que quan diu que uns estaran contents perquè el Prat no ha pujat, es deu referir al Sant Mauro o en aquest cas a la Pobla, no? Perquè si no em semblen unes declaracions fora de lloc, perquè tothom que està dintre del Prat, tothom hagués quedat entusiasmat i contentíssim si el Prat hagués pujat. I jo ja us asseguro que ningú, no havent pujat al Prat, si és que no realment no acaba pujant, està content de no haver pujat. Per tant, això és que com que potser se li hauria de preguntar a l'entrenador si es referia a algú de dintre o algú de fora, però jo el que tinc clar és que de dintre no hi ha ningú a dintre el club i que senti una miqueta aquest Prat que estigui content perquè no s'ha obtingut l'ascens.
0: En David Vilajoana va ser una aposta de Pepe Delgado. Pepe Delgado va ser una aposta del president Luis Quiñonero. La pregunta següent és, de quina és l'aposta de Dani Hernández com a secretari tècnic?
2: Bueno, és una aposta de la direcció esportiva en general, no? Ja tenim un José Moreno, tenim tots els col·laboradors de l'àrea metodològica, també es comenta amb els membres de l'estaf tècnic de l'etapa 5, perquè al final si el que volem és una figura que no només abasteixi el primer equip, sinó que abasteixi tota l'etapa 5, no? Que és el juvenil i el filial, doncs evidentment es posen perfils a sobre la taula, es debateixen i s'acaba prenent una decisió. En aquest cas, Dani Hernández, a més, ja havíem tingut contactes amb ell, és una persona que ve amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, que està disposat i que li agrada treballar d'aquesta manera, més consensuada, més en equip, més coordinada, i per tant, bueno, quan es va plantejar el seu nom en junta directiva, doncs es va acordar també per unanimitat.
0: De moment no hi ha hagut cap moviment, evidentment, tret d'aquestes dues sortides i la sortida també del futbolista Pablo Daufano. Entenc que depenent del desenllaç de l'eliminatòria del Badalona, doncs es triarà un tècnic, i no sé si hi ha dos tècnics i per això encara no s'ha pres la decisió de qui serà.
2: Bueno, ja tenim noms sobre la taula, eh? El que passa que és veritat que tant pel volgut com el que volem, o els que estan sobre la taula, òbviament on estigui el Prat condiciona, per descomptat, però això és un interrogant que alliberarem i que sabrem dilluns.
0: I dins d'aquests noms que hi ha a l'agenda, el de l'entrenador del filial, d'Héctor, és un dels noms que està apuntat?
2: La gent de casa sempre està a les travesses, perquè a més forma part de la coherència d'aquest projecte. Si ho fem amb els jugadors, té sentit fer-ho també amb els entrenadors, perquè per això els formem, no? Vull dir, perquè si no has de començar de zero cada vegada. I òbviament És un dels noms que es barallen, però per un tema conceptual, però insisteixo, no està decidit encara, perquè també és veritat que s'han de posar sobre la taula pros i contres, no? Els pros és que coneix la manera en què volem jugar, ja porta temps aplicant-la, és un exjugador de la casa, però la contra també, doncs, és la inexperiència, d'alguna manera, al capdavant d'equips amateurs, i tot això s'ha d'acabar valorant, i també en aquesta vida també escollis també en funció de les alternatives, no? Vull dir, un pot no estar pensar que un actiu del que té és de valor 8 i dir, bueno, però clar, si no en trobes un de 9 o un de 10, doncs prefereixes tenir un actiu que valgui 8, no? Doncs totes aquestes variables són les que es posen sobre la taula a l'hora de decidir qui ha de ser l'entrenador del primer equip.
0: Al igual que el tema del tècnic, suposo que també s'està treballant en tema de plantilla. En el cas de quedar-se el Prat en Lliga Elite, el canvi serà molt gran en quant a futbolistes, o més o menys mantindrà el bloc d'aquesta temporada?
2: Jo sempre sóc partidari de mantenir blocs, sobretot però amb jugadors que tinguin unes característiques especials per poder desenvolupar el joc que ens va fer visibles i que ens va fer reconeixibles en els últims 3 anys. Per tant, hi ha jugadors que sí, que evidentment tenen aquest perfil i que intentarem que continuïn. A nivell de pressupost estarem més o menys amb el que creiem que l'equip necessita. De fet, com vaig venir aquí, a part del cop de mà, òbviament, de l'àrea esportiva, doncs també em vaig prometre a mi mateix que també donaria i mantindria, amb els problemes econòmics que tenia en el seu moment al Prat, el suport econòmic. I per tant, la meva prioritat és que el club segueixi funcionant, que ho faci bé, que jugui, faci un bon joc, que la gent torni a tenir ganes d'anar a veure el Prat per tal com juga, i òbviament que els resultats acompanyin.
0: I en el cas de que es pugi a Tercera Federació, hi hauria una gran revolució de quant a plantilla? És a dir,
2: insisteixo, nosaltres busquem els perfils de jugadors que ens puguin servir tant que hi hagi tercera com hi hagi elit. És més, busquem jugadors que tinguin aquell potencial de creixement com perquè, a mesura que l'equip vagi pujant, que esperem que així sigui, doncs els jugadors evolucionin amb l'equip. I, per tant, siguin jugadors que puguin tenir potencial per tenir qualitat per jugar i nivell per jugar, doncs, en el seu moment a tercera divisió, en el seu a segona ref, i inclús seguir pujant i que tinguin nivell de primera ref. És a dir, per mi, una de les tasques molt important que ha de tenir un staff tècnic en tot el seu conjunt és que faci millorar els jugadors. És a dir, un jugador que comença l'1 d'agost amb l'AE Prat, quan acaba el 31 de maig o el 15 de juny, ha de ser millor jugador. Si això no passa, és que l'estaf tècnic, en general, tota l'estructura tècnica, no ha fet prou bé la seva feina.
0: Ivan?
1: Després del parèntesi d'aquest any, no?, provocat també per el descens de l'equip que va ser cuer a tercera divisió, descartes que torni a haver un parèntesi d'aquest tipus i continua sent el responsable esportiu del club?
2: Absolutament.
1: Això no tornarà a passar?
2: No tornarà a passar.
1: I què és el que et fa també una mica tenir aquesta reflexió o prendre aquesta decisió?
2: Bueno, perquè no és el que crec que és ni sostenible ni adequat, pensant, insisteixo, en el club. Si només pensés en el primer equip, no podria, segurament no seria tan categòric. Però com que jo crec que la meva responsabilitat és pensar en tot el club, en l'AE Prat, amb tots els seus equips, ja et dic jo que això no tornarà a passar així, perquè, insisteixo, en aquest món del futbol semiprofessional, si fas el mateix que els demés, segueixes sent el mateix que els demés, i per tant cada temporada es transforma en una moneda a l'aire que pot anar molt bé o pot anar molt malament o pot anar a mitges. Jo el que tinc clar és que al capdavant de qualsevol projecte i com a mentalitat de quan portes a terme un projecte és que has de tenir una línia d'actuació i seguir-la. Ningú vol prometre que en 2 anys, en 3 anys, en 1 o en 6. El que sí que tinc clar és que l'evolució que portàvem era molt bona. És veritat que els resultats no van ser els adequats, perquè evidentment si baixes d'una categoria vol dir que tampoc has fet bé certes coses, però d'això serveix tenir un projecte i saber quin que tens en ment, que és que pots anar modificant, canviant allò que has après que podries millorar. Això no pots fer-ho si, com t'he dit, dones cops de volant d'una banda a l'altra. El que a mi m'agrada és anar millorant sobre la marxa, afegint-hi eines, recursos, doncs perquè, per ajudar que els resultats siguin els que desitgem tots.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit hi haurà matisos respecte a la idea de fa 2 o 3 anys?
2: És que jo crec que el problema de fa 2 o 3 anys no va ser la idea, perquè l'equip jugava extremadament bé, arribava molt a porta, però no acabava de rematar aquelles ocasions que tenia, i després ens feien molt mal, ens feien 3 oportunitats i ens marcaven molts gols. Vull dir, això podem mirar l'estadística, de fet vam baixar i fins a les últimes 4 jornades érem l'equip menys golejat de la categoria, per exemple, però també marcaven pocs gols. Jo crec que en aquell moment, i us ho vaig dir en el seu dia, va ser un problema que les peces així més experiència, les 2 o 3 peces d'experiència, no les vam saber substituir. I això ens va passar molta factura, perquè si quelcom té una plantilla jove és que li costa més sobreposar-se als cops. I recordo que vam passar de ser líders a tenir 4 o 5 partits on ens van remuntar els partits en els últims 6 minuts de partit o en temps afegit, i això amb una plantilla jove que no té alguns referents d'experiència dintre del propi grup, doncs passa factura, i això ens va acabar passant molta factura.
1: Confies en què, sobretot, no? en una lliga com la Lliga Elite, en determinats camps complicats, no? Sobretot a nivell de dimensions, de joc físic, l'equip pugui sortir endavant amb aquesta idea de joc? És igual la categoria, és igual el rival?
2: Per descomptat. I amb això estic d'acord amb l'entrenador, que deia, que i sempre ho he dit, l'he escoltat dir moltes vegades, que ell no es fixa en el rival, sinó que es fixa en el seu propi equip, i amb això coincideixo plenament. El Prat tornarà a mirar exclusivament el que ha de fer ell.

0: el seu dia, l'assemblea, la transformació no ha canviat substancialment, és a dir, que és aproximadament el mateix, doncs això esperem tenir-ho ara a finals de mes, amb això ho remetrem a la Generalitat de Catalunya perquè ens ratifiqui l'acord que es va arribar a l'assemblea, i a partir d'aquí que el Consejo Superior també ens digui ok, que en principi el Consejo no diu res si la Generalitat no diu pas el contrari, si la Generalitat dona l'ok, i a partir d'aquí convocar assemblea per començar la subscripció de participacions de la nova SAT.
1: En aquest sentit, també parlaves de la importància de la teva aportació a nivell econòmic. Com de sostenible és una estructura com el Prat, fins i tot si es fa Societat Anònima Esportiva, Lliga-li? Quants anys pot estar-hi? Que potser em dius, i pot estar-hi molts anys, que està la situació assegurada, però sí, què significa això a nivell econòmic? També,
0: a veure, si jo estic aquí, que hi estaré tota la vida, això ho tenim assegurat, però això no vol dir que no m'agradi fer les coses amb sentit comú i coherència. És a dir, ho he dit sempre, qualsevol club de futbol només pot ser sostenible si es basa en la gent de la casa. No en tingueu cap dubte, però aquí hi ha Múrcia, hi ha on sigui. No hi ha un altre. És a dir, fins que un equip no arriba, fins un club de futbol, un equip no arriba a la segona divisió, no, a ser ja plenament professional, que ningú s'enganyi, tots els clubs són deficitaris. Tots, si ho pots fer mínimament bé, a nivell d'estructura de club, de futbol base, etc. Per tant, fins que no arribem a aquell moment, bueno, jo assumeixo que segurament s'hauran de seguir posant-hi calés, però bueno, mira, tinc aquest vici, aquest hobby, aquesta passió, i prefereixo invertir-los o gastar-los, segons com es miri, amb el Prat que no amb altres coses. I això sí, això no vol dir no posant, que no hi posi seny i que no vulgui que el club sigui sostenible, perquè jo els he dit moltes vegades als meus companys, quan sigui Societat Anònima o no, precisament un dels temes de transformar un club en Societat Anònima Esportiva una mica és garantir la seva continuïtat independentment de qui, en aquest cas, de qui sigui, pugui ser el propietari, perquè Déu no vulgui, si no em passarà res, com a mínim haver generat i creat una estructura de club que sigui capaç de funcionar per ella mateixa sosteniblement. I aquest és un dels meus objectius, de que jo hi sigui o no hi sigui, no per voluntat pròpia, sinó hi soc, pues que el club, com a Societat Anònima Esportiva, pugui seguir funcionant en base a una estructura professional que s'ha creat, que s'ha ensenyat, que s'ha educat, i que sigui capaç d'autofinançar-se i automantenir-se.
2: Xavi, ja per tancar, un missatge per l'aficionat del Prat que doncs, aquesta temporada s'ha sentit decebut per el rendiment i per la no, de moment, ascens a Tercera Federació. Quin missatge li enviaries de cara a la propera temporada?
0: A mi m'agradaria que tinguessin una visió llarga i global. És a dir, si tu analitzes, l'altre dia vam fer la publicació dels èxits esportius a nivell de futbol base, de debuts de jugadors amb el primer equip, això, al final, que jo parlo amb la gent del Prat, la que ve del camp moltes vegades, aficionats, això és el que la gent acaba volent. I després, la gent em diu que vol tornar a gaudir del nivell de futbol que vam veure. Evidentment, ningú està content quan perds, però és veritat que, com a mínim, tothom prefereix, és a dir, a mi em va rebentar perdre a la tornada de playoff contra l'Hospitalet, però vam sortir tots, inclús els aficionats, inclús l'equip rival, que ens felicitaven pel partit que havien fet. Sí, d'acord, el resultat va caure de l'altra banda, però els resultats al final sí, queden allà, però el que queda de veritat és com et veu la gent, com desenvolupes el teu joc, i molt important, el futbol és un espectacle, i per tant el mínim que hem de fer per respecte a l'aficionat és que quan vingui al camp s'ho passi bé veient el que veu.
2: Ens queden atents sense més temps. Xavi, gràcies per venir aquí al programa. Que vagi molt bé les vacances i ens retrobem la propera temporada. A veure si, doncs, si és a Tercera o a Lliga Elit.
0: Gràcies a vosaltres, esperem que sigui a Tercera. I si és a Lliga Elit, no patiu, que tornarem a estar dalt i tornarem a competir i farem gaudir a la gent. Moltes gràcies.
2: Ivan, gràcies també a tu.
1: Que vagi molt bé.

0: Anem amb aquest nou capítol de la secció de Fanzine 11 amb el Kevin Hurtado. Què tal, Kevin? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Jonathan, i bon any a tu i a tots els oients del Prat Esports. Comencem ja 2026 amb Fanzine a tope, com sempre. També recordar que tenim nova web on podeu veure tots els articles per a aquell que no ho conegui, i també, doncs, com sempre, a l'Instagram, @fanzine.11, on teniu tots els articles i totes les diferents publicacions que hem anat fent. Ja sabeu, Fanzine, una revista mensual gratuïta on parlem sobre història i cultura de futbol, que continuarem, doncs, amb moltíssimes ganes aquest 2026, un 2026, Jonathan, que a més és any de Copa del Món.
0: Això t'anava a dir, ja entrem en el 2026, un any especial per aquesta Copa del Món, i avui, doncs, com dèiem a la portada del programa, toca parlar també de Mundial, perquè avui ens portes un gol que va passar a la història.
1: Avui us porto un gol que va passar a la història, però realment parlarem de l'estadi on es va produir aquest gol. Com dèiem, en aquest any 2026, any de Copa del Món, ens anem a l'inici, al principi de tot, a la Gènesis, i és que parlarem de l'estadi de Los Pocitos, que és l'estadi on es va fer el primer gol de la història de les Copes del Món. I és un estadi on no s'havia de disputar aquest partit. La cosa és que a l'Uruguai, a l'any 30, es va produir unes pluges torrencials, no?, que van ser suficients per alterar el curs de la història del futbol. El que havia de ser una anècdota logística es va transformar, per caprici del clima, en un esdeveniment immortal. Al cor de Montevideo, entre carrers tranquils i habitatges de classe mitjana, un petit estadi de fusta amb capacitat per tot just 1.000 persones va ser l'escenari, com dèiem, del primer gol de la història dels Mundials. Es deia Estadi Los Pocitos, un estadi que amb el temps el barri que l'envoltava, doncs, l'ha acabat per esborrar. Com deia, estava previst que en tots els partits d'aquesta Copa del Món de l'any 1930 es disputessin, que era la primera organitzada per la FIFA, es disputessin en un sol estadi, a l'Estadi Centenari, un colós de formigó erigit com a símbol del progrés uruguaià. Amb una capacitat projectada de 90.000 espectadors, havia de ser el temple inaugural de la modernitat futbolística sud-americana. Però les obres, ambicioses i fetes amb pressa, no van arribar a temps. Les pluges de juny d'aquell any van inundar els fonaments, van retardar el fraguat del formigó i van forçar un canvi de plans. El retard, com dèiem, es va deure principalment a problemes d'aquestes pluges torrencials i a problemes de finançament, amb un excés d'ambició tècnica i una coordinació insuficient entre el govern uruguaià i els contractistes. La premsa local es va posar nerviosa, va expressar la seva preocupació, i alguns sectors del futbol mundial en aquell moment, doncs, dubtaven de que Uruguai pogués estar a l'alçada del repte organitzatiu. La decisió d'utilitzar estadis alternatius la va prendre l'Associació Uruguaiana de Futbol tot just 48 hores abans de que comencés la Copa del Món. Ho va comunicar la FIFA, que ho va acceptar sense gaires objeccions, també, doncs, Jonathan, perquè no tenien una altra opció.
0: Doncs, curiós, un estadi que de 1.000 persones de capacitat, és un estadi que ara mateix seria un estadi
1: de tercera catalana, no?
0: Sí, de tercera, d'una territorial.
1: No, a més, pensa que era
0: que ha passat a la història per aquest, perquè va ser on es va fer aquest primer gol.
1: Sí, a més, pensa que era un estadi completament de fusta. De fet, es comenta molt, perquè no hi ha imatges, no, d'aquest partit, però es comenta molt en les cròniques que es podia escoltar el so de la fusta cada vegada que la gent s'aixecava i s'assentava a les graderies d'aquest estadi. Com deia, el Mundial de 1930 va ser molt més que una competició esportiva, va ser l'afirmació del futbol com a un fenomen global. L'Uruguai era recent bicampió olímpic, el 24 i el 28, havia estat escollit com a seu per commemorar també el seu centenari d'independència. 10 països d'Amèrica van participar en aquesta Copa del Món, i 4 europeus, que van ser França, Bèlgica, Romania i Iugoslàvia, que van creuar l'Atlàntic en vaixells per participar-hi, i el torneig, doncs, va durar menys d'un mes, però va marcar, doncs, el començament d'un ritu que canviaria la cultura del segle XX. Aquest partit inaugural es va disputar el 13 de juliol de 1930, que es van disputar dos partits inaugurals de manera simultània. Un d'ells va ser al Parque Central, que és l'estadi del Club Nacional, que va acollir un Estats Units-Bèlgica, que va acabar amb victòria 3-0 per als americans, i l'altre doncs, va ser aquest estadi de Los Pocitos, el modest estadi de fusta de Peñarol, va ser testimoni d'un França-Mèxic que passaria als llibres d'història. Al voltant del minut 19, Lucien Laurent, davanter del Sochaux, va empalmar de volea una pilota des de la frontal de l'àrea i la va enviar al fons de la xarxa. Va ser, com dèiem, el primer gol en una Copa del Món. No hi va haver cerimònia d'obertura, ni himnes, ni multituds. A Los Pocitos, en aquest dia del debut, tot just hi van assistir un poc de centenars de persones. Diuen les cròniques que feia molt de vent, que hi havia moltíssima humitat i que l'atmosfera era més d'assaig que no d'una fita històrica. Però, entre aquelles fustes cruixents que comentàvem i unes graderies precàries, s'hi va fundar una cosa que més tard seria un mite. No hi ha imatges en moviment del moment, només cròniques i memòria d'aquest primer gol de la història dels Mundials.
0: Si la imatge que jo estic veient és la del partit inaugural, veig bassals a punta pala.
1: Sí, sí.
0: O sigui,
1: sí, sí.
0: Jo crec que més que en gespa jugaven en fang.
1: Sí, sí, fa bastant pinta. Però bé, també és part de la... És part de, doncs, de la història, no? Els estadis en aquella època doncs era molt així, per això l'ha canviat moltíssim el futbol i ara doncs tenim moltíssim més mitjans doncs per tindre una millor gespa, unes millors instal·lacions, i sí que és veritat que evidentment en aquella època doncs l'estadi estava molt inspirat per l'arquitectura que tenien els estadis d'Anglaterra i que encara avui en dia doncs mantenen els britànics. És un estadi que va estar inaugurat l'any 1921 i es deia Los Pocitos perquè és el nom del barri de Montevideo on es va construir aquest estadi. És una zona que a principis del segle XX era una franja costanera amb un balneari popular i cases d'estiueig per a la burgesia montevideana. Tenia un cert aire de perifèria elegant i sí que és veritat que en les dècades següents es va consolidar com un dels barris residencials més atractius de Montevideo, amb edificis de classe mitjana-alta, avingudes comercials i una de notable densitat de població. Com dèiem, era la casa del Club Atlético Peñarol, que juntament amb Nacional doncs és el gran equip del futbol uruguaià. I un Peñarol doncs que va estar disputant els seus partits en aquest estadi de Los Pocitos fins a l'any 1933, en què va ja l'estadi centenari doncs ja va acabar les seves obres. Després de fet, ja es van disputar partits a l'estadi centenari durant aquesta Copa del Món. El problema només va ser per als partits inaugurals. Peñarol es va mudar i a l'estadi de Los Pocitos doncs va quedar en desús. Es va produir una demolició a l'any 1936. El club va vendre els terrenys i al llarg del segle XX doncs, la zona es va urbanitzar i a l'estadi doncs, va acabar desapareixent fins al punt de que cap estructura original de l'estadi va sobreviure. Què va passar? A principis del segle XXI va haver un arquitecte uruguaià anomenat Héctor Enrique Benec, que era un apassionat per la història urbana i també un apassionat del futbol, i va emprendre una recerca minuciosa per determinar amb precisió on s'ubicava aquest estadi de Los Pocitos. Doncs va fer servir plànols originals, registres catastrals, fotografies aèries i relats de l'època. Amb càlculs d'escala urbana va aconseguir localitzar el punt exacte del cercle central de l'estadi de Los Pocitos i la porteria on es va marcar aquest gol de Lucien Laurent. No hi havia restes visibles, el terreny estava ocupat per edificis i garatges, però encara era allà. Per això, a l'any 2006, el Museu de Futbol de l'Uruguai va impulsar un concurs d'intervencions urbanes commemoratives que va guanyar l'arquitecte Eduardo Di Mauro per fer alguna mena d'expressió artística per commemorar doncs, aquest estadi de Los Pocitos. I doncs aquest Eduardo Di Mauro va ser l'encarregat de materialitzar dues escultures discretes, poètiques, però carregades de significat. La primera es diu 0 a 0 i pilota al mig, que és una placa de bronze circular que està incrustada a la vorera, que representa el punt on es trobava el cercle central d'aquest estadi de Los Pocitos. Al centre d'aquesta escultura hi ha una pilota en relleu, com si el partit estigués eternament a punt de començar. I l'altra es diu On dormen les aranyes, que és una peça metàl·lica que marca la porteria on Lucien Laurent va anotar el primer gol. No hi ha xarxa, però sí que s'insinua en un traç artístic doncs aquesta forma de la porteria, i el títol evidentment al·ludeix a l'escaire per on va entrar aquella pilota de volea doncs, que va suposar la inauguració d'aquest ritual tan bonic en la història del futbol modern, que és el del gol.
0: I suposo que s'ha convertit ja allò en una zona de peregrinatge, no? De la gent amant del futbol. S'aprofita que va a Uruguai, doncs passar-se i fer-se, no?, una fotografia en un espai tan mític i que ha passat, doncs, això, a la història del futbol.
1: Sí, sí, exactament. De fet, és curiós perquè són unes escultures que estan en plena via pública entre edificis residencials i automòbils en un barri normal de classe mitjana de Montevideo, que si tu no ho saps o no et vas fixant a veure si les trobes, doncs és superfàcil que passin desapercebudes, però com bé dius, s'ha convertit en un joc de peregrinació futbolera per aquell qui viatja a Montevideo. El lloc es pot visitar lliurement, evidentment, perquè està al mig del carrer, i avui dia es considera com el quilòmetre zero de la història dels mundials. Si ho busques a Google Maps, pots trobar exactament on es troben aquestes escultures, i també hi ha alguns guies independents a la ciutat de Montevideo que fan recorreguts temàtics de la història del futbol uruguaià, en el que es visiten, per suposat, a l'Estadi Centenari, al Museu del Futbol i aquestes escultures al barri de Los Pocitos. M'agradaria, doncs, fer una reflexió sobre la figura de Lucien Laurent, que estic segur que a tu ni et sonava el nom, veritat?
0: No.
1: Clar, al final és un davanter francès sense renom internacional que va marcar un gol en un estadi sense tribunes imponents ni càmeres davant d'una audiència dispersa que encara no sabia molt bé què era això del futbol mundial, i sense saber, doncs, que inaugurava el ritual més vist del planeta. No sabia que l'escenari desapareixeria, que el barri se'l tragaria, que la seva gesta seria invisible durant dècades, però la història no s'esborra, només s'amaga, i de vegades, com a Los Pocitos, torna a bategar sota el paviment, entre les línies de bronze i els silencis urbans, allà on la ciutat no recorda, però el futbol mai oblida.
0: I nosaltres, que anem tancant el programa. Gràcies, Kevin.
1: Gràcies, fins la propera.

fins aquí aquesta edició tarda del Prat Esports. Nosaltres ho deixem aquí. Des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Els esports tornen dilluns a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Que tinguin molt bona tarda i bon cap de setmana. Adeu.

Benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues. Programa presentat i dirigit per Salva Martínez, Salva Potablava Blues.

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues, presentat i dirigit per Salva Martínez, Salva Potablava Blues. Recorda que tens tots els podcasts als nostres canals d'e-books i d'Amazon Music i al nostre apartat de elprat.digital/radio. Seguimos, son Blues Novelties,

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.